Divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella dona capa a la terra, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana...

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Oi!
2: Yes! I want to make you a spy.
3: When you're ready, Bond.
4: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
5: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT. Sí.

Escoltes ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. Icat, la ràdio inquieta.

és la R, si la família. Hi ha confusió. S'ha jornat aquesta vida, jo sóc el dit, el ronco i la mot. El vent bufa fort, no sóc de mullar, però sento que sóc la cabra d'or. Per paranoia, sentim pila, cura una pesa, però està feta a mida.

0: xiu-xiu.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

0: Escoltes i cas.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens de fer-ho o no?
2: Sí, passa-me'n.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.

0: make it worse.
1: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen. El cas de la dona de 87 anys, a qui ahir van treure en llitera del pis de Madrid on ha viscut 70 anys, s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament

0: de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva i ha enviat un missatge a la resta dels partits.
1: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
0: El president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin de que la guerra a Ucraïna s'allargui.
2: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial.
0: El fenomen del Super Niño podria provocar més de 450.000 morts arreu del món per la calor extrema en els propers mesos. Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències que poden anar des de les sequeres fins als aiguats. L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura.
2: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix elements del clown a escena. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
3: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no, no, no pot ser. Dic, sí, és d'ahir de la Barriera, de la Barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? Jo... com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, vols voleu pensar, no, si ara ho farem públic, bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
2: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se el Temporada Alta, el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, torna a Barcelona el 21 d'octubre a la Sala Beckett.
0: Esports. El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Caroline, un altre de Serra Jordi i un altre de Graham. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique de Lyonnais 8 i Lovaina 0. Roma 0.
2: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadilaseu, que ha superat l'Espart Uni Girona per 67-72. La Lliga Challenge ha estat per al Joventut de Badalona, que ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona.
0: El Barça de Bàsquet debuta avui dijous a la Euroliga a casa contra l'Efes d'Istanbul, amb la baixa de la pivot Tosan Ebuman.
2: S'ha disputat un partit pendent de la Primera Federació, Sant Andreu 1, Real Madrid B1.
0: I a Primera Divisió de Futbol, el València confirma el mexicà Javier Aguirre com a nou entrenador i el Deportivo confirma que Aubameyang s'ha lesionat un genoll i haurà de passar pel quiròfan.
4: Fins aquí les notícies.
5: Molt bon dia, matiners. Hem arribat el dijous. Lara García, no vam estar parlant ahir amb tu fent una broma que a veure si ens tornen a confinar?
6: No.
5: No vam parlar amb tu? És que no sé amb qui vaig parlar ahir. T'imagina que ens tornen a confinar? Què has somiat aquesta nit?
7: Se't confinaven.
5: I el panorama era desolador,
6: no, quina por.
5: Creuem els dits, que queda un dia per acabar la setmana.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. No, no us preocupeu, si no hi ha res. Si no ens diuen el contrari, de moment, no estarem confinats. Avui és dijous 24 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tornarem a tenir un dia estiuenc. El matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, al migdia, càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat, amb algunes bandes de núvols prims. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Salou veuran sortir el sol a 3:15 del matí i aquí el dia durarà 12 hores i 4 minuts.
0: Clara García, bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui destaquem les declaracions de Brad Pitt al Festival de Cinema de Sant Sebastián. En els meus dies més foscos, comptar amb la meva família i amics ho ha significat tot.
0: Doncs així ens quedem, o així comencem, amb aquesta frase que ens ha deixat el mitiquíssim Brad Pitt. Maiol Roger, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, parlarem de les joies de Zapatero. Parlarem, atenció, amb l'advocat de la terapeuta de Jonathan Andic, que ha trencat el silenci. Per tant, l'escoltarem per primera vegada la seva versió al matí de Catalunya Ràdio. També entrevistarem els pregoners de la Mercè i acabarem al restaurant Cinco Hermanos, tota una institució.
0: A partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. I avui no podem arrencar el programa d'una altra manera.

0: avui els barcelonins que són pel carrer, la gran majoria estan tornant a casa més que sortint de casa per anar a treballar. Estem escoltant Strombers al capdavant, la veu de l'enyorat Ferran Gallar, i el títol de la cançó ho diu tot, Mercè. I és que avui és festiu a la ciutat de Barcelona. No sé si ho sabíeu, s'ha explicat moltíssimes vegades per aquells que aneu perduts. L'any 1687 la ciutat va patir una plaga de llagostes i es va posar en mans de la Mare de Déu de la Mercè. I quan va finalitzar la plaga, el Consell de la Ciutat la va anomenar patrona de Barcelona. Però, oh, sorpresa, el papa no va ratificar la decisió fins al 1868. Felicitats a totes les Mercès i a la resta de la humanitat amb un als cors que ens toca treballar.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, ai, serà un bon dia. Àlex Dos, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem?
2: Doncs mira, Meta ha presentat unes noves ulleres intel·ligents, amb intel·ligència artificial.
0: Fan una poma, aquestes ulleres.
2: Però amb una diferència important.
0: A veure
2: si t'acaben de convèncer. Aquestes van sense càmera.
0: Mira, ja és el que em fa més por de les ulleres Meta.
2: Aquelles Ray-Ban que va presentar amb càmera havien provocat molta polèmica per allò de vas pel carrer i algú t'està... Però quan ets al costat està gravant.
0: Sí, que pot gravar en qualsevol moment. Hi ha molta gent que no se n'adona que allò són unes ulleres amb una càmera incorporada.
2: Algú, encertadament, les va batejar com les ulleres del pervertit.
0: Home, i tant. Molt ben batejat, molt ben batejat.
2: Doncs mira, per evitar precisament això, Meta ha presentat unes ulleres que van sense càmera, tampoc sense LED, perquè també van fer unes que s'activava una llumeta i ja sabies que t'estava gravant, però si no ho havies vist...
0: Doncs era una mica Big Brother, era una mica...
2: En tot cas, elimina la càmera... Això sí, podrà escoltar, gravar, tu pots parlar amb les ulleres i explicar-li el que vulguis.
0: Sí, però si és que pots gravar és el mateix.
2: No, exacte. Doncs costaran $349, pesaran només 43 grams. Si aneu pel carrer i veieu que algú està parlant sol...
0: He de dir que tenen molt bon so, eh?
2: Sí?
0: És a dir, quan, tu escoltes música, el so és espectacular, perquè, a més, és un so que només escoltes tu, només sents tu. La gent del voltant no sap que estàs escoltant música.
2: Doncs mira...
0: Ara ja veus molta gent també xerrant sola pel carrer, després li veus els cascos posats, eh?
2: Doncs igual està discutint amb les ulleres, que em sembla que és pitjor.
0: Amb l'intel·ligència artificial, que ara hi ha molta gent que...
2: Estan enganxadíssims.
0: Jo vaig provar un dia parlar amb l'intel·ligència artificial i me'n vaig adonar i portava mitja hora xerrant de coses absurdes amb el meu telèfon mòbil.
2: La conversa eterna de la intel·ligència artificial.
0: Sí, però és que t'enganxa.
2: Sí.
0: Perquè és simpàtica, no et busca problemes, et dona solucions, no hi ha res negatiu.
3: Et dona la raó.
0: Exacte.
3: Sempre et dona la raó. I si li dius alguna cosa, et demana perdó.
0: Sí.
3: Increïble.
0: Però quin perill.
3: És horrible, horrible.
2: Es tracta malament, també.
3: Preguntes
2: així...
0: Però a mi m'han comentat que t'has de portar bé amb la intel·ligència artificial.
2: Si no et renya?
0: No, per si les mosques, pel que pugui passar en un futur, quan ens fulminin a tots, amb aquell llenguatge, en aquest metavers que estem creant, millor portar-s'hi bé. Gràcies, Àlex.
2: Adéu-siau.
0: Fins ara. Vinga, va, 3 minuts, 1:15 del matí. Avui, pels que esteu treballant, heu de saber que el món seria un lloc millor si s'apliquessin més mesures contra la pobresa energètica. Andreu Merino.
4: És el que reclamen l'Aliança contra la Pobresa Energètica i Enginyeria Sense Fronteres. Els dos col·lectius han presentat un informe que avala la instal·lació de comptadors socials. Es tracta d'una mesura que ja va estar en vigor a Catalunya, però que no va arribar a desplegar-se mai del tot per manca d'entesa entre les administracions i les companyies elèctriques, a causa de dubtes, deien, sobre la seva seguretat jurídica. Ara aquest informe pretén respondre precisament a aquells dubtes jurídics i forçar l'aplicació d'una mesura que, de ben segur, garantiria que menys gent hagi de passar fred a casa seva aquest hivern.
0: Amb només 3 minuts arribem a 5:15. 3 bones notícies per començar el dia. La campanya exigeix al Ministeri de Sanitat que prengui mesures urgents per frenar el desabastiment de la medicació de les dones menopàusiques.
5: Ho impulsa una dona de 49 anys, a qui la seva ginecòloga va recomanar fa un mig any una teràpia hormonal per la menopausa. El problema, a més de tenir-la, doncs és que per trobar la medicació està farta d'haver de fer una mena de gincama cada vegada que en necessite. D'entrada, per exemple, necessitava un spray, com que no el trobava, doncs li van proposar un substitut, uns pegats. I ara, doncs, es veu que tampoc els està trobant. Més de 20.000 persones ja s'han apuntat en aquesta campanya de recollida de firmes a través de change.org.
0: Un altre tema també per posar damunt de la taula que portem arrossegant des de fa molt temps, almenys que hi hagin algunes mesures per ajudar a les dones amb la menopausa, que em sembla de traca i mocador. A partir d'avui, Salvador Dalí té una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà. Ot Serra.
6: Entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda, coincidint amb la Milà Fashion Week. S'hi poden veure més de 200 peces a l'exposició Dalí Moda, entre vestits, joies... Són de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, del Museu de Florida i del Reina Sofia. Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
7: Moda en tota la seva complexitat. Tothom remet els bigotis de Dalí, els seus bastons. Com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París.
6: S'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Elsa Schiaparelli, Coco Chanel i Paco Rabanne. Es pot visitar fins al 31 de gener.
0: Els matinets. M'encantaria viure a Port Lligat a la casa de Dalí.
3: I tant.
0: Et juro que em retiro allà.
3: Venim.
0: El jardinet que té a dalt de tot amb vistes és que és espectacular. És que és preciós, de veritat. I avui, que és la Mercè a Barcelona, els pastissers han creat unes postres dedicades a aquesta festivitat.
5: Sí, el pastís de la Mercè es fa a base d'ametlles, figues i mel. I a banda de la recepta clàssica, alguns pastissers han començat a reinventar aquest pastís, però això sí, amb les figues i les ametlles com a grans protagonistes. A la pastisseria Barcelona del carrer Aragó han ideat una proposta creativa. És el pastís anomenat la flor de la Mercè i es tracta doncs una mousse esponjosa de figues i mel amb compota de figues i gerds, pa de pessic tendre d'ametlla i més figues i més gerds i més ametlla.
0: I què queda, cara de figa, de gerds i d'ametlles?
5: Ha de ser bona,
0: fa molt bona cara, això.
5: Doncs sí, han explicat la recepta a BTV.
8: Doncs començarem posant la farina fluixa aquí al centre i la barrejarem amb la mantega. La mantega, hem d'utilitzar una mantega que la tallem petita i que estigui freda. Començarem barrejant aquests dos productes. Després d'això, integrarem els altres ingredients, com seria la...
5: El pastís es podrà degustar tant a la pastisseria per 49 euros com al restaurant Enric Granados, on el tindran a la carta de postres aquests dies.
0: M'encanta molt el so aquest de fons, però escoltem-lo un moment.
8: Continuaríem barrejant i cap mica...
3: És com misteriós, no? Com si... un crim.
0: Vinga, va, que passa un minut d'un quart de 6 del matí.
1: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies. 1, 2, 3!

0: Tal dia com avui, un 24 de setembre de l'any 1988, van detenir James Brown.
1: El músic va entrar en un edifici de la seva propietat mentre se celebrava un seminari a Augusta, a l'estat de Geòrgia. Brown va entrar movent i alçant un arma, i el motiu que hi ha darrere d'això, doncs, demanar explicacions sobre qui havia fet servir el seu bany personal. Es va enfrontar a un gran nombre de càrrecs i per aquests fets, doncs, al desembre d'aquell mateix any va ser condemnat a 6 anys de presó, dels quals, doncs, en va complir poc més de 2 anys abans d'obtenir la llibertat condicional el 1991. Recordem que Brown ja havia estat arrestat per tinença d'armes i drogues.

0: Els més matiners.
1: Un quart de 6 del matí, 3 minuts. Bon dia a tots i a totes. Els que ja aneu connectant amb la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya, esteu escoltant Els Matiners. Us ho recordo una vegada més, també en emissió conjunta a Pericat. I els que ens seguiu cada dia, ja sabeu que som molt fans de repassar el contingut en català que trobem a TikTok i Instagram. I avui amb què ens trobem?
2: Doncs avui ens hem fixat en el compte de TikTok Artesans de la Bel, que explica curiositats de productes 100% catalans, com ara els llardons.
3: Sabeu el que són els llardons? Hola, artesanets, us explicarem què són els llardons i quina diferència hi ha entre tots els tipus. Per exemple, a Catalunya tenim dos tipus de llardons. El llardó tradicional, que en diem també greixons, que és sagí de porc, cuit, fregit, fins a arribar a tenir un punt torradet, que faci cric-cric. Tenim un segon tipus de llardó, que és el llardó de la mocada. També en diem llardó de l'entreví, típic de la comarca de la Garrotxa. És un llardó, el contrari d'aquest. És la part del budell i és un llardó tou. Ara us expliquem com es mengen els llardons. A Catalunya, el llardó premsat o greixons pot menjar de moltes maneres, però bàsicament es posa a la coca de Sant Joan, típica de Catalunya. Segon, llardó a la mocada. Això és un llardó molt més buscat. És un llardó que cada setmana té més risc que l'altre i es menja tranquil·lament. S'agafa el llardó, es talla trossets i llavors te'l poses al gust teu. Pots ficar-hi pebre negre, pots ficar-hi sal i cap a dins.
1: Doncs mira, uns llardonets ara me'ls fotia, eh? També t'ho dic aquí a la taula, amb una miqueta de sal.
2: Oh.
1: I avall que fa baixada.
2: Ja tindríem el dia fet, eh? Tan bons.
1: Alguns usuaris senten una autèntica passió per la nostra llengua i la nostra cultura.
2: Com, per exemple, el compte d'Instagram Soc l'Àlex Boquen, un andalús enamorat de tradicions tan boniques com la de Sant Jordi.
4: Imagina haver d'explicar a algú que no sap català que estimar és molt més que amar, que és una paraula que porta dins una manera de veure i entendre la vida. Imagina explicar-li que en Sant Jordi llibres, roses, carrers, ples de gent, cultura, amor i traïció. Una festa que, per mi, és la millor del món. I després, explicar-li que aquesta cultura és increïble, rica i diversa, que té història, llengua, literatura, música, tradició, gastronomia i una identitat que ha sabut mantenir-se viva durant segles. Perquè la cultura catalana no és només una llengua, és una manera d'estimar. I pot ser per això que m'encanta tant i estimo tant aquesta cultura.
1: Una meravella.
2: Molt bé.
1: Farà plorar. No, no ploreu, que és dijous, que hem de fer estar contents, que només ens queda un dia per acabar la setmana i per tirar el despertador per la finestra. I acabem amb el conte de TikTok d'en Marc Soler.
2: Sí, un català molt català que analitza la nostra manera de fer i en aquesta ocasió els memes més destacats de la nostra catalana terra.
5: Top 5 memes Catalunya. En el número 5, què tal família, ni l'Àngel Llàzar em supera, de Joel Joan.
6: Què tal família, com em veieu? Superguai, eh? Ni l'Àngel Llàzar em supera.
5: Número 4. Josep Lluís Núñez dient demano, per favor, ara i perdó moltíssimes vegades sense que ningú li faci cas.
7: Per favor, demano.
5: En el número 2. Què t'ha passat? Que has caigut?
8: Segueix insultant, que això ho penjaré al Facebook. Segueix insultant, va. Què t'ha passat? Que has caigut?
5: Número 1, indiscutiblement, t'explico, està aquí Moscatell, està aquí Conyac, està aquí Anís, un pòlsim d'eme i festa, noi.
9: T'explico, està aquí de Anís, està aquí de Moscatell, està aquí de Conyac. I en tots és un pòlsim d'eme i festa, noi. M és M.
10: Però no és legal.
9: Sí que lo és. Tio, en la farmàcia sí, pa cavallos.
5: Per mi, aquest meme ho té tot, barreja de català-castellà, la pròpia barreja de Berga, i com a raonament acabar dient en la farmàcia pa cavallos, em sembla increïble.
1: Ai, Déu meu.
2: Boníssim.
1: Sí, clar.
2: He de dir que no l'havia sentit mai,
1: sí,
2: eh?
1: Boníssim.
2: I festa, noi. M'agrada molt.
1: És que de veritat.
2: Ara vull veure el vídeo.
1: Ah, jo m'imaginava aquest noi. Què vaig fer ahir? Ah, espera, que em van gravar, que em van preguntar alguna cosa, no? Anava guapo. Anava finet.
2: Boníssim.
1: 8 minuts, 6:15 del matí. Moment d'obrir la revista del cor dels matiners i ho fem explicant-vos que el príncep d'Anglaterra prepara un documental sobre la seva mare, Diana, pel 30è aniversari de la seva mort.
2: En les últimes hores hem sabut que està estudiant diversos projectes per homenatjar-la. Això seria de cara a l'any vinent, però ja està començant a agafar forma i, segons la revista People, ja ha contactat diversos familiars i amics de la seva mare. El fill petit de Lady Di ha explicat diverses vegades com la troba a faltar dia sí, dia també.
11: Sí, esclar que sí. Sé que estaria orgullosa de mi, però és una gran llàstima que no hi sigui. Cada dia penso en ella, depenent del que estigui fent. Em pregunto com seria si ella hi fos, què diria. o com faria riure a tothom. Em venen al cap tota mena de pensaments i emocions.
2: Tot plegat coincideix amb la publicació aquests dies del nou llibre de Charles Spencer sobre la seva germana Diana.
1: I el món de la moda està de dol des de que dilluns va morir Presley Gerber, el fill de Cindy Crawford, als 27 anys per sobredosi. La xarxa s'han omplert de reaccions amb els seus amics.
2: Sí, una de les reaccions més sonades ha estat la de l'exparella de Gerber, Charlotte D'Alessio. En un post a Instagram ha escrit que van compartir un amor pur i que mereixia més temps i més vida i que està molt enfadada. Paris Hilton, també bona amiga seva, li ha dedicat unes paraules. Sempre guardaré els records que hem compartit. Entre molts altres també s'ha pronunciat Brooklyn Beckham, fill de Victoria i David Beckham, ha assegurat que era una persona molt afectuosa a qui tothom trobarà a faltar. I a les xarxes la gent aquests dies també està recordant un dels últims posts que va fer el mateix a Presley Gerber, en què explicava que tenia problemes de salut mental i deia això: m'he d'allunyar de les xarxes, però tornaré aviat més fort que mai.
1: I també toca repassar quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
7: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, que és l'encarregat de redactar la sentència sobre l'amnistia. Ell, però, no és partidari de corregir el Tribunal Suprem.
10: Un òrgan com el Tribunal Constitucional, de composició diversa, però que, al cap i a la fi, la elecció dels magistrats és estrictament política, ha de ser molt prudent i molt restrictiu a l'hora de corregir el que fa, el que diu o el que decideix un tribunal independent.
7: A la tarda, amb la seva manera de fer sempre indesxifrable, l'Albert Pla va parlar de la seva nova col·laboració amb Los Javis a la pel·lícula La bola negra.
12: La veritat, jo no
2: sé. Però te la sents teva, la pel·lícula?
12: Sí, clar, jo sí. Bueno, amb Los Javis... vull dir que tot bé.
2: Sí. És que clar, compten amb tu per cada cosa que fan.
12: Sí, són com la mascota.
2: Home, no, la Messias.
12: Soc la mascoteta dels Javis.
2: Era...
13: No, home, et donen papers molt curiosos. Ara aquí fas de coronel feixista. Costa molt posar-se la pell d'un coronel feixista?
12: Què va, no...
13: Portes un feixista dintre teu?
12: Sí, tots portem un feixista. No, i de veritat que amb ells és tot molt senzill, molt fàcil, saben bé el que volen i ho saben comunicar molt bé, amb molt carinyo, i és tot senzill.
7: I més enllà d'aquesta casa, Carlos Herrera a la COPE va relatar així com Delcy Rodríguez va anar a parlar amb Pedro Sánchez a l'Assemblea de l'ONU a Nova York.
14: Se cruzó el hemiciclo de l'Assemblea de Naciones Unidas, caminando decidida, pero denotando ansiedad ante el reencuentro. Delcy busca entre la multitud de mandatarios internacionales que viene y va, y en ese momento le ve sentado Gallardo mientras habla con el móvil haciéndose el distraído. Y ella se acerca, le da un suave toque en el hombro sutil para que Pedro no se asuste y... Soy yo, Pedro, Delcy, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí, que soy la chica de Barajas.
1: Els matiners. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera enèrgicament parlant amb en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
15: Bon dia, matiners. Felicitats, Mercès. Avui la lluna passa pel signe de peixos i ens convida a baixar una mica el volum de fora per escoltar més el de dins. Una cançó que t'emociona, 5 minuts de silenci, un passeig sense mirar el mòbil. A vegades no necessitem fer més coses, sinó donar-nos un petit espai per sentir. Així que avui regala't uns minuts per desconnectar de tot i reconnecta amb tu. Bon dijous!
1: I aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
2: Avui felicitem a Pedro Almodóvar. Pedro! Sí, Penélope, el teu gran amic Pedro! Fa anys, concretament en fa 77. També fa anys el polifacètic artista català Jaume Sisa, suma un any més i arriba als 78.
16: No m'ho puc creure!
2: Encara en tenim més. La soprano Ainhoa Arteta celebra que avui en fa 62 i acabem felicitant l'excopaire David Fernández, que avui en celebra 52.
1: Cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
17: Bon dia, matiners.
18: Helena Gadel, cantant i actriu. La podeu veure cada tarda al Com si fos ahir de TV3.
17: La cançó que triu és Calor, calor, de la Trova Kung Fu. Ja sé que esteu llevats, així que espero que aquesta cançó us ajudi a despertar-vos, a animar-vos i que tingueu un molt bon dia.
0: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 24 de setembre. Ana Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, moment de repassar els titulars d'aquest matí. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen.
1: És la dona de 87 anys a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des d'en feia 70. El president espanyol l'ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Ay, es que... Fin. Ahir milers de persones precisament van sortir als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
1: A Madrid unes 10.000 persones es van concentrar en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la Comunitat de Madrid va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana, i el sindicat de llogateres amenaça amb convocar una vaga general per l'habitatge.
0: Més enllà de l'habitatge, Pedro Sánchez també ha parlat de Ceuta.
1: Sí, s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
2: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: Encara a la seu de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció.
1: L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. I també a les Nacions Unides, Vladimir Zelensky ha culpat Putin que la guerra d'Ucraïna s'allargui i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de batalla.
0: José Luis Rodríguez Zapatero ha aclarit que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei d'Aràbia Saudita de l'any 2007.
1: Sí, ara demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar-ho. La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat. L'expresident espanyol guardava les joies al seu despatx, que no va declarar ni tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat, tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques que el seu mateix govern va aprovar.
0: El fenomen del superniño que s'està gestant a l'Oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema.
1: Segons un estudi de la Universitat de Chicago, els efectes es notarien especialment a l'hemisferi sud. A Catalunya aquest fenomen arribarà a la primavera amb conseqüències incertes que explica Toni Barrera, tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera, però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'actor Oriol Pla ha rebut el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura.
1: El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, en què introdueix a escena elements del clown. La notícia l'ha agafat per sorpresa mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula.
4: Sí que he caigut a terra dient, no, però no, per favor. I dic, no, no, no pot ser. Dic, sí, és de Lleida, la Barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com... Però, hòstia, no vols dir? Jo... Com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir, voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic, bueno, dic, hòstia, tio, diu, i he col·lapsat una mica.
0: Ai, Oriol Pla, moltes felicitats. Que guapo que és l'Oriol Pla, per favor. Me'l vaig creuar, dic, se n'ha donat que he acabat en xoc de veure-la en directe. Ana Alfonso, moltíssimes gràcies per tot. Ja no et veiem més, que canvies d'horari.
1: Canvio d'horari.
0: A partir d'ara comença, diguem, una mica més la bona vida.
1: Sí, una mica més això de dormir de nit i estar despert de dia.
0: Passa'ns a veure de tant en tant.
1: Ho faré.
0: No t'oblidis dels pobres que som aquí de bon matí. Gràcies per tot, Anna.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:15 del matí, 4 minuts. Tornem a concentrar-nos. És moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb Zapatero i l'habitatge a tot arreu.
5: Sí, són els dos grans temes de portada que analies. Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. És el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant a El Periódico i El País. En aquest cas, en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero.
6: Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Qui ho resumeix molt bé tot plegat és La Vanguardia. Acompanya la foto gran dient que el cas de la Mari Carmen commou el país.
5: Altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdami. Els veiem a tots dos a l'ara i amb les paraules textuals els poderosos ens tenen por. I la CIA, que segons El Mundo, alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
6: I acabem amb successos. La terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat. Ho diu El Periódico. Per la seva banda, La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva mort.
7: Avui, diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada a Madrid per un fons d'inversió.
6: L'editorial del País diu que la Mari Carmen és el símbol d'un dret trencat perquè posa cara i nom al drama de l'habitatge.
5: I denuncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana.
6: L'editorial del Mundo es titula Mari Carmen, drama humà i utilització política.
5: Critica que en els 8 anys que porta el poder, Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge.
6: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que una societat avançada com la nostra no hauria de permetre que una dona de 87 anys i amb mobilitat reduïda sigui expulsada de la seva casa on vivia fa 70 anys.
5: Recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no es posen d'acord.
6: En relació també amb el tema de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans.
5: I diu que és molt necessari posar aquest control del sòl a l'agenda, com han fet Berlín i Nova York.
6: Mentrestant, la directora del Periódico, Gemma Martínez, posa de relleu que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, té projectes per millorar les polítiques de l'habitatge.
5: Però adverteix que la credibilitat dels projectes de l'alcalde dependrà de quina sigui la seva execució.
7: I a la premsa digital, què va a l'alça?
5: Doncs justament els mercats amb pisos particulars, dit d'una altra manera, els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, com vaixelles o llibres. En només un any han organitzat 16 mercats de diferents pisos de la ciutat i de municipis de l'àrea metropolitana.
7: Noves troballes a Can Batlló, Barcelona.
6: Sí, descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Maiol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni tampoc els tempos.
7: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
5: Sí, el xef amb una estrella Michelin, Pep Moreno, ha anunciat a través de les seves xarxes que el pròxim 31 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Del Iranto, perquè se'n van a Andorra.
8: Pues una noticia que nos llena lo gran de tristeza, pero seguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses, tanto de creatividad como de investigación sobre nuestros platos y nuestro concepto, no dejarán diferente a nadie.
5: No oferien només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
7: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat, literalment, Festival de Cine de Merda de Sueca.
6: Sí,
7: al
6: sí,
7: País mostrar... Valencià, eh?
6: Sí, mostraran 80 obres, no sé si de merda.
7: Bé, pel 80 obres, del festival...
6: en tot cas. El tema no és que siguin dolentes, sinó que tenen baix pressupost i són de sèrie B. Gore i també Underground. Serà la 13a edició d'aquest festival que s'allarga fins diumenge amb directors internacionals i un bingo per interactuar amb les pel·lícules. I pesa més la creativitat que no pas la tècnica, en aquest cas. I clar, hi ha de tot, ho llegim a La Vanguardia.
7: I aquí als matiners no tenim propostes culturals de merda, ja us avisem que no, totes són bones, esplèndides, estupendes, perquè gaudiu de la cultura i, el més important, perquè la consumiu. Marta, amb què comencem?
9: Doncs avui amb la Mercè.

0: molta gent té festa, nosaltres, evidentment, no per això estem aquí.
1: No anem gravats, eh?
0: No anem gravats, estem en directe, més que mai.
1: 5 minuts, 3 quarts de 6.
0: Exacte. Però avui comença la Mercè i, per tant, també hi ha molts actes que són molt atractius. Dissabte hi haurà el gran i últim concert d'aquests que sentim, de Love of Lesbian. Abans, avui, hi haurà el pregó al Saló d'Escena a càrrec de Toni Meritxell Falgueras, del celler de Gelida, al barri de Sants. Per cert, que parlarem amb ells avui al matí de Catalunya Ràdio. I a la nit, per exemple, un parell d'espectacles potents. Un serà el Fil Vermell de Barcelona a Xangai, liderat per la companyia Flocktron Art Studio i format per 750 drons que es podran veure al cel. I l'espectacle també Emergency Exit de la Fura dels Baus.
1: Vinga, enxaneta, anem a escalar...
0: I, evidentment, avui, 24 de setembre, també es dient que totes les colles locals de Barcelona doncs actuïn la plaça de Sant Jaume i, per tant, si voleu anar i veure castells, endavant, Barcelona Banda. Us hem de dir que a Terrassa comença el festival TNT, que és el festival Terrassa Noves Tendències, d'art vives i nous formats. Amb això hi haurà 18 espectacles, 6 dels quals doncs, seran de carrer i, a més, seran gratuïts. Per tant, també una bona proposta per anar-hi. I acabem, Canalies, amb una novetat musical. Vinga. Perquè Venus treu cançó. Single en col·laboració amb Ed, que és un artista de Milà, es diu It's So Hard to Be So Funny, i el presentarà dins una gira el proper 8 d'octubre a la Nau, que després passarà doncs, per 3 ciutats italianes més i que acabarà al Cabro Rock el 31 d'octubre.

0: 3 minuts, arribem a 3 quarts de 6 del matí. Ha arribat el moment de la Dada Maria. Oh, sorpresa! Avui no hi ha Lara García.
1: Però això ja està acordat,
0: espera,
1: no?
0: Espera, que ara tornem una altra vegada a una setmana enrere. Jo que pensava que això ja ho teníem superat.
1: Lara!
0: A veure, ara ve quan puja ràpid les escales de Catalunya Ràdio.
1: Puja volant.
0: Puja volant.
1: Segur.
0: L'esperarem, sí. Anem bé de temps.
1: Lara,
0: tu, carinyo, tranquil·la, no et preocupis. Estem en directe, però nosaltres podem parlar de com hem dormit.
2: Us vaig posar música.
0: Veus? Mira que bé.
2: Que n'he preparat una.
1: A més, ve caminant, la tia.
0: Sí, ve caminant. O sigui, no té cap tipus de... Eh? Què dius, carinyo? A veure, vine. Que si no t'apropes al micro... Hola. Què tal?
1: Molt bé.
0: Què tal el cafetonet aquest tranquil·let d'aquests últims 10 minuts? Bé, estem fent un programa de ràdio en directe. Un programa que es diu Els Matiners.
1: No em sona.
0: No et sona? A veure, em volies posar musiqueta, Maria?
1: Sí, som
0: a veure.
3: És la mà que mai s'amaga, és la mà.
2: Avui parlem de la Mercè.
0: No
2: m'ho
0: diguis.
2: Aquesta és la cançó, sí, no podia ser d'altra manera. És la cançó que Jaume Humet va crear l'any passat, interpretada amb la banda municipal de Barcelona, a motiu de les festes de la Mercè. Doncs bé, ja sabeu que, ho hem explicat abastament, la Mercè doncs, és una festa que ho peta molt. Hi ha 109 concerts repartits en una vintena d'escenaris, a més de capgrossos, sardanes, bèsties, correfoc, tot plegat per això. Avui us pregunto...
0: Ai. A veure...
2: Quin any es van celebrar per primera vegada a Barcelona les festes de la Mercè?
1: On és l'Àngel Llàcer?
0: No hi és avui.
1: Sempre està bé que comenci
0: ell. Sí, però ell, a més, clar, és de Barcelona.
1: Sí. I afina molt.
0: El primer cop. Això fa temps ja.
1: Fa temps.
0: Molt temps,
1: ha plogut.
0: Això. Principis del... No sé, jo diria 1900.
1: És que deu fer molt.
0: Jo dic 1900.
2: 1900, que n'alies?
0: No ho sé. Lara, carinyo, tranquil·la.
1: 1800...
2: Ah, tira enrere, ara.
1: 80.
0: No.
2: 1880.
1: No, sí,
0: no.
1: Va. 1900
0: m'ha
1: agradat, però
0: no.
1: No, un moment, que... 1920.
2: És
0: que, Marta, m'estàs copiant.
1: No, perquè estic pensant amb el meu avi, penso...
0: Van a Cuba?
1: Ho devia viure, no ho sé.
0: M'està copiant, però la compartirem.
1: 1920.
0: Marta Viana, 1920, Lara García, 1880. Jo mateix, 1900. I els oients que ens esteu escoltant, què creieu? A quin any es van celebrar per primera vegada les festes de Mercè? Ai, Déu meu, quins nervis. Desvela'ns, estimada Maria, perquè avui la Dada Maria se l'emporta...
2: La Lara García!
0: Això és pitjor que la Melero. No m'ho puc creure! A veure, 1880, quin any?
2: 1871.
0: Molt bé, quina...
1: Que fort!
0: Va, avui ho has dit perquè...
1: No, saps què m'ha orientat? El que has explicat justament tu mateix abans de la Mercè, de les Agostes, tot plegat.
2: De fet, ho he pensat, Canalies.
0: Clar, quan van designar la Mare de Déu de la Mercè...
1: La van beatificar i tot plegat.
2: Perquè té una relació. És a dir, no va ser fins al 1868, com tu deies al principi del programa, que el papa... doncs ratifica aquest nomenament de patrona de la ciutat a la Mercè, i és 3 anys més tard, 1871, que ja se celebren les primeres festes. Va ser Francesc de Paula Rius i Taulet qui, quan era regidor, abans de ser alcalde, va impulsar aquesta festa. Després, la Mercè prenia volada el 1902, quan, sota l'impuls de Francesc Cambó, es va celebrar la festa major, que es va convertir en el model de les festes majors, com les coneixem avui en dia a Catalunya.
0: Amb la Dada Maria no només intentem passar una bona estona, sinó que aprenem coses, que és el més important. No és un...
2: I ens ho passem bé, eh?
0: I ens ho passem bé. No és un comentari meu, això és obra de Maiol Roger. Maria, moltes mercès.
2: Moltes mercès. Fins a mi.
0: Passa un minut de 3 quarts de 6 del matí i avui, com cada dia els matiners, us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per dues persones per una obra fantàstica que podreu veure a la Villarroel de Barcelona i que es diu La primera llei de Newton. Teniu ganes d'anar al teatre? Molt senzill, marqueu el telèfon de Catalunya Ràdio, 93207474, 93207474. Comencem a escoltar els primers matiners que a aquestes hores del matí ja esteu preparats per parlar amb tots nosaltres. 93207474. Veiol Roger, molt bon dia de nou.
4: Molt bon dia.
0: Tot preparat perquè d'aquí 14 minuts, mira, 14, no, 13 minuts, engegui el matí de Catalunya Ràdio.
4: Ah, exactament, que engegarà amb el Francesc Soler a les 6, però a les 7 ja s'hi posa el Ricard Urte.
0: Molt bé.
4: No t'espantis quan ens saludi.
0: Perfecte.
4: El Francesc. Mira, avui parlarem de les joies de Zapatero, perquè ahir es van saber més detalls, i parlarem una mica des del punt de vista de l'ètica, perquè hi ha una cosa, si vols, avui pot ser gràcia, però realment et parla de la decadència de la política, que és que va ser el propi Clar. Zapatero qui va aprovar un codi de bones pràctiques dient, escolta'm, això de rebre regals no.
0: És a dir,
4: doncs,
0: que Zapatero va dir que això havia de passar patrimoni de l'Estat,
4: exactament.
0: Eh?
4: Exactament, i quan ell es va rebre, com a expresident, va passar el seu patrimoni personal, que és ben diferent del de l'Estat.
0: Hi ha una cosa que diu que s'han revaloritzat, eh? Que abans no costaven tants diners, que a mi també m'ha fet molta gràcia aquest
4: això
0: tema.
4: Passa, això sempre passa, aquesta polsareta que tens a casa guardada i dius, bé, ara val 2 milions d'euros.
0: Clar, noi, però clar.
4: Bé. En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés a l'Àgora del Matí. També tractarem el tema dels joves i la política, perquè es va parlar molt arran de la Diada si hi havia més joves o no implicats en la política. Doncs bé, ara tenim dades noves que ens demostren que no és que n'hi hagi més, però que sí que estan implicats de manera diferent. Us ho explicarem a partir de les 6. I després, atenció, novetats amb la terapeuta de Jonathan Andic, perquè ha parlat de la seva defensa i parlarà aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem també amb els pregoners de la Mercè i avui farem la taverna des del restaurant Cinco Hermanos, que és un restaurant fantàstic, amb una història molt bonica, i allà tancarem el programa amb el Ricard Ostrell.
0: Tot això a partir de les 6 del matí, de 6 a 7 amb Francesc Soler, i a partir de les 7 s'hi posarà Ricard Ostrell. Que vagi molt bé el dijous, Mallol. Moltes mercès.

0: les 4.
1: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
2: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
3: Uau!
4: Home, tant de bo!
3: Tenim que anar, perquè em mires amb aquesta mirada de...
2: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor, perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
5: Garriga, el que sí que t'haig de dir que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
3: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
6: Acabarem com el perfum aquí tots.
1: Un programa per trobar la teva mitja taronja.
7: Si t'hi fixes, l'Ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
1: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
8: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
1: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
9: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
5: Ara mateix, sí, sí.
1: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa, a l'app web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3CAT.
11: Catalunya Ràdio.
1: Els matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna, però la tenim tota. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
3: Va, recta final dels matiners d'aquest dijous festiu a Barcelona. Nosaltres en directe, amb només 10 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Moment de saludar l'home del temps que viu a les muntanyes, és a dir, Eloi Cordomí. Molt bon dia, Cordomí.
12: Bon dia, bona hora.
3: Què tal? Esteu? Com estàs?
12: Bé, bé, bé, bé. Vosaltres?
3: Bé, fent programa com cada dia, tot i que Barcelona ciutat és festiu. Avui és un d'aquells dies que és una meravella poder aparcar, passejar-se per les rondes, no hi ha ningú. És a dir, que millor no podem estar avui. Tu què tal? Has dormit bé?
12: Sí, sí, he dormit bé, però un poquet, perquè...
3: Què ha passat? El nen,
12: no, no, tot
3: nen.
12: Bé, tot bé, tot bé. No, tot bé, tot bé. El que passa que ahir em vaig recordar que havia rebut un missatge de l'associació de caçadors, d'aquí de el president de l'associació de caçadors aquí del poble,
3: ai.
12: Que deia que avui vindrien a caçar a casa.
3: Què vols dir que vindrien a caçar a casa?
12: A casa, vull dir, al voltant de casa meva. Que
3: perquè
12: bosc,
3: tu ets terratenent, clar, que tens un munt d'extensió de terreny.
12: No, jo ja saps que ja et vaig dir un dia que he vist que era un terreny comunal amb la qual cosa allà tothom hi ve a fer coses. No? Venen a buscar bolets, venen a caçar...
3: I què cacen? Què cacen?
12: Senglars.
3: Ah.
12: I llavors, clar, havia de tancar les cabres i me n'havia oblidat.
3: Oh!
12: I llavors, clar, les cabres normalment quan es posen a dormir se'n van a una roca que hi ha per allà al voltant.
3: Sí.
12: I clar, vaig haver-les d'anar a buscar, anar-les a tancar i aquestes coses i sempre costa una mica.
3: A quina hora hi vas anar?
12: Doncs me'n vaig a dormir a les 9, me'n vaig recordar en aquell moment i dic, ai, vinga, aquella hora estava buscant cabres.
3: Corda't les xiruques i puja cap a la roca.
12: Tancar-les, sí, sí.
3: És que, de veritat.
12: Va ser divertit. Ho vaig aconseguir, estan totes tancades.
3: Perfecte, no hem tingut problemes, totes senceres.
12: Estan totes bé, els caçadors encara no han vingut, ara suposo que vindran i estan tancades, per tant, protegides.
3: Ho celebro.
12: Clar, el problema és que ara pot passar en qualsevol moment un porc senglar corrent aquí com un boig muntanya avall.
3: Sí, és que ets com un home d'atura, clar.
12: Home, mira, ara està escoltant
3: l'anunci... Tira, jau, ja em veig allà així.
12: Està escoltant l'anunci al podcast del Camí de Cabres.
3: Sí, mira, exacte.
12: Mira, podríem fer una parada aquí, que seria divertit.
3: Vinga, Eloi, quin temps ens espera per avui dijous, va.
12: Va, avui, un altre dia de sol. Un dia de sol, un dia amb alguns núvols prims que arribaran a la tarda, un dia amb temperatures una mica més altes. Avui ja s'enfilaran els 32 i 34 graus a moltes comarques de l'interior, al voltant dels 30 graus a la costa. Demà continuen pujant una miqueta més, i llavors el cap de setmana continuarà sent tranquil i assolellat. Potser diumenge a la tarda arriben més núvols, i això serà un primer senyal de petits canvis que arriben la setmana que ve. No gran cosa, però sí que sembla que la setmana que ve es van normalitzant les temperatures, arriben més núvols, alguns ruixats... Vaja, que ens sumarem una mica a la tardor, espero.
3: Jo prefereixo que ens mantinguem així, també t'ho dic, eh?
12: Una mica, només una mica.
3: Bueno.
12: Farà bo encara i les temperatures encara estaran per sobre el normal, però ja hi haurà cosetes.
3: Molt bé, cabreta meva, que vagi molt bé aquest dijous. Va,
12: és que porto aquí 10 dies dient el mateix, quasi.
3: Cuida't, Eloi.
12: Vinga, fins ara.
1: Adéu. Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
3: I que bonic que és regalar teatre. Feu a les persones felices. La gent viu molt millor quan anem al teatre. Aneu-hi, i ho podeu fer a través de regalateatre.cat. I a més, de fet, des de regalateatre.cat avui també us convidem a vosaltres, perquè tenim un val per dues persones per l'obra La primera llei de Newton a la sala Villarroel de Barcelona. Moment d'escoltar els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts i que ens esteu trucant al 93207474. Francesc, molt bon dia.
0: Molt bon dia, Xavi.
3: Com estàs, Francesc?
0: Molt bé, treballant ja des de les 4 del matí.
3: Des d'on ens truques i de què treballes?
0: Mira, jo porto pa a domicili.
3: Sí.
0: Estic a Sils, a la comarca de la Selva.
3: Molt bé.
0: I vaig ser la primera persona que vaig parlar amb tu l'1 de setembre del 2025.
3: No m'ho diguis!
0: Aquell un aiguat impressionant. Jo ja t'he parlant amb tu.
3: Escolta'm, ja hem estat gairebé un any i un mes sense comunicar-nos, Francesc.
0: No, ho he intentat, però no hi tens tant d'èxit que ha sigut molt difícil parlar amb vosaltres.
3: Doncs escolta'm, celebro molt tornar-te a escoltar. Tens el número 1 i a veure si aconseguim aquestes entrades per anar al teatre, Francesc.
0: Moltes gràcies. Volia felicitar a la bona companyia que ens feu en els matiners, eh?
3: Així ho farem cada dia i aquest és el propòsit. T'envio una abraçada.
0: Perfecte, vinga.
3: Gràcies, Francesc. Adéu. I d'en Francesc en Miquel. Miquel, bon dia. Miquel, bon dia. El tinc per aquí? A veure, Miquel, potser se'ns ha dormit. A veure, 93207474. La Roser?
4: Hola,
3: bon dia.
4: Hola,
3: Roser. Roser, bon dia.
4: Bon dia.
3: Què tal, Roser?
4: Bé, jo avui estic desperta i no treballo, tinc festa, però tinc l'horari ja ficat al cap i...
3: Ja vas amb l'horari...
4: I m'he despertat i dic, bueno, pues aprofito i truco.
3: Doncs clar que sí, des d'on ens truques, Roser?
4: Des de Barcelona.
3: Des de Barcelona, doncs escolta'm, a gaudir d'aquest dia de descans i tens el número 2.
4: Moltíssimes gràcies.
3: Que vagi molt bé, Roser, una abraçada.
4: Igualment,
3: adéu.
4: Bon dia.
3: Tinc en Miquel, tinc en Juanjo. Qui tinc per aquí? En Juanjo. Juanjo, bon dia.
6: Hola, bon dia, matiners.
3: I tu des d'on ens truques, Juanjo?
6: Des de Lleida.
3: Des de Lleida. Avui no tenim festa, els lleidatans.
6: No, avui no.
3: Preparat per treballar.

0: Un moment, Pere, que m'estan parlant per aquí els cascos, m'estan enviant whatsapps i jo m'estic tornant boig. Maria...
1: No els hi facis cas, estigues per mi.
0: Escolta'm una cosa, Maria, que tinc una mica, que vaig una mica tard. Tens el número 4 per aquest sorteig.
1: Vinga, va, som-hi.
0: T'envio una abraçada, Maria.
1: Que jo un altre tu, maco.
0: Que vagi molt bé.
1: Apa,
0: adéu. Fins ara, adéu. Arribem a les 6 d'aquí uns moments. Saludo en Francesc, abans la música de Bruce Springsteen.

0: Un dels clàssics del bosc de Bruce Springsteen, una cançó que ens empenja pràcticament fins les 6 del matí. Francesc Soler, molt bon dia.
1: Bon dia, Canalies.
0: Què tal?
1: Bé, prou bé.
0: Ai, bona Mercè. Ah, la Mercè,
1: Dic bona Mercè.
0: Ah, bona Mercè, sí. És que estava pensant que tothom té un cor afamat en aquesta vida.
1: Ai, sí. A vegades massa.
0: Dic que has de ser la mà innocent del nostre sorteig d'entrades.
1: Molt bé.
0: Número de l'1 al 4, Francesc.
1: Ai. El 4.
0: El 4. Doncs mira, la Maria. La Maria, altrament coneguda com Cristina.
1: Home.
0: Sí, se'n va cap a la Villarroel a veure aquesta obra de teatre fantàstica que és la Llei de Newton.
1: Sí.
0: Tot preparat, Francesc?
1: Tot a punt, tot
0: doncs
1: a punt.
0: Vinga, et passo el relleu i d'aquí uns moments comença la matí de Catalunya Ràdio. Ara ens escoltem, Francesc.
1: Fins ara, som-hi.
0: L'actualitat engega en Francesc Soler ara mateix. Nosaltres hi tornem demà puntual.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La indignació per la crisi de l'habitatge torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 24 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. En parlarem tot seguit amb la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, la Carol Aixut. La víctima mortal de l'incendi de la residència de l'Ametlla del Vallès és un home de 53 anys i els Mossos d'Esquadra investiguen per què la porta de la seva habitació, on s'hauria originat el foc, estava bloquejada. Les 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
2: De estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
1: Dels esports, avui destaquem que el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París.

0: 5-2. Les blaugranes han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olímpic Lyonès. I en cultura, avui és el dia de la Mercè, la patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que avui continuen. Pel que fa al trànsit, ara mateix hi ha fluïdesa a la xarxa viària. Això sí, hem d'estar molt pendents de l'operació sortida de l'àrea metropolitana de Barcelona. I és que fins avui al migdia han de sortir uns 580.000 vehicles de la capital catalana i es preveuen retencions a l'AP7, a l'A2 i a la C17, entre altres vies. S'hi han desplegat 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra per fer fins a 1.200 controls de trànsit. I ara toca saber quin temps ens espera de cara a les properes hores i de cara als propers dies, sobretot pels afortunats que tenen aquest cap de setmana llarg. Lluís Miquel Pérez, a la Mercè i a Santa Tecla, no haurem d'estar pendents, com a mínim, i avui, de la pluja, oi? Bon dia.
1: Bon dia, Helena. Doncs no, s'estan desenvolupant amb total tranquil·litat, calor, xafogó a les tardes, això sí, tant a Tarragona com a Barcelona, de moment aquestes festes, i avui no serà el cas tampoc de la pluja, per tant, tota la tranquil·litat del món per poder desenvolupar activitats al ras. I, de fet, no només a Barcelona i Tarragona capital, sinó també a la resta del país. Al matí sí que està despertant més aviat com toca, pel que fa a la temperatura, perquè l'ambient és bastant fresquet, hi ha moltes mínimes que han baixat dels 12-14 graus, fins i tot també ja hem baixat dels 20 graus a la costa. Avui hi ha petites novetats, i és que hi ha alguns núvols que s'han format cap a la Costa Brava, també en algun racó de l'Empordà, cap a l'Ebre, són núvols fruit d'aquesta mateixa humitat, baixos, amb alguna boira i tot, però de seguida marxaran. Per tant, al migdia, a la tarda, seran de temps completament assolellat, tranquil, i amb una temperatura com la d'ahir, o una mica més alta i tot, especialment a les comarques del Pirineu, les de Lleida, les de l'Ebre, aquí fàcilment per sobre dels 30 graus. Una situació, podríem dir, en pilot automàtic, que també continuarà el que queda d'aquesta setmana, per tant, el cap de setmana també de calor. Ho anirem seguint, vaja, a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: A les 8 i 6 tanquem portada i entrem de ple en matèria. Mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys a qui un fons voltor havia triplicat el lloguer del pis on ha viscut des de fa 70 anys a la ciutat de Madrid. És una informació de David Amador.
3: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
4: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una quantitat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
3: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
0: Davant aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia des del Congrés al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
5: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
6: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
0: Canviem de qüestió per explicar-vos ara que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Ha seguit la intervenció l'Esther Minguell i també l'Amón Carvajal.
7: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
8: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
7: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
9: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
10: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat al ridícul al país.
7: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
0: La pagesia torna a posar Catalunya en alerta. Unió de Pagesos ha convocat una gran mobilització el 14 d'octubre a Barcelona per denunciar que el sector agrari viu una situació límit després d'anys d'encadenar crisis sense resposta. Però no són els únics. La JARC ja ha avisat que, si no hi ha mesures immediates, començarà les protestes el 4 d'octubre. I Revolta Pagesa prepara assemblees perquè el malestar és transversal. Els costos disparats i els mercats en crisi, entre altres greuges, han posat contra les cordes el sector primari, que alerta que la viabilitat de moltes explotacions està en risc real. Carol Aixut és la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos i amb ella volem parlar de totes aquestes qüestions. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia, Helena. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Ho deia, Unió de Pagesos parla d'una situació insostenible per al sector ara mateix. De què parlem exactament? Què està passant al camp català perquè s'hagi arribat a aquest punt?
11: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final de mes. Vull dir, Vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havien plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries. És una gran preocupació perquè, al final, si volem menjar, què menjarem? Pedres?
0: Carol, quins mercats estan patint de manera més crítica? Hi ha algun sector que ja estigui, per dir-ho d'alguna manera, en fallida tècnica i per què?
11: És que, més o menys, quasi tots són tots els sectors. El sector del cereal, el sector de l'arròs, el sector de la vinya, el sector de la fruita, el sector ramader, el sector per si, amb el tema de la PPA, granges que no estan integrades, han perdut la seva màxima producció. Vull dir, estem sota mínims i treballant amb pèrdues. És que són tots els sectors. No hi ha un que hagi funcionat.
0: I quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura? Què se us va prometre i encara no s'ha complert? Recordo que dilluns hi ha convocada una taula agrària a la qual hi esteu, evidentment, convocats. Suposo que allà es parlarà d'aquesta qüestió. Quines reclamacions feu al Departament d'Agricultura ara mateix?
11: És que reclamem el gasoil professional, un IVA reduït, però és que, a més, els hi hem preparat un document, una plataforma, on nosaltres els expliquem que arrel de la pèrdua del 30% de producció, els pressupostos de la Generalitat tenen un fons de contenció que poden utilitzar aquest per pagar a totes les explotacions i així cobrir els costos, els gastos que han tingut. Vull dir, els estem donant hasta mastegat les coses, perquè ells sol tinguin que pitjar un botonet i dir estem d'acord. Vull dir, tenim uns tècnics a Unió de Pagesos que portem des del principi de l'estiu, quan tot això començava a veure que no funcionava, i ho estan treballant, i ara ja els hi portem, entre avui i el dilluns els hi portarem el document, els hi direm, és que sol teniu que pitjar el botó i dir, sí, vull.
0: Avui també teniu reunió amb el conseller Ordeig. El que dèiem, JARC i Revolta Pagesa també situen l'octubre com a mes de protestes. Mateixos problemes, però cadascú sembla que va per lliure. Hi ha capacitat de front comú?
11: És que hi ha una cosa. Al final, nosaltres hem cridat a tots els pagesos, siguin del color que siguin. Si aquest és el problema, vull dir, jo no defenso els del color blau i els de color verd, són uns altres i a tu no et parlo. És que al final és un problema general que tenim tots els pagesos. Estan tots convidats a participar a la mobilització del dia 14. Després és que jo no en parlo, és que no sé què. Això són problemes d'egocentrisme que tenim, que fa molts anys que tenim, i això ha de començar a passar. Vull dir, la pagesia vol sortir conjunta. Nosaltres tenim molts afiliats que ens han reclamat, escolta, per què no sortiu tots junts? Home, doncs nosaltres, les portes a les nostres explotacions no existeixen, estan totes obertes. Nosaltres des del primer moment hem dit, estem defensant a tots els pagesos i estan tots convidats a venir.
0: Doncs, Carol Aixut, gràcies per atendre'ns aquest matí. Estarem pendents de la trobada que teniu avui amb el conseller Ordeig i, evidentment, també dilluns amb aquesta taula agrària. N'esperem notícies. Gràcies, bon dia.
11: Gràcies a tu, merci.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
0: Són un quart de nou. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues que continuen ingressades. El centre ha recuperat aquest dimecres força normalitat. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. Fins aquest migdia s'espera que surtin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Es preveu que les vies amb més afluència siguin l'AP7, l'A2 al Baix Llobregat, la C33 al Vallès, la C17 i la C58. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions de més de 7 tones i mitja a l'AP7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra en 1.200 controls de trànsit amb l'atenció posada, sobretot, en l'alcoholèmia i les distraccions. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de més congestió de vehicles. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
12: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
0: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts, aquí, al Notícies en Xarxa, el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
13: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer. Y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo. Y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
0: La Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions, el Palau de la Generalitat, i es pot finançar o és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida, i també altres programes de protecció social. És una informació que ens amplia ara mateix la Maite Polo.
14: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
15: Crec que aquest acord força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
16: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
14: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. El Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París. Va imposar-se per 5-2 en un duel en què l'única taca va ser el gol inicial de les franceses. La reacció blaugrana, però, no es va fer esperar i al descans l'equip ja dominava per 4-1. Al segon temps, tot i abaixar el ritme, va mantenir el control fins al 5-2 final. Eva Payor, amb un doblet, Caroline, que es va estrenar com a golejadora, i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen van arrodonir l'estrena a la màxima competició continental. Tot i el triomf, el tècnic Pere Romeu reclama millores a l'equip.
17: Pongo un valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
0: L'espanyolista Roberto Fernández s'estrena com a internacional a la concentració de la selecció espanyola per als partits de la Nations League. El davanter blanquiblau, que espera poder debutar en algun dels 4 duels que jugarà el combinat, s'ha mostrat agraït a l'espanyol per la confiança que l'ha acabat portant a la selecció.
18: Es un orgullo, ¿no?, representar a un grupo como el español que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club. Y al final, cuando llegué, sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del español acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
0: Tret de sortida a l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulić, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes, un dels únics jugadors que continua de la plantilla i del curs passat. Darío Brizuela assegura que estan preparats.
19: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio. Entonces, con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
0: En hoquei patins ha començat ja l'hoquei Lliga Catalana Femenina, amb els triomfs del Palau sobre el Cerdanyola per 6-1, del Bigues i Riells davant el Manlleu per 4-2 i del Voltregà a la pista de l'Alpicat per 2-5. El Mataró i el Sant Cugat van signar un empat a la pista del Maresme. Les locals es van avançar amb 2 gols de Marc Parés i Farners Prat, però Ariadna Martínez, amb un doblet, va igualar el resultat. A partir d'aquí, el partit va estar ajustat fins al 4-4 final.

0: En 5 minuts arribarem a 8:45 del matí. Les festes de la Mercè 2026 omplen fins diumenge Barcelona de propostes culturals de tota mena. Una de les novetats és l'espectacle singular de gran format Emergency Exit de la Fura dels Baus, Eisberg i Satori. Això serà a les 10 d'aquesta nit al Moll de la Fusta, però des de les 8 del matí, grallers i trabucaires desperten la ciutat. L'arrencada oficial de la festa, però, ha estat aquest dimecres amb el pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants i molt vinculats a la divulgació i al comerç de proximitat.
1: Aquest no és el nostre pregó, és el de tots els botiguers.
2: I de les botigueres, i dels que, quan aneu al comerç de proximitat, doneu l'exemple de la ciutat que voleu, i no només us queixeu, perquè on compres també és una manera de fer barri, de fer xarxa i de fer política. Som el que mengem, el que bevem i també a on comprem. Som el comerç de sempre, que no volem perdre, i més aquesta anyada que Barcelona és la capital europea del comerç local.
0: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha hagut el punt final de la Festa Major tarragonina amb un dels moments més esperats. És els tradicionals pilars caminant de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut entre les escales de la catedral i la plaça de la Font. També us expliquem que l'actor Oriol Pla ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola, del que diu és un espectacle enlluernador en què demostra un domini de diferents arts i disciplines amb una tècnica extraordinària i en què, de manera destacada, introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown en el fet teatral. El premi està dotat amb 30.000 euros.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les estrelles? El poema que ara sentirem parla d'elles, però no de les estrelles del cel. Parla de les estrelles del mar. El sentim?
3: Hola, sóc Emma Jiménez i vaig a quart de primària de l'Escola Escocetans. El poema que he escollit es diu L'estrella de mar i ho ha escrit Lorga Chirinax. I he escollit aquest poema perquè m'agrada molt L'estrella de mar. Poema L'estrella. L'estrella es mirava a l'aigua del mar. Onades de plata la feien ballar. Un vespre va caure i al fons se va anar perquè li cridava l'estrella de mar.
2: Gràcies, Emma, per fer-nos veure les estrelles, no del cel, sinó del mar, amb aquest bonic poema. Fins al proper Embaladits. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la indignació per la crisi de l'habitatge que torna a esclatar al carrer. Centenars de persones s'han mobilitzat en les darreres hores a Barcelona contra els desnonaments i per exigir al govern espanyol que apliqui amb urgència el decret d'habitatge encallat des de fa mesos i que ha de resoldre aquesta emergència social. La protesta a Catalunya ha secundat la de Madrid arran del desnonament de la Mari Carmen, una dona discapacitada de 87 anys que ha vist triplicat el lloguer del pis on ha viscut pràcticament tota la vida per l'operació d'un fons voltor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en la gestió de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. En la sessió monogràfica del Parlament ha assumit tota la responsabilitat mentre els grups han tornat a demanar la dimissió de la consellera Esther Niubó. Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes, a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. La responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, n'acaba de parlar al Notícies en xarxa.
6: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
5: És una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on hi residien la seva dona i la filla. Aparentment, no presenta signes de violència. Els investigadors demanen més recursos i consciència de la importància de la recerca per no perdre oportunitats de talent i innovació mèdica. És la reflexió que ha fet el Notícies en xarxa el cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron, el doctor Juan Ángel Recio, avui, que és el Dia Mundial de la Recerca contra el Càncer.
7: realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
5: Dels esports, el Barça ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria sobre el París per 5-2. Les Blaugrana han capgirat el gol inicial de les franceses amb un doblet d'Eva Payor, l'estrena golejadora de Caroline i les dianes de Serra Jordi i Graham Hansen. La golejada situa l'equip en segona posició per darrere de l'Olympique Lyonnais. Avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat que han començat ja de bon matí amb els grallers i trabucaires despertant els veïns de la ciutat. Mentrestant, a Tarragona, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els xiquets del Serrallo han rubricat la seva millor diada de la història a les festes de Santa Tecla, que, per cert, avui continuen.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Us ho dèiem suara en titulars, mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Al voltant de 2.000 persones s'han manifestat davant la delegació del govern espanyol per demanar-li que apliqui de forma immediata el decret antidesnonaments. Tot plegat després de fer-se efectiu a Madrid el llançament d'una inquilina, la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui un fons voltor ha triplicat el lloguer del pis on ha viscut durant 70 anys. És una informació d'en David Amador.
8: La protesta, que també s'ha fet arreu de l'Estat, arriba després d'alguns desnonaments de mal ressò que han indignat les organitzacions en favor de l'habitatge. Són casos com el d'una dona de l'Hospitalet del Llobregat que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, el d'una altra dona a Barcelona amb una discapacitat per motius de salut mental i l'últim cas aquest dimecres a Madrid, el de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Ha parlat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcaraz.
9: Aquests casos, el que ens ensenyen és que no podem seguir normalitzant aquesta absoluta barbàrie en la que vivim. No és normal que facin fora d'una senyora de casa seva un fons voltor que el compra per 250.000 euros i el vengui a 900.000 euros. El que segur que no és normal és que ens enviïn una candidat de policies amb gas lacrimogen que apallissin a la gent quan l'Estat no està fent absolutament res per evitar-ho. Això que ha passat avui era absolutament evitable. Amb les lleis adequades, això es podia evitar. I el govern de l'Estat és responsable.
8: Des del sindicat de llogateres també han avisat d'una convocatòria de vaga general per l'habitatge si dimarts vinent el decret per la pròrroga dels lloguers no s'aprova al Consell de Ministres.
5: Davant d'aquest clam popular, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha promès que activaran de nou un decret d'habitatge, tot i que no ha concretat si serà el Consell de Ministres del proper dimarts, com li exigeix Sumar, el soci minoritari de la coalició. Sánchez n'ha parlat des de Nova York abans de participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Mentrestant, des de Madrid, Pablo Bustinbuy, ministre de Drets Socials i membre de Sumar, exigia al PSOE i també a l'oposició que s'acceleri el nou decret per evitar més desnonaments.
10: Si el Parlamento hubiera aprobado el Real Decreto Ley que el gobierno de coalición progresista llevó antes de que empezara este verano, hoy no tendríamos la situación que, por desgracia, está sufriendo Mari Carmen, una mujer con más de 80 años, de los cuales 70 años ha pagado su alquiler en esa misma vivienda. Por tanto, el gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
11: El decreto tenía que haber ido en el mes de julio. Esto es un acuerdo que fue anunciado en la mesa del Consejo de Ministros, en la Moncloa, que no se ha cumplido. Y los resultados son estos. No puede esperar más, tiene que ir el martes que viene. Y si las derechas lo quieren volver a tumbar, que lo tumben y que España entera vea lo que hacen con sus hechos, pero que no mientan.
5: Mentrestant, a Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa, però la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Han seguit la intervenció l'Esther Minguell i la Mont Carvajal.
12: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables a les proves PISA 2025. N'ha descrit el principal, que el Consell d'Avaluació, l'òrgan organitzador de les proves, sabia que no ho estaven fent bé, però no ho va comunicar a ningú, ni als responsables polítics ni als centres educatius.
13: Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les diligències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
12: El que no ha explicat és per què no van fer cas. El Ministeri els havia avisat 7 vegades. Tots els grups l'han acusat unànimament d'opacitat i mentider. Així s'han expressat la diputada de Junts, Mònica Sales, i el d'Esquerra Republicana, Jordi Albert.
14: O ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, una irregularitat gravíssima que demostra o que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
15: La dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions. Ho és per la persistència en l'error. Ho és per l'opacitat. Ho és perquè aquest error ha portat el ridícul al país.
12: Ell ha donat la crisi de les PISA per tancada i s'ha centrat en el Pacte de País per l'Educació. Ha avançat que demà proposarà als grups 5 o 6 mesures clares i assumibles i amb calendari i pressupost per fer-les.
5: Unió de Pagesos ha convocat una protesta de tot el sector a Barcelona pel pròxim 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i en tractor, volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades com l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior i els danys provocats per la fauna salvatge. Avui mateix, el sindicat traslladarà al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment de costos. En declaracions fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa, la responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, ha dit que al sector de la pagesia se li acumulen les crisis.
6: Els costos de producció ens han augmentat una barbaritat. La producció mateixa, amb la lluita del canvi climàtic, dels cops de calor, que hem tingut dels cops de calor aquest estiu, de la fauna cinegètica, de la fauna salvatge, ens està matant. Vull dir, tenim tantes batalles obertes que és que no arribarem ni a final mes. Vull dir, vam fer un estudi i vam comprovar que des del 2000 al 2026 havíem plegat 17.000 pagesos, 17.000 explotacions agràries.
5: Quan falten 5 minuts per arribar a 9:15, us expliquem que els Mossos investiguen les causes de l'incendi que aquest dimecres ha provocat un mort en una residència de l'Ametlla del Vallès. La víctima és un home de 53 anys i podria ser que la porta de la seva habitació, on es va originar el foc, estigués bloquejada, segons ha explicat la consellera de Salut, Olga Pané. Mentrestant, les altres 13 persones que van haver de ser ateses a l'hospital han estat reubicades en altres centres, excepte dues, que continuen ingressades. La residència ha recuperat aquest dimecres força la normalitat. El gerent de la Fundació Vallparadís, Ramon Ramells, assegura que els sistemes d'emergència van funcionar correctament.
16: Des del moment zero, els treballadors van actuar intentant això, no? Aturar el foc, evacuar sobretot la planta i evacuar tothom el més ràpidament possible. No? Com es comentava abans, no? Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haureu pogut veure.
5: I a Barcelona, Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres recentment iniciades a l'estació com a possibles hipòtesis del despreniment del fals sostre de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona aquest dimarts. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat que van caure a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i de més de 100 anys i haurien fet augmentar el pes del guix. Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre aquest dimarts a la tarda. Davant d'això, Renfe retirarà tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per reparar l'estació, que es mantindrà tancada fins que se'n pugui garantir la seguretat. I una notícia d'última hora. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa del cadàver d'un home a Cabrera d'Anoia, a l'interior d'una casa on residien la seva dona i la filla. La policia va rebre un avís dels veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment a la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos s'hi han trobat el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Els Mossos d'Esquadra, que també han detingut a Madrid la parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere, que va morir el passat dia de Sant Esteve a Baqueira, a la Vall d'Aran. Inicialment, la mort de l'arquitecte, de 72 anys, es va atribuir a un atac de cor, però el comportament de la seva parella, de 65 anys, va aixecar sospites. Després de sopar la nit de Nadal, Joan Pere no es va trobar bé i va anar a l'hospital, d'on en va sortir hores després amb un diagnòstic d'indigestió. El 26 de desembre, el seu nebot, que feia hores que el buscava, el va trobar mort a l'apartament i la dona, que no havia avisat cap ambulància, en estat de xoc. El cas està ara sota secret de sumari. La propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa, ha quedat en llibertat provisional sense fiança. La dona està acusada d'estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La investigada va començar a operar el 2024 i es va guanyar la confiança dels clients en viatges que sí que es van arribar a fer. No tenia assegurada ni assegurança de responsabilitat civil i utilitzava els diners estafats per cobrir deutes. Jordi Casanovas és el cap de l'àrea central de delictes econòmics.
17: Oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix, exigint un pagament immediat, en efectiu, i a l'hora dels clients o principals perjudicats anaven a realitzar aquests viatges, pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència, i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o els altres van ser retornats a part molt parcial.
5: El govern planteja una desescalada de les restriccions per la pesta porcina africana cap a finals d'any. Així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona d'alt risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer la reobertura del medi natural de manera segura. Mentre no s'aixequen les restriccions, continua estant prohibit l'accés al Parc Natural de Collserola. De fet, des que es van activar les mesures a finals del novembre passat i fins avui, ja s'han interposat 37 denúncies per saltar-se aquesta prohibició. Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que la recerca no és només ciència, és també temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients. Això sí, el 80% de la recerca a casa nostra depèn de fons públics i només el 20% de fons privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica en melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
7: Realmente no se tiene conciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzcan un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer, y esto requiere una financiación sostenida en el tiempo, estructural, que permita... Esto no quiere decir que los grupos no compitan por coger más financiación, pero desde luego es esencial para que ellos puedan hacerlo, y es esencial para que los centros de investigación no pierdan su valor, que el valor es el conocimiento de las personas.
5: I abans dels esports, afegim que la Generalitat ha signat el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros, un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. És una ampliació, és una informació, volíem dir, que ens amplia, ara sí, la Maite Polo.
18: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
19: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
20: Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
18: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
5: Deu minuts per arribar a les 9, obrim crònica esportiva, com cada dia, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
21: Bon dia.
5: I amb el Barça, que també el femení continua imparable. Ha començat la Champions femenina amb una àmplia victòria contra el París.
21: Doncs sí, golejada per 5-2, tot i començar perdent, ja que van ser les franceses les que van obrir el marcador. Però la reacció blaugrana no es va fer esperar i al descans ja guanyaven per 4-1. Unes diferències que es van ampliar, tot i a baixar el ritme a la segona meitat, fins al 5-2. Final. Eva Pajor va fer un doblet i també van marcar Caroline, que es va estrenar com a golejadora, així com Serra Jordi i Graham Hansen. Tot i el triomf en l'estrena a la màxima competició europea, el tècnic Pere Romeu reclama més a l'equip.
22: Pongo un valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
21: També en futbol s'han complert els pitjors pronòstics i el Club Esportiu Mataró ha hagut de retirar el primer equip femení de la competició. La decisió arriba pel fet de no haver pogut reconstruir una plantilla per competir a preferent. És una informació de Laia Sant Miquel, de TV Mataró.
23: A través d'un comunicat difós a les xarxes socials, el club ha informat de la impossibilitat de poder reunir les condicions necessàries per formar un equip amb garanties per disputar aquest curs la preferent femenina. Una decisió que podia intuir-se després que aquest cap de setmana l'equip no es presentés a la primera jornada de Lliga contra la penya blanquiblava La Roca. Fins aquest dilluns, l'equip només tenia inscrites a la federació 6 jugadores. En el mateix escrit, l'entitat groc i negre exposa haver intentat per totes les vies donar continuïtat al projecte. El cert és que al final no se n'han sortit. Per això lamenten haver pres la decisió i es comprometen a seguir treballant perquè en un futur el club torni a tenir un sènior femení.
21: Tret de sortir de l'Eurolliga masculina de bàsquet amb un Barça que és tota una incògnita de cara a aquesta edició. Després de la derrota a la final de la Supercopa, els d'Alexander Sekulic, amb 11 cares noves, volen debutar amb bon peu davant l'Anadolu Efes. Un dels únics jugadors que continua de la plantilla del curs passat, Darío Brizuela, assegura que estan preparats.
1: Los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Hay un repertorio o un abanico de historias de resultados súper amplio, entonces con esa perspectiva en concreto no estamos preocupados. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
21: Triomf del Cadí, la seu a la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'ha imposat a l'Espart Girona per 67-72 i suma la competició per vuitena vegada, la cinquena en 6 anys. La bona actuació d'Illana Martín amb 22 punts no va ser suficient per contrarrestar el joc col·lectiu de les urgellenques. Marina Mata, escollida millor jugadora del partit i autora de 14 punts, va liderar l'equip juntament amb Laia Raventós i Nayan Niaré. A la Lliga Catalana Challenge, el Joventut va superar el Lima Horta per 70-60. La final va ser igualada fins al tercer quart i ja en el darrer període les badalonines van prémer l'accelerador i van sentenciar amb un parcial de 23-16. La verd i negra Chanaya Francisco, amb 21 punts i 5 rebots, va ser la jugadora més destacada del partit. Doncs victòries del Joventut i del Cadí la Seu en aquestes primeres competicions en les lligues catalanes. Les estatals comencen la setmana que ve.
2: N'estarem pendents, com sempre.
3: Gràcies, Cristina. Bé. I nosaltres ens n'anem ara de festa major perquè Barcelona, evidentment, ha omplert i omplirà aquests dies plen els carrers de plenes activitats culturals. De fet, una de les novetats d'enguany és l'espectacle singular de gran format que es diu Emergency Exit, de la Fura dels Baus, d'Eisberg i de Satori. Això serà a les 10 de la nit, però al Moll de la Fusta. Però des de primera hora d'aquest matí, grallers i trabucaires estan despertant a la ciutat de Barcelona. Ens anem, doncs, cap al centre de la ciutat. De fet, l'Ester Minguell era allà i ha seguit la comitiva. Ho veiem.
4: Doncs un centenar de grallers de diferents colles de la ciutat de Barcelona, dels castellers, dels geganters, també d'algunes colles de diables, estan des de les 8 del matí puntuals, sent els més matiners d'aquest dia de la Mercè a Barcelona. Ho estan fent per despertar tots els veïns de Ciutat Vella i ho estan fent amb aquest toc de matinades que van fent pels diferents carrers del barri gòtic. Hi ha els timbalers, hi ha també els grallers de les diferents colles que van fent petites aturades a diferents punts de la ciutat, on llavors fan una de les cançons de lluïment. És el primer acte d'aquest dia en què la cultura popular és una de les claus de les protagonistes de la jornada. És que d'aquí una estona hi haurà el seguiment de la Mercè, hi haurà també aquesta cercavila amb els nans, amb els geganters, que aniran a parar tots a la plaça Sant Jaume on faran els seus tradicionals balls. I on, molt important, a la una del migdia hi haurà la diada castellera amb les colles de Barcelona, les 8 colles castelleres que faran aquesta diada, en què, atenció, també hi haurà una novetat, és aquest nou casc que portarà la canalla i que s'estrenarà aquí a la plaça Sant Jaume de Barcelona en aquesta diada de la Mercè amb les colles barcelonines.
3: I parlem ara de Castells i de Santa Tecla, perquè a Tarragona la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Xiquets del Serrallo han rubricat aquest dimecres la seva millor diada de la història. Els cooperativistes han ajuntat 3 castells de gamma alta de 8 i els serrallencs han completat per primer cop un castell de 8 a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha repetit els registres del primer diumenge amb el 5 de 9 en folre com a gran protagonista i els Xiquets de Tarragona s'han quedat a les portes de descarregar el 3 de 9 en folre. Avui hi ha el punt final de la Festa Major Tarragonina amb un dels moments més esperats, els tradicionals pilars caminant des de les 4 colles de la ciutat que faran el recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. Doncs bona diada de la Mercè als barcelonins i que acabi de ser una bona festa major la de Santa Tecla als tarragonins. Nosaltres tornem demà en punt a les 7. Gràcies per l'atenció. Fins demà, que vagi bé.

Hola, molt bon dia. Siu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posat les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Dit això, rebeu una cordial salutació dels companys que us acompanyen, en Josep Casasnovas i qui us parla, Emma Balea. Tot seguit convidarem el nostre company, en Joel Gascón, que entri també als estudis, perquè el Posat les Piles el comencem sempre amb un petit tastet informatiu. Avui també farem referència, per començar aquest curs, el nostre primer convidat era una persona, és una persona activista que ha participat de les jornades de solidaritat que s'estan celebrant aquí a casa nostra, i avui també ens acompanyarà una persona que també està molt vinculada a l'àmbit de la solidaritat i que justament promou la marxa per la pau aquí a Mollet del Vallès. Va començar a fer-ho el 2009 i ara doncs promou la quarta marxa per la pau. És l'Enric Collado, que l'hem convidat i el tindrem aquí als estudis de Ràdio Mollet. Després iniciarem també aquesta col·laboració que tenim amb les entitats veïnals, i avui serà la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa, Teresa Prades, qui ens acompanyarà aquí en els micròfons de l'emissora. També tindrem l'agenda, per aquells que us incorporeu de nou, dir que nosaltres l'agenda la fem des d'avui, totes les activitats que tenen lloc a la ciutat des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent. Per cert, aprofitem per dir-vos que si alguna persona vol comunicar-nos allò, activitats que potser no queden recollides allò a través de xarxes i de la web, que també es posi en contacte amb Ràdio Mollet i ens faciliti aquestes activitats, que les encabirem en aquesta agenda, avui a càrrec del nostre company en Josep Casasnovas. I a la recta final del programa, els dijous, tenim a l'espai del Va de Lletra. Ens agrada la lectura, no ens cansarem de dir-ho, així que tenim un espai que compartim amb la Biblioteca de Can Molà i també amb el propietari de la llibreria Lilla, el llibreter en Carles Penya. Avui ens acompanyarà en Carles amb un reguitzell, com sempre, escamparat de llibres aquí. Esperem els nostres estudis. No sabem si el tindrem aquí o el tindrem via telefònica, però bé, en tot cas, el que sí que sabem és que parlarem de llibres que doncs són ara ja doncs actualitat a les llibreries. Tot això en aquesta jornada que comença ja. Us convidem a acompanyar-nos en aquest viatge radiofònic.

0: Hola, Joel. Com estem? Molt bon dia. Preparat allò per compartir informacions?
1: Sí, avui comentem que l'auditori del campus de la Fundació Sanitària Mollet s'ha omplert de rostres que conviden a observar el pas del temps, i és que l'artista molletana Judit Vizcarra ha inaugurat aquest dimecres el nou espai expositiu de l'auditori amb l'exposició La mirada de l'ànima, una mostra visual de rostres en primer pla que mostren progenitors i fills per evidenciar l'herència genètica i com el temps canvia els rostres de les persones. Cada retrat en primer pla ens mostra una fotografia superfrontal. A la part esquerra hi apareix el pare o la mare, i a la part dreta el fill o la filla, tot fusionant-se en un mateix rostre per descobrir els vincles i la identitat. Totes les imatges es presenten en blanc i negre, i Judit Vizcarra ha comentat que l'elecció de la colorimetria ha estat per aportar dramatisme.
2: Bueno, el blanc i negre és una abstracció, la realitat és amb color. El que passa que el blanc i negre també ens apropa i ens fa reflexionar d'una manera

0: L'exposició neix d'un treball iniciat l'any 2018 sota el títol Mirades, una exposició doncs, que es va poder veure al racó de l'artista del Museu Abelló i que posteriorment ha esdevenit una mostra itinerant gràcies a la Diputació de Girona, i ara les imatges tornen als seus orígens a Mollet i ho fa per estrenar l'espai expositiu de l'Auditori dins del programa Art i Salut. Des de la Fundació Sanitària Mollet han apostat per inaugurar aquest espai expositiu per convertir l'entrada de l'Auditori en un punt de trobada que vol apropar l'art, la cultura i la reflexió a la salut i a la comunitat.
1: Recordeu que fins a finals de novembre, crec que, si no m'erro, que es pot visitar aquest espai expositiu amb aquesta mostra de la Judit Vizcarra. Imaginem que amb el temps s'aniran doncs, fent altres exposicions. Més coses, Joel?
0: Doncs que aquesta setmana un total de 12 colles locals estrenaran a plaça el nou model del casc casteller amb protecció facial extra durant les diades, per exemple, de Santa Tecla, Tarragona i la Mercè a Barcelona. Aquesta nova peça, pensada específicament per la canalla que ocupa el pont de dalt del castell, com són els dosos, acolxadors, cassoleta i enxanetes, és una màscara facial semirrígida feta de poliestiré expandit que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls, i s'ha desenvolupat durant els darrers 2 anys en col·laboració amb l'Hospital de Sant Joan de Déu. De moment, el protector es planteja com un accessori voluntari i es preveu una convivència progressiva amb el model de casc actual. A Mollet, però, la colla local encara no ha decidit si l'incorporarà, i és que la cap de colla de Castellers de Mollet, Rocío Morón, explica que de moment prefereixen esperar i veure com el fan servir les colles grans i com s'hi adapta la canalla, i després ja decidiran.
2: Clar, nosaltres ara mateix no el farem servir. També hem de veure, no, com evoluciona. Ens agradaria saber com actua la canalla a l'hora de portar aquest accessori nou. També són nens molt petits, saber si faureix, si la canalla vol pujar amb això posat a la cara. Nosaltres, de moment, fa molt poc vam fer comanda nova de casc. Els cascs els tenim molt nous. Esperarem una mica, poder fins l'any que ve no fem comanda nova de cascos. Suposo que l'any que ve, quan fem la comanda nova, si ens envien el casc nou, doncs ja podrem parlar de com, bueno, doncs com funciona, com actua la canalla, si és còmode, si... Bueno, també és una cosa molt, molt, molt nova. Vull dir, aquest cap de setmana s'estrenarà a plaça.
0: Morón afegeix que, malgrat tot, enguany la colla ja va fer una petita comanda de 14 cascs per la canalla, i l'any que ve ja s'ho pensaran si en compren de nous, tot depenent de quanta gent siguin. I res, us deixem també a no dir res més amb la Rocío Morón, perquè demà doncs, tindrem ja la notícia de la prèvia de la Diada Castellera que faran en el concurs ells de castells, que van a Torredembarra i que doncs, hi van gairebé 300 persones, unes 250 segur, i demà escoltarem quins són els objectius. Dimarts van fer ja un assaig i demà fan ja l'últim i esperen que sigui el més multitudinari.
1: Sí, de fet és el dia 27, n'havíem parlat amb ells, perquè fins al dia 15 no es podia apuntar allò la gent amb un formulari, però doncs igual han deixat més marge, i està molt bé, gairebé 300 persones, estupendo. Doncs demà en farem esment. Joel, ho deixem aquí.
0: Que vagi bé.
1: Que giris feina. Va amb segones, eh? És que hi ha alguna cosa, alguna notícia que trobareu avui a l'informatiu Mollet al dia i que té a veure amb el girafeina que tornarà a fer-se aquí a Mollet del Vallès per a aquelles persones que estan a l'atur, i aquestes entrevistes ràpides que tindran amb empreses. Avui es fa la presentació. Dit això, ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Ens n'informa en Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, una jornada molt tranquil·la, la d'aquest dijous. Per tant, no s'espera que hi hagi pluges, tampoc que hi hagi núvols destacables, i si de cas aquest matí alguns de baixos, alguna boira fins i tot, que s'ha format en algun racó de l'Empordà, també de l'Ebre. Gran part del dia i a gran part de Catalunya el sol hi ha de dominar, i sempre amb una temperatura dual. Matí que ha tornat a despertar frescal, però la tarda serà de calor, fins i tot una mica més que ahir. Per tant, almenys a la tarda la situació serà completament estiuenca. N'estem pendents a la xarxa?

0: Avui en el Posa't les Piles us hem dit que volem fer-nos ressò d'una acció que hi haurà a casa nostra. S'estan celebrant des d'aquest dilluns d'aquesta setmana, des d'aquest dia 21, i durant 3 setmanes diferents accions que tenen a veure amb la solidaritat. S'ha allargat aquesta celebració, havia estat una quinzena, després una setmana, després una jornada, i ara, doncs, escolta'm, 3 setmanes dedicades a la solidaritat aquí a casa nostra, a Mollet del Vallès. Una de les persones que jo crec que ha estat vinculada sempre, des dels seus inicis, és l'Enric Collado. Molt bon dia, Enric.
1: Hola, bon dia.
0: Ell és el representant de l'entitat solidària Amalgama aquí a casa nostra. Ara ens explicarà, per aquells que no en sapigueu, doncs, què és, no?, què és el que fa Amalgama. Però és promotor de la Marxa per la Pau aquí a Mollet del Vallès. És una marxa a nivell, doncs, això, mundial. I ell porta aquesta iniciativa aquí a casa nostra, i concretament el proper dimarts, dia 29, doncs es farà la presentació de la 4ª Marxa per la Pau. Jo li estava dient a l'Enric, he estat allò tafanejant i he vist que la primera es va fer el 2009, no?
1: El 2009, sí.
0: 2009. Explica'ns una miqueta, Enric, què és això de la Marxa per la Pau, què és Amalgama. Tu, de fet, ets una persona activista en l'àmbit de la solidaritat, de la pau, no?, del moviment per la pau. Hi ha moltes persones que et deuen conèixer perquè, doncs, havies estat docent. Ara espero i que feliçment jubilat.
1: Jubilat,
0: exactament. Vingulat a l'Escola Salvat Papasset, sí, que havies estat director, no?
1: Sí, també, sí.
0: Doncs explica'ns una miqueta, què és això de la Marxa per la Pau?
1: Bueno, és la Marxa per la Pau i la no violència, no? Perquè s'ha de distingir una mica, hi ha una mica de diferència. La pau tothom sap el que és, no? Però la no violència no tant, no? Nosaltres entenem la no violència com una actitud enfront de la vida, no? Molta gent diu, bueno, jo sóc una persona de pau, però que no es fiquin amb mi, no?
0: És cert, sí.
1: No? I la no violència és una actitud, no? Una actitud per a, en els conflictes, pues, tenir la qüestió de no arribar al conflicte, no? O de resoldre el conflicte. Però és una actitud personal, sobretot, no? Bueno, comencem dient que Amalgama, el missatge de Silo, tenim un grup aquí a Mollet. És un grup que ens dediquem sobretot a la meditació, a trobar un espai de reflexió sobre un mateix, no? Però, clar, nosaltres entenem la meditació no com una cosa de pèl cap a dintre, sinó també de pèl cap a fora, no? Per això, algunes vegades participem en algunes activitats socials, no?, com aquesta, per exemple, no? I moltes vegades hem treballat des de l'escola, no? Com jo vaig estar 30 anys al Papasseig.
0: Donido.
1: No? I efectivament vaig ser director. Sempre vam treballar el tema aquest de la pau i de la no violència, perquè a mi em sembla cabdal dintre de l'educació, no?
0: És molt important. El que passa és que just ara dius, tothom sap el que és la pau. Dic, malauradament també sabem el que és la guerra, perquè si mires allò al mapa mundi, doncs diries, escolta'm, la pau sí que hi és, però la guerra, d'unidor, hi és present a molts països. Clar. I el tema de la no violència, doncs està bé també aquesta diferenciació que deies, perquè també, malauradament, molts conflictes, fins i tot quotidians, veus que la gent, no?, els resol.
1: Sí.
0: Doncs es crida sant, en ocasions fins i tot arriben a les mans, no?
1: Sí.
0: I dius, però què està passant? Per què tanta violència gratuïta?
1: I sobretot avui dia, no?
0: Sí.
1: A les xarxes socials, per exemple, hi ha un odi impressionant, una ira, que no se sap d'on surt, però sí, impressionant.
0: Però que està calant, eh?
1: Està calant. Per això cada vegada és més important, no? I, de fet, aquesta Marxa Mundial per la Pau i la No Violència, que es va fer de tant en tant anys, no? Des de l'any passat serà una vegada anualment, no? Fins al 29, tal com estan les coses, no?
0: I llavors en què consisteix? Perquè, clar, quan imagina la marxa,
1: sí, bueno,
0: doncs, no?
1: Hi ha hagut una evolució en el tema aquest, no? Al principi es va fer una marxa, hi havia un equip base que anava de país en país, no? Autofinanciat i que I que després en cada país, en cada lloc, en cada ciutat, es feien activitats, no? Però anaven acompanyant, diguem, no? En la segona també, però en aquesta és la Marxa Mundial per la Pau i la No Violència en la teva ciutat, a la teva ciutat, no? O sigui, no hi ha un acompanyament d'un equip base.
0: Ens han dit que l'Ajuntament s'adherirà en aquesta marxa,
1: sí.
0: I llavors això tindrà, realitzarà d'alguna manera? Serà, és a dir, la gent, bueno, es podrà apuntar, hi haurà un dia que es farà un recorregut per la ciutat?
1: Bueno, nosaltres farem alguna activitat, sobretot, bueno, en la presentació i després el darrer dia de les jornades.
0: El dia 10, la Festa Solidària.
1: Sí, la Festa Solidària també, sí, sí. Hem fet una cançó en un simulat castellà i antic, no? I ens disfressarem del Quixot i el Sancho i la cohorte, i bueno, farem una auca, no? I després les escoles públiques s'han adherit, no solament s'han adherit, sinó que faran activitats, no? A partir d'ara faran activitats, i una activitat molt maca, perquè bueno, i les concertades estem a l'espera de, bueno, per una resposta, no? Sí, exactament, no? Però les escoles públiques ja ens han adherit i faran una abraçada a la seva escola. O sigui, entre tots els nens, cada escola al seu lloc, i faran els grans una bola del món, que després portarem el dia 10 allà a les Pruneres, no?
0: Ah, que bonic.
1: Sí, una cosa simbòlica, no?, però molt maca, no?
0: Tant de bo, a més, allò que calàvem, que aquesta violència, doncs, no?, es palpa, no?
1: Sí.
0: Doncs tant de bo també aquest missatge, si es treballa ja des de ben petits, també faci un canvi, no?, les properes generacions.
1: Aquesta és la idea, sí. I en algunes escoles farem una xerrada també, que ens han demanat.
0: Durant aquests dies?
1: Sí, sí, uh-huh. Sí. Així que, bé, bueno, es fa el que es pot. No? Tant de bo molta gent es pugui adherir, no?, i... Sí, sí.
0: La veritat és que estàvem comentant, no?, que hi ha com una necessitat també, no?
1: Jo penso que sí, no? Perquè no tot és ira i por, no? Jo crec que molta gent s'està adonant que estem caminant cap a un món una mica lleig, no? I jo penso que hi haurà una reacció també, crec. O espero.
0: Escolta'm una cosa, parlaves d'Amalgama, que som un petit grup, no sé si la gent diu, ai, a mi m'agradaria assistir a una jornada d'aquestes de meditació.
1: Sí.
0: Explica'ns també una miqueta això de la meditació, perquè ara també està molt de moda el tema del mindfulness i coses d'aquestes. Sí. No sé si és similar, no?
1: Bueno, no sé. No vull entrar en polèmica.
0: En polèmica.
1: No.
0: No volem generar conflictes, senzillament explicar-ho.
1: Exactament. Cadascú que faci el que vulgui, no? Nosaltres, sobretot en aquesta meditació, perquè hi ha molts tipus de meditació, no? Sobretot parlem molt, intercanviem molt, perquè no només és la meditació, no? De fet, tothom meditem. Perquè la meditació no és una altra cosa que la reflexió sobre la pròpia acció. I tothom reflexionem, sí o no? El que passa és que hi ha molts tipus. Hi ha meditació guiada, per exemple, no? Hi ha meditació més profunda. Bueno, això ha de començar per lo més fàcil. I sobretot que en aquest temps, sobretot, és necessari aquesta reflexió, no? No solament, no només a nivell individual, jo crec que seria molt bo a nivell col·lectiu, no? Cap a on anem? Què volem? Quin món volem, no? I ja et dic, no? I no solament quedar-se amb això, no? I ja està. Sinó fer alguna cosa a nivell extern, no? Per exemple, una altra cosa que estic amb això és en crear un grup de pallassos, no? Jo ja he actuat en algun lloc sol, no?
0: Sí.
1: Però prefereixo fer-ho en grup. El pas que molta gent no s'anima. I perquè és una altra manera, no?, de portar una mica d'alegria.
0: Has fet alguna mena de formació de clown? Així de...
1: No, autodidacta, la veritat. No? M'agrada el tema, i quan a una persona li agrada un tema, pues ja s'espavila buscant recursos, no? però m'ha agradat.
0: Doncs,
1: no només ho he fet aquí, sinó a Sant Onya, que és el lloc d'on vaig néixer, i vaig contínuament, no?, per unes qüestions familiars a Cantàbria, i allí hem fet també activitats, no?
0: I escolta'm una cosa, Enric, tens uns micròfons davant, aprofita. A veure si hi ha gent que s'anima,
1: doncs, bueno,
0: que és
1: sí.
0: El que han de fer.
1: Sí, sí,
0: la gent que vol posar-se en contacte jo amb Amalgama o amb Enric Collado, que n'ha
1: pues
0: de fer?
1: Mira,
0: teniu Enric, un lloc de trobada? No sé.
1: Bueno, és que fem les reunions a casa meva.
0: Ah,
1: o sea,
0: molt bé.
1: Són un grup petit, però obert. Està obert, no? Mira, dono el meu correu electrònic, Enrique Colla, Enrique Collado, enriquecolla@gmail.com, no?
0: Mm-hmm.
1: O el telèfon podríem donar després. Llavors, també això, portar alegria a la gent, jo crec que és molt interessant, no? Justament no per anar en contra. A mi m'agrada anar a favor, no? Sempre la gent va en contra de... I per què no anem a favor?
0: Mm-hmm.
1: Si hi hagués un pla realment interessant de cara a la gent... Sí, és més maco portar-nos millor entre la gent. Sí, és molt més maco. Molt
0: ara
1: més...
0: és com allò que es diu, no? Pots anar per la vida o emprenyat o amb un somriure.
1: És,
0: i tens el mateix...
1: Costa el mateix. Costa
0: sí, el mateix desgast, no?
1: El mateix.
0: Doncs millor el somriure.
1: O no és molt més agradable portar-se bé a la gent i està bé, no? Que sempre emprenyat per qualsevol cosa, no?
0: Mm-hmm.
1: En fi... Bueno, això. I d'aquestes coses parlem, no? Perquè
0: tu, Enric, has escrit llibres, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Mira, justament estic presentant el llibre Pau, Força i Alegria. Bueno, Paz, Força i Alegria, perquè està en castellà, no? I justament ho he fet en 12 idiomes, els idiomes més parlats de... No?
0: Sí, del món.
1: En xinès, en japonès, perquè són frases, no? I justament perquè també com he estat treballant de mestre, no? Pues sempre tinc una mica al cap els nens i els valors, no? Per això. I aquest llibre ho estic presentant per aquí i per allà.
0: I llavors que són frases curtes, allò fruit d'aquestes reflexions?
1: Sí, perquè en el moviment humanista en el que estic, no? O del nou humanisme, la salutació que tenim de cara a la gent és pau, força i alegria, justament, no? I llavors, quan jo vaig entrar a formar part d'aquest moviment, em va sobtar aquesta salutació, no? I vaig fer unes frases, no? Sento pau quan... Sento força quan... No? I això, i aquest llibre, m'agrada que ha sortit ara, m'ha acompanyat, bueno, des de fa 50 anys, no? I penso que, bueno, que ahí està l'espírit del grup en el que formo part, no?
0: I com és que vas entrar en aquest grup humanista?
1: Com
0: no
1: vaig entrar?
0: Sí, no sé què és el que et va...
1: Doncs perquè buscava un sentit a la vida, no? I vaig conèixer molts grups. Jo era dirigent estudiantil en altres temps, de Franco, no?
0: Temps enrere,
1: fa molts anys... Però em van decepcionar els companys que estaven en partits polítics. O sigui que jo vaig ser... em vaig decepcionar fa molts anys, no? Vaig tenir aquesta sort després, no? Perquè, mira, avui dia, la veritat és que molta gent, la majoria, no creu en els partits polítics, no? I malgrat que siguin importants, eh?
0: Clar, no? I de vegades necessaris.
1: Per suposat. Això per suposat. Efectivament, no? Però, bueno, i entonces vaig anar buscant una mica... Que després es va convertir en una moda, no? Però anys després, no?
0: T'ho dic en el sentit, t'ho preguntava, perquè igual hi ha joves, no?, que espero que també escoltin aquesta conversa, que ara es parla molt de que la joventut està com molt perduda, no?, i molt desil·lusionada, perquè no veuen gaire bé allò ni un futur, no?, I per això et preguntava.
1: Mira, jo el que diria és que és interessant buscar un sentit a la vida, perquè és el que dona força, no?, per a tirar endavant, i amb alegria, a més, no? Llavors, no podrem arreglar el món en general, vale, d'acord, però al nostre voltant sí. Nosaltres convivim, treballem, tenim família, i aquest medi immediat que tenim ens influeix, però nosaltres també podem influir. Ara mateix, d'alguna manera, estem influint, no?
0: Uh-huh.
1: I això s'ha de tenir una mica present. Llavors s'ha de ser una mica humilde en el sentit de, bueno, pots fer fins a on pots fer i ja està, no res més. Si pots arribar més enllà, millor, i si pots ajuntar més gent, com en aquesta marxa mundial, no?, promoguda per Mons sense gràcia i sense violència, no?, que és l'associació que ha promogut o que promou aquestes marxes, no?, doncs millor, perquè podem arribar més gent.
0: Quin nombre de ciutats s'han aplegat? No sé si tens aquesta data.
1: No tenim aquesta data, no.
0: No sé si a nivell de Catalunya, d'Espanya...
1: Són ciutats
0: arreu del món, entenc, no?
1: Sé que en Castelldefels s'han fet ja la presentació, no? No sé si a Barcelona també, i la veritat és que no ho sé. És que, a veure, nosaltres recolzem aquesta marxa, però jo no sóc de Mons sense guerres.
0: Ja.
1: No? De l'associació, per això no tinc aquestes dates. No? Però bueno, jo crec que moltes, normalment moltes. Mm. Bueno, ara mateix, bueno, al poble del naixement,
0: Santonya,
1: que vaig estar, vam fer ja una activitat, no? Pujant al Monte Buciero, que és el monte d'allà, i bueno, amb una pancarta, amb gent i tal, bueno, ja van començar a fer alguna cosa.
0: No, està bé, i no sé si d'altres marxes tampoc tens allò referència. Les altres, les anteriors, també les
1: sí.
0: Convocades la mateixa entitat?
1: Sí. Bueno, sembla que vam participar unes 2.000 associacions o entitats, no?, uh-huh. En aquestes tres marxes
0: convocatòries.
1: Mundials. Uh-huh. Sí, en aquestes convocatòries, no? Sí.
0: Doncs, tant de bo es vagi sumant
1: i
0: més.
1: I diu que... Es faran activitats, sí, a 100 ciutats del món.
0: I comentaves que la idea és allò, ara fer-ho de forma anual fins al 2029.
1: Sí, 2029 i ahir, pues, avaluar.
0: Reflexionar,
1: és que dit,
0: allò que dèiem, no?
1: Reflexionar, sí, perquè has de reflexionar sobre la teva acció, no? Què és el que ha anat, què és el que no ha anat, quins són els passos següents... Bueno, s'ha de reflexionar sempre a la vida, no? I fer les coses
0: s'hauria,
1: millor.
0: S'hauria, però com ara estem allò que passes una pantalla tan ràpid...
1: Exactament.
0: Doncs a vegades aquesta reflexió,
1: pues mira,
0: malauradament...
1: Un missatge és aquest, el de la reflexió, perquè és interessant. Perquè si no, com pots millorar? No, és impossible millorar si no reflexiones. Perquè tenim errades en el camí. Llavors, bueno, s'ha de...
0: Intentar solventar-les.
1: Clar.
0: Enric, ha estat un plaer que ens acompanyis. Aquelles persones que tingueu més ganes de xerrar amb l'Enric, de parlar-ne d'aquesta marxa, que sapigueu que la presentació és dimarts vinent, per això el volíem tenir aquesta setmana, per fer-ne difusió, dimarts vinent, dia 29, a 6:45 de la tarda, al Centre Cultural La Marineta. Prèviament també hi haurà una conferència sobre Gaza.
1: Sí.
0: I posteriorment, doncs, l'Enric Collado us farà aquesta presentació de del quart manifest Marxa Mundial per la Pau i la No Violència 2026, a la qual aquest manifest, doncs, ja us podem dir que s'adhereix al consistori molletà i, per tant, la ciutat de Mollet.
1: Uh-huh. Bueno, dono el meu telèfon, no? Tot
0: sí,
1: si algú vol
0: sí. Si no, has dit allò, Enrique.
1: Sí, Enrique Colla.
0: Enrique Colla, tot seguit,
1: tot
0: eh?
1: Tot seguit.
0: @gmail.com.
1: Sí. Mira, el telèfon és 62 89 16, una altra vegada,
0: sí. 7, molt sí. Bé, 62 89 16 16 7. I que millor que, no sé si per saludar és el mateix que per acomiadar. I
1: sí,
0: t'hem de
1: també,
0: dir allò,
1: també,
0: pau,
1: també.
0: Força,
1: pau
0: i alegria,
1: força i alegria.
0: Que
1: sí.
0: Vagi molt bé.
1: Que cal.
0: Cal una mica, sí. Adéu-siau.
1: Molt bé, merci.

0: Avui també doncs, estrenem a l'espai que compartim amb les entitats veïnals de la nostra ciutat, les diferents associacions de veïns. Hem de dir que hem tingut una baixa també en aquest curs i és que, doncs, malauradament, ha desaparegut una nova associació de veïns que ha decidit doncs, baixar la persiana, que es diu allò de forma literal. És l'Associació de Veïns de Can Borrell. Ens acompanyaran un dia per explicar-nos quins han estat els motius, però avui comencem aquest calendari que compartim amb la resta d'entitats que participen d'aquest espai i comencem amb l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa. La seva presidenta és la Teresa Prades. Bon dia, Teresa.
1: Bon dia.
0: La Teresa la teníem en el dia d'ahir com a psicòloga, perquè ella professionalment és psicòloga, però a més té també el càrrec de presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa i de la Federació d'Associacions de Veïns de Mollet i Veïnes de Mollet.
1: Sense cobrar.
0: Sense cobrar. Aquests dos càrrecs darrer sense cobrar. Està bé. Un dia hauràs d'explicar què és el que motiva una persona a ficar-se... No sé, què és el que et va motivar a tu a posar-t'hi a l'Associació de Veïns? No sé si tradició familiar, si a casa
1: no,
0: sempre havíeu estat a la...
1: No, a casa... Vaig apuntar la meva mare a ser soci quan es va jubilar, perquè vaig pensar que anirà al local i s'entretindrà. I a partir d'aquí vaig ficar-me a la Junta. Després, pel Carnaval, en aquell moment no podia, m'hi vaig ficar jo i a partir d'aquí vaig anar pujant.
0: Et vas anar enredant.
1: Sí.
0: Escolta'm una cosa, com esteu a l'associació? Com heu passat l'estiu? S'atura jo l'activitat, no? Imaginem, després de la Revetlla de Sant Joan.
1: Sí, vam fer la Revetlla de Sant Joan, va anar molt bé, va venir força gent. I llavors vam començar amb el Carnaval ja una altra vegada, fer la presentació, de començar a treballar també, i vam fer el peron de l'agost. Llavors al setembre se'n tornem-hi, perquè aquest any és més d'hora, llavors hem d'anar una mica més a la idea.
0: Ara el Sant Tornem-hi, ara que estem a la tardor, clar, la pregunta és obligada i ara doncs, serà la bomba la que ens deixarà caure la Teresa, perquè clar, la primera festa de curs que sempre organitzava, festa, activitat que organitzava l'associació, és la festa de la tardor. Mm. Però aquest any...
1: Ja no es fa. Bueno, perquè primer que porta molts anys fent-se, llavors la idea era reunir la gent del barri, llavors fèiem una rosada i venia molta gent del barri, però a mesura que ha anat avançant, doncs, bueno, que la societat canvia, com és lògic, i és una festa que sí que ve gent, que mobilitzem gent, però no la suficient com perquè hi hagi un rendiment, no? Sempre tenim, bueno, doncs sempre estàvem en dèficit, que jo des que estic a l'associació les festes han estat en dèficit, eh? Però una mica doncs, teníem la subvenció que pal·liava aquest dèficit, no? I llavors, aquest any la subvenció se'ns ha reduït en 300 euros, crec, amb la qual cosa, entre que ens fem grans, que no acabem mobilitzant la gent que ens agradaria, tot i que ve gent, però hauria de venir més, al final hem decidit de no fer-la.
0: Mm-hmm. M'imagino que també heu posat a sobre la taula el tema de l'esforç que suposa també organitzar una festa que sembla, no?
1: Sí.
0: Una vegada fas el cartell i diu, ai que bé, però
1: no.
0: Clar, has de preveure, no? Contractar gent que et vingui, que... No?
1: Exacte, i buscar, i llavors les begudes, i muntar la festa, fer publicitat, i llavors, clar, ens fem grans, com és lògic, no és que siguem iaios, però ens fem grans, i llavors també és veritat que dius, bueno, pues, vas movent-te, vas fent l'esforç, no?, d'estar tot un sant dia aquí, amb el cansanci que significa, i que després la gent pues, no vingui, no? No respongui, llavors això et va desanimant.
0: Els socis i les sòcies s'ho han pres bé? O han dit, escolta'm, bueno, vinc a comprar un tiquet?
1: No, primera notícia, vull dir que no ho sap ningú. Vull dir, algú, els que estem en la Junta i els que he anat jo parlant el tema de Carnaval ja ho saben, i hi ha algun veí que també és soci, però els que venien ja ho saben. I era primera notícia, vull dir, no ho sabia ningú.
0: Només afectarà la festa de la tardor o heu fet
1: ja
0: una anàlisi de totes les activitats de...
1: Saps què passa? Que, clar, nosaltres fem dues festes, les dues són al carrer. Estàs pendent del temps, de si plou o no plou. Si plou i ja t'ha fumut, perquè, clar, tu el músic, el menjar i tot ho has de pagar igual, amb la qual a més ja són, tots són pèrdues, no? Llavors, el cansanci de que sempre som la mateixa gent, que, i llavors és tot un conjunt. Llavors, bueno, quan arribi el moment decidirem, però jo crec que no la farem.
0: Mm-hmm. Bueno, de fet, m'imagino que també és donar-li una volta i potser allò de dir, escolta'm, fem una cosa pels socis, bueno, jo, diferent...
1: A veure, estem pensant altres coses, eh? No dic que no fem res més, jo estic pensant altres coses, i però no vull dir res perquè està tot en l'aire. Mm. Però serà, no serà una festa així organitzada, sí, serà un aconteixement, un evento, que diuen ara la gent, avui hi ha un evento, però no serà el típic que hem fet sempre.
0: Molt bé, doncs queda dit.
1: I les catifes es seguiran fent. Uh-huh. Catifes i carnaval farem.
0: Aquestes dues activitats teniu claríssimes.
1: La barbacoa solidària, sí, però això no l'organitzem nosaltres.
0: No, participeu.
1: Sí. I el que sí que ja s'ha instaurat que farem és anar després de carnaval, quan acabem ja de Tossa, anirem a les residències d'avis.
0: Sí, perquè he tingut allò un feedback, no? Una molt bé, resposta molt, bé. Molt positiva, no?
1: És una experiència molt maca i dura, però maca, i ja ho repetirem, i ja estem parlant amb les residències i ja tenim el dia, vull dir que saben que aquell dia, i sí, sí, això ho farem sempre.
0: Molt bé, és a dir, us esteu prenent més el tema social, no? Allò de...
1: Bueno, la part social no s'ha donat mai. El fet de parlar amb la policia, parlar amb els polítics, lluitar pues, perquè hi hagi millor circulació, pel tema de les neteges, no? Projectes que tenim i que hem presentat, com per exemple fer un pas de vianants a la rotonda aquella dels bombers, perquè els que venen de caminar de gallecs, doncs per travessar allà és una feinada increïble, perquè la gent no para, tot i que han d'anar a 30, però no para. Llavors els he comentat de dir, bueno, seguir la vorera i fer un pas de vianants en allà, que allò sí que és mullet. Vam demanar-lo on s'acaba el camí, però allò ja pertany a Santa Perpètua i hi ha dificultats per fer un pas de vianants en allà. Mm-hmm. I clar, ja implica un altre ajuntament que...
0: És una altra administració.
1: Llavors és complicat allò. O, per exemple, el camí de tot el que és la via ronda, la via de... Sí, la ronda dels Pinedons, per exemple, fer un pas pels vianants al costat de la vorera, perquè allà hi ha molta gent que passa, i fer un pas de vianants, o sigui, fer un pas de sí, persones amb condicions. Mm-hmm. Són coses que, bueno, ara suposo que vindran a parlar amb nosaltres.
0: Clar, de fet, crec que teniu, no?
1: Sí, el dijous vindran els d'Esquerra Republicana, el Sergi Suárez, vindrà al local i, bueno, parlarem, presentarem una mica això, i hi ha altres projectes que ja en el seu moment ja se'ls dirà.
0: També heu tingut allò trobada amb la policia?
1: Sí, la policia va venir la setmana passada, divendres. Espero que hi anés molta gent a la paradeta, perquè durant l'estiu en el WhatsApp he tingut mogudes de persones que es queixaven de la falta de seguretat i tal, i que em demanaven una entrevista amb la policia. Espero que hagin aprofitat per anar allà i queixar-se. Mm-hmm. Espero, no sé, no els he preguntat perquè encara no m'han dit, però bueno, quan hi vaig anar jo hi havia gent allà esqueixant-se, o sigui que bé.
0: Ja comentaves allò, ja sensació d'inseguretat al barri?
1: Aquest estiu hi ha hagut bastants robatoris i
0: en habitatges,
1: sí, i gent que ha vist gent sospitosa, alguna persona que li han robat al mig del carrer, a la zona del Mercadona. Mm-hmm. I per exemple arribar a casa i tenir el lladre en allà, com aquell que diu, i trobar-se que havia entrat a casa seva. Hi ha hagut bastanta moguda i bastanta inquietud, potser no tanta moguda com més inquietud, no? Mm-hmm. Llavors clar, només que sigui un cas, dos, doncs la gent ja, el pànic es generalitza. Mm-hmm. Llavors, bueno, demanar més presència policial, que això ja és complicat perquè també tenen pocs efectius, però bueno, es fa el que es pot.
0: Ja, escolta'm una cosa, deies bé, segurament aquest any tindrem que ens visitaran molts polítics, que ara tindreu allò a Esquerra. Vosaltres allò que us visitin les diferents forces polítiques ja us està bé?
1: A mi m'agrada, M'agrada sobretot si venen els veïns, vale? Vull dir que vinguin, ja no que vinguin a l'associació a explicar-nos a nosaltres, sinó que puguin, ja que fan campanya, i és complicat, no? Quan fan campanya tenen moltes coses, però bueno, vine, passa a les associacions, parla amb veïns, allà asseguts, que està molt bé que el que fa l'alcaldessa, que vagin als barris, però clar, una cosa és estar en una paradeta i parlar amb una persona, que no seure i parlar, tenir una assemblea en allà, jo crec que això ho tindrien que fer-ho tots. Bueno, vosaltres voleu el vot, que ens esteu donant, no? No em vinguis amb històries així.
0: Estem fent referència precisament perquè l'any vinent hi ha eleccions municipals, si no m'erro, crec que és el dia 23 de maig que hi ha, que és
1: al
0: la
1: final,
0: jornada electoral.
1: El poder el tenen ells, no? El poder el tenim nosaltres, som nosaltres els que votem, no? Llavors, bueno, tu vols que jo et voti, a veure què m'ofereixes. Llavors jo decidiré si em convéns tu o em convé l'altre.
0: Llavors, el que us agradaria és allò, saber què és el que ofereixen, i també vosaltres aprofitar aquestes trobades per dir nosaltres el que demanem.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí, perquè a vegades es perd, i llavors estar assegut en un lloc, fer tipus assemblea i que la gent pugui dir la seva i tal, sempre dins del respecte, a mi em sembla bé. Jo crec que ho tindríem, no només amb la nostra, ho tindríem que fer a tots, no fer campanyes electorals que hi van els seus només.
0: I Teresa, jo que començava fent referència que doncs, ha desaparegut una altra associació de veïns, dic una altra perquè doncs, fa un parell d'anys, crec que va ser, no? Es va dissoldre l'associació de veïnes i veïns de Camp Antiquet, ara la de Camp Borrell. Hi ha Col·legis Nous, està inactiva.
1: És que això ho hem dit moltes vegades. Les associacions de veïns tenien un sentit, doncs, en determinada època, aquesta societat que tenim, aquestes èpoques, però hi ha altres associacions que millor, doncs, i que tu pots connectar directament amb l'Ajuntament via online, vull dir, tens aquest accés, cosa que abans no era tan fàcil, no? Tot això fa que puguis queixar-te a l'Ajuntament o dir la teva sense necessitat d'estar en una associació de veïns. Jo que em trobo molt, que quan tenen un problema, gent que no és sòcia, que potser ni venen mai a les festes ni a Sant ni bèstia, llavors venen, se'm queixen i que jo mogui tal, a veure, perdona. Evidentment em mouré, però no ho faig per tu, ho faig per un bé del barri. Però clar, te'n recordes de mi quan necessites alguna cosa, però la resta de l'any què? Llavors hi ha un canvi de mentalitat i ens hem d'anar acostumant, i la nostra ens manté el carnaval. Això s'ha de ser, vamos, és claríssim. Quan nosaltres no fem el carnaval, doncs segurament deixarem.
0: I ara el tema de socis, sòcies, el teniu estancat? O hi ha persones que...
1: No, nosaltres ens movem sempre 150, 152, sempre... Però és gràcies al carnaval.
0: Val.
1: Hi ha pocs veïns.
0: Bé, en tot cas, del que ens ha comentat la Teresa, aquelles persones que potser doncs, tenien l'hàbit d'apropar-se a Santa Rosa en l'època de la tardor, que sàpiguen que aquest any no veuran allò publicitat, no. Cartells anunciant la festa de la tardor, no. Que hauria estat ja...
1: El 3 d'octubre. El 4 d'octubre. No, el 3, però, no, el 4 d'octubre.
0: L'edició, la 30 i alguna cosa,
1: això no ho sé.
0: Portàveu molts anys, jo crec que...
1: Sí.
0: No sé si abans de la Revetlla ja fèieu la festa a la tardor.
1: No t'ho sabria dir, però compta el 90 o abans del 90.
0: Vaja, jo crec que de les clàssiques.
1: Sí, el que passa que han anat evolucionant.
0: Sí, no, i bueno, ja està bé,
1: bueno,
0: no?
1: També... Sí, al final, jo què sé, t'has d'agafar les coses, bueno, doncs tens una època i està, llavors canvia, i bueno, doncs vindrà una altra cosa que serà diferent, però millor és millor o pitjor, vés a saber.
0: Clar, no, i a més, de vegades allò mantenir les coses allò per, no?, per rutina, s'acaben morint soles.
1: Doncs... Exacte.
0: Doncs mira, abans de morir la matem. No?
1: Bueno, i el tema de la subvenció, per exemple, jo tot el que de la Revetlla o
0: perquè
1: de la tardor...
0: Perquè la subvenció
1: no
0: és municipal?
1: Sí. No puc aportar res, perquè tot el que és menjar, begudes, tot això no compta. Vull dir, no ho pots justificar. Els músics ens ho fem entre nosaltres, per tant, no... És absurd.
0: Doncs queda dit.
1: Sí,
0: ja veurem, ja veurem allò, aquestes novetats que hi hauran, per donar pas a noves experiències.
1: Bueno, és un projecte que ens fa il·lusió i que implica no només el barri, amb molta gent.
0: Ja ens ho explicarà la Teresa.
1: Sí, ho has d'acabar d'estructurar tot bé.
0: Que vagi molt bé, Teresa.
1: Gràcies.
0: Fins la propera. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Tot seguit donem pas a l'agenda de tota la setmana. Des d'avui fins a dimecres de la setmana vinent és les activitats que tindran lloc a la ciutat. Ens les comenta el nostre company, en Josep Casasnovas. Bon dia.
1: Bon dia. Després de l'estiu tornem amb l'agenda per a fer un repàs de les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 30 de setembre. Comencem l'agenda amb l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar, des de la nostra contemporaneïtat, el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Continuem amb l'Hora del Conte. Contes per a la Pau, amb Eva Font. Activitat inclosa dins del programa de les Jornades Solidàries Mollet 2026, per la Pau. Divendres 25 a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Can Molà Jordi Soler Tura. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Tarda de karaoke. Vine a cantar les teves cançons preferides. Divendres 25 a 7:45 de la tarda al karaoke del Centre Cívic de Camp Antiquet. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb el dissabte 26 de setembre, amb el Mercadillo de segona mà, de 9 a 2 del migdia, a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. També dissabte 26, sortida cultural. Fundació Palau, a Caldes d'Estrac, i al Museu Marès de la Punta. Iniciem el curs amb una nova sortida cultural que ens portarà a descobrir dos espais expositius. Al matí visitarem la Fundació Palau, a Caldes d'Estrac, per conèixer l'exposició Nonell, Vallmitjana i els Gitanos. A la tarda ens desplaçarem fins a Arenys de Mar per visitar el Museu Marès de la Punta. Dissabte 26 de setembre, i per més informació i reserves al telèfon 93 544 50 99 o bé al correu museuabelló@molletvallès.cat. Organitza l'Ajuntament de Mollet. 24a Caminada Nocturna a Gallecs. Sortida al carrer Ansel Claver, cantonada La Pau, a les 8 del vespre de dissabte 26. Organitza el Club Muntanyenc Mollet. Seguim amb la tertúlia flamenca, també dissabte 26 a les 9 de la nit al carrer Castelao número 2. Organitza el Centre Cultural Andaluz de Mollet. Anem cap a diumenge 27 de setembre, amb el Ball de la Gent Gran, a 6:15 de la tarda a l'Esplai Sant Jordi. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. Sona Mollet 2026. Maria Canals porta cua. Recital de cloenda amb Guillem León, al piano. L'Associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals instal·larà un piano a la plaça Catalunya, on al llarg del dia es portaran a terme un seguit d'activitats musicals i pedagògiques. Com a cloenda, tindrem l'oportunitat única de gaudir d'un concert de Guillem León, pianista participant al prestigiós concurs Maria Canals de Barcelona, una actuació plena de talent, virtuosisme i passió per la música. Dimecres 30 de setembre a la plaça Catalunya. Organitza l'Ajuntament de Mollet. I com a últim acte de la nostra agenda us portem la xerrada Miró a les Galeries del Mau, 1918. L'acte s'emmarca en el cicle de diàlegs Miró, Art i Territori, impulsat per la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya, amb motiu de la commemoració del 50è aniversari de la Fundació Joan Miró. Serà a càrrec de Joan Maria Minguet i Dolors Rodríguez Roig. Dimecres 30 de setembre a les 7 de la tarda al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. I fins aquí l'agenda d'aquesta setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Ara, Mossos han obert una investigació per tal d'esclarir els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort de l'home. I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat a conseqüència el patrullatge al barri. I pel que fa a la mobilitat, la 2 registra un quilòmetre de congestió a Cervera en sentit Barcelona per un accident que obliga a tallar un carril. A la T11 hi ha 4 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona, també per obres, amb només un carril obert. També hi ha retencions a la 2 a Jorba en sentit Lleida, per també obres, amb un carril tallat. I a banda, a la C25 hi ha afectacions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i entre Fonollosa i Rajada i en tots dos sentits amb un carril tallat a causa de la reparació de danys d'un accident. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures amb ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies, Ifercat, Cimalsa, Tram i Metro. El projecte preveu tres fases i l'objectiu és crear una imatge més simplificada i més fàcilment identificable pels usuaris. I el ple de l'Ajuntament del Prat de Llobregat ha aprovat una nova declaració institucional contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. El text rebutja el projecte i reclama protegir l'entorn natural del delta del Llobregat després que el govern espanyol hagi tramitat el Pla d'Hora 3, que preveu recursos per a treballs previs a l'ampliació, però ajorna les inversions executives més enllà del 2031. La declaració també reclama un sistema aeroportuari català integrat amb Girona, Reus, Alguaire i la Seu, així com més inversions ferroviàries per connectar els diferents aeroports. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Amb marxes a peu i el tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades amb l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxer Falgueras, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a la ciutat.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Som centenaris aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet. Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions

accions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

0: Donem pas a l'espai del Va de Lletra, espai que ens acompanya ja fa molt de temps aquí a la sintonia de Ràdio Mollet i en concret en el Posa't les Piles. És un espai que fomenta la lectura i ho fem de la mà de la Biblioteca de Can Molà i també del llibreter en Carles Penya, propietari de la llibreria Lilla. El Carles el tenim allà, la llibreria. Molt malament, Carles, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Dic molt malament perquè et volíem tenir-ne jo el primer programa de la temporada aquí als estudis.
1: Sí, no, la intenció era aquesta,
0: era venir,
1: però se m'ha complicat al matí.
0: S'ha complicat. Bueno, sí, no, la feina per davant. Escolta'm una cosa, anem a comentar, com sempre, novetats editorials que han arribat a la llibreria i que, evidentment, els nostres oients poden apropar-se i remenar i, doncs, si aquestes que comentem els hi agraden, doncs demanar-les directament.
1: Molt bé.
0: Heu començat bé el curs, vosaltres, també?
1: Hem començat bé, sí.
0: Sí?
1: Molt animats.
0: Sí, hi ha interès per la lectura?
1: Bueno...
0: Escolta'm, que ara sembla ser que s'incentivarà que els joves facin lectura.
1: Home, tot això són paraules, perquè al final aquests informes de comprensió lectora ja fa molts anys que volten, que la comprensió lectora està sota mínims, però mesures efectives se'n fan ben poques. Vull dir que al final tot és tot són paraules. Vull dir que a nivell pràctic poques coses s'han tirat endavant, però en fi, ja sabem com va el món de la política.
0: Bé, nosaltres posem aquest granet de sorra comentant i intentant que aquests comentaris que fem siguin prou atractius perquè tant adults com a gent menuda s'interessi per la lectura, perquè evidentment els menuts seran els grans que els diran: ai, vaig a comprar-te aquest llibre, no? I anem a començar precisament per els més menuts, que ara fan allò un parell de setmanes, tres, que estan a l'escola, alguns amb algun petit trauma després d'estar amb les famílies, però que mica en mica es van adaptant. I m'agradaria començar parlant d'un llibre que a través d'ell pots jugar i aprendre a comptar, no? Que és el de 10 esquirolets.
1: Sí, 10 esquirolets, de Kyle Tudor i Marc Butaban. Són els autors del text i de les il·lustracions. Està editat per Combel i és un àlbum il·lustrat. Com tu ben dius, doncs, és a través d'una història, doncs, aprendre a comptar fins a 10. És d'aquells contes de repetició, saps? Que també agrada molt als nens. I comença amb 10 esquirolets que estan asseguts en una filera i llavors un surt corrent i doncs què passa? Doncs que en lloc de 10, doncs n'hi ha 9, no? Llavors continua que amb el número 9, però en aquest cas hi ha 10 periquits, 9 periquitos asseguts en un sofà. I què passa? Doncs que un també marxa i al final doncs en queda... En queden 8, i així fins a arribar fins a un. I bé, la il·lustració també és molt així, és una il·lustració divertida, i el fil conductor el porta doncs un os petit, que és el que va fent de narrador de la història.
0: Està bé. És a dir, que a més també dic allò, aprendre a comptar, però també a conèixer els animalons, no? Està bé?
1: Sí, perquè cada número doncs és un animal diferent.
0: Està bé. Molt bé. Doncs aquesta recomanació, evidentment, pels més menuts, per aquests que...
1: Sí, això seria doncs a partir de... entre dos
0: tres anys.
1: Sí. Bueno, vull dir que també és un àlbum prou... Bueno, vull dir que sí, que a partir de 2 anyets està bé, sí.
0: Molt bé. Doncs continuem amb un altre que posa prohibit tirar-se de bomba.
1: Sí, mira, aquest serà... Això és una novel·la curteta.
0: Sí.
1: Que és la que hem triat per... Hem obert un club de lectura nou.
0: Esteu bé, molt actius, eh? Sí. Heu obert allò un d'escriptura, un altre ara ens comentes de lectura... Molt bé.
1: Sí, de fet ara al setembre n'hem començat un de nou de còmic, també.
0: No parem.
1: De còmic molt i novel·la bé. Gràfica per adults. I ara d'infantil ja en teníem un a partir de 5 anys, que era d'àlbum il·lustrat, i ara n'obrim un altre per nens més grans, entre 9 i 12, més o menys, que proposarem una sèrie de lectures més llargues, ja més novel·la, no? Per més novel·la infantil. També el portarà l'Eva Font i la Judit, la seva filla. El que passa que no seran... seran dissabte també, dissabtes de 11 a 1, però seran, no serà mensual, sinó més o menys cada mes i mig. I el calendari el tenim aquí. Vull dir, si algú li està interessat, doncs que ens ho pregunti i li passarem tota la informació també de les sessions que farem. I llavors el llibre primer que farem serà aquest, Prohibir tirar-se la bomba. L'autor és Ulrich Haab, que ja és un autor conegut perquè va treure un llibre que es deia Ànec Coix, gallina cega, i ja està editat per l'editorial Takatuka. Uh-huh. Els protagonistes són els mateixos protagonistes del llibre anterior.
0: L'ànec i la gallina.
1: L'ànec Coix i la gallina cega.
0: I la gallina cega.
1: I en aquest cas van un bon dia, volen anar a la piscina, que no hi han anat mai, serà la primera vegada que hi aniran, però les gallines tenen prohibida la... no són benvingudes a la piscina, tenen prohibida l'entrada. I llavors es produeix algú organitza una festa a la nit i que conviden a tothom, menys a algú que no rebetllarem perquè
0: no volem...
1: Ja us faríem, ja us aixafem la guitarra.
0: Sí. Molt bé, escolta'm, que divertit, no?
1: Sí, a més és una una lectura molt apropiada per això, per infants a partir de 8-9 anys, i que a més té les il·lustracions, no només hi ha text, sinó que hi ha il·lustracions de Georg Müller, que són també molt divertides.
0: He vist que està publicat per l'editorial Takatuka.
1: Takatuka, sí.
0: No l'havíem...
1: No el coneixies.
0: No.
1: Ah, sí, és una editorial especialitzada en literatura infantil i juvenil. També fan algun tipus de... També fan còmics per nens i joves i ho fan molt bé, la veritat.
0: Mm-hmm. Doncs aquestes dues recomanacions per als més menuts, allò 2-3 anyets fins a 5-10 esquirolets per aprendre a comptar, i també prohibir tirar-se de bomba, i a més amb la possibilitat després de participar en aquest club de lectura infantil que funcionarà els dissabtes, has dit, dissabte al matí,
1: sí.
0: Cada mes i mig, més o menys.
1: Més o menys, sí, no és ben bé així, però
0: que la gent s'ha d'apuntar, això, sí.
1: S'ha d'apuntar, sí. Sí.
0: És a dir, que si teniu fills, filles d'aquestes edats, a partir de... Què? A partir dels 12?
1: A partir de 9
0: anys. Sí. Que passin. Molt bé. Anem a comentar altres propostes, aquestes per adults, que ens has fet. Nadie m'esperava aquí. Bueno, jo sí que t'esperava, però no has vingut.
1: Nadie m'esperava aquí, no.
0: Ah, no?
1: No, disculpa, t'he enviat la foto.
0: S'ha colat.
1: Però no era. No.
0: Ah.
1: Era al sud, la nit al cor i una independència.
0: Ah, jo tinc una independència al sud i disculpa. La nit al cor. I també veia jo, nadie m'esperava aquí, dic, doncs mira. Doncs,
1: No.
0: A què no el recomanes? Perquè
1: sí,
0: està bé,
1: Però
0: sí. No toca avui.
1: Bueno, no, mira, doncs mira, parlem-ne, ja que estem posats.
0: Clar,
1: no?
0: Home, ja.
1: Sí, espera, deixa'm el... Sí, mira,
0: que l'estàs llegint, potser?
1: No, bueno,
0: estàs remenant.
1: L'he fullejat, sí. En algun moment, sí. Vale, no, ja està, ja que estem posats, doncs posem-nos-hi. És una novel·la... Bueno, és un assaig, no és una novel·la. Està editada dins d'una col·lecció d'anagrama, que és un nou esquadernós anagrama, que són de format petit i són assajos així curtets. I l'autora el que fa és una reflexió sobre com funciona ara l'ascensor social, no? Una mica. Ella és periodista i treballa com a redactora de Cultura al País i també porta un podcast que es diu Amiga de Te Cuenta. Mm-hmm. I llavors aquí parla com d'alguna manera alguna persones que viuen a la perifèria i que, de fet, ningú esperava que arribessin a tenir un cert estatus, no ja a nivell econòmic, sinó a nivell social o dins del món de la cultura, i com s'han pogut colar, tot i no considerar-se que formava, que haurien de que formaven part d'aquest àmbit tot o no d'aquests col·lectius.
0: De fet, veig la Noelia Ramírez, que és l'autora, doncs, que diu que aquest llibre neix d'una experiència personal seva, d'un dol.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé. Sí. Anem pels que teníem allò preparats. A veure, no sé per on començar, la veritat, eh? Estic allò una mica descol·locada. Una independència. Anem per una independència.
1: Vinga.
0: Va.
2: No?
1: Una independència... mira, això és un llibre, és una novel·la de l'editorial, publicada per l'editorial Jande, que és una editorial que alguna vegada ja n'hem parlat, perquè la porten dues editores i és donen veu a sobretot a autors, autores de catalanes, però que fruit de la diàspora africana. Uh-huh. Llavors aquí l'autor és el Jeffrey A. B. Pans, que ell és de
0: és nascut a Barcelona, que clar, amb el nom
1: ell és nascut a Barcelona, sí.
0: És... vaja, que és català.
1: És català, efectivament, sí. Però és de pare, el seu pare és de Guinea Equatorial i la mare és d'aquí, uh-huh. És catalana. Són nascuts aquí. És nascut aquí. Llavors, ell és un activista i panafricanista reconegut i en aquest... és un llibre que ens parla del procés d'independència de Guinea Equatorial. Com sabeu, excolònia espanyola, que ho va ser-ho fins a finals dels anys 60. Uh-huh. Ho fa a través d'una novel·la, perquè no és un llibre de no ficció, sinó que ens explica aquest procés a través d'una novel·la amb el fil conductor. El narrador és un periodista polonès, que és enviat pel seu diari a cobrir la declaració
0: d'independència.
1: En el moment en què es declara la independència. Uh-huh. Llavors, l'interès d'aquest llibre rau en això, que perquè, tot i que Guinea Equatorial va ser durant molts anys colònia espanyola a l'Àfrica, doncs, en realitat, coneixem molt poc de... tant del país com es va anar produint aquest procés de descolonització i d'independència.
0: Mm-hmm. Interessant.
1: Sí, a més serà protagonista del Club de Lectura que farem al novembre, del de no ficció, i comptarem amb la presència del Jeffrey, de l'autor.
0: Ah, molt bé. Ah. Sí. Ja ho recordarem, perquè al novembre encara queden, però quan...
1: Sí.
0: Però ho recordarem, paga la pena, molt bé. Parlem de Guinea Equatorial i també una de les propostes que ens fas és el sud. És de l'editorial Les Hores, no?
1: Sí, és de l'editorial Les Hores, en català, i en castellà també està publicat per Anagrama.
0: L'autor és de Taiwan, no?
1: Digue'm.
0: Que és de Taiwan, l'autor. Tash Up.
1: L'autor és nascut a Taiwan, però de fet ell és de... va bueno, podríem dir que és de Malàisia, però els pares eren de Malàisia i ell va viure tota, gairebé tota la seva vida en allà, tot i que ara viu al Regne Unit.
0: És novel·la, no?
1: És una novel·la, sí, és novel·la. Els protagonistes són una família xinesa, bueno, d'origen xinès, que viuen a Malàisia i que fan un viatge al sud perquè s'ha mort el pare d'aquesta parella i els hi ha deixat com a herència una finca que tenia al sud del país. Això serveix per explicar. Primer, podíem parlar que és d'entrada, com si fos una novel·la d'inici al món de la sexualitat per part d'un dels membres de la família, que és en aquell moment és adolescent, però no és només això, és una novel·la bastant coral, llavors que parla sobretot de la família, dels secrets, de silencis, de relacions familiars, de com de vegades es perpetuen alguns rols de generació en generació, etc.
0: Paga la pena. Estava mirant que, a més, és una novel·la, hem vist que ha rebut diferents reconeixements, no?
1: Sí.
0: El Booker Prize.
1: Bueno, va estar nominada.
0: Nominada, sí.
1: I llavors també l'Amda Literary Award de ficció gay, nominat també el Publishing Triangle Award de LGTBIQ+, i bueno, vull dir que ha molt, molt reconegut a nivell de premsa.
0: La traducció, que sapigueu, és de la Miriam Cano.
1: De la Miriam Cano, que és una de les grans traductores que tenim de l'anglès al català.
0: I per acabar, Carles, tenim La nit al cor.
1: Sí.
0: Sí?
1: La nit al cor, de la Natacha Panà, que és una autora amb llengua francesa. Ella és nascuda a l'illa Maurici, que és colònia francesa. Avui la cosa va de tema colonial, eh?
0: Sí, ja ho he vist. Guinea Equatorial, Malàisia...
1: Sí, sí.
0: Ara ens traslladem fins a això, no? Fins a l'illa Maurici.
1: Ella, de fet, és filla de pares indis que van emigrar a Maurici per qüestions de feina, i ella, de fet, hi ha viscut allà durant molts anys, gran part de la seva vida, fins a arribar a l'edat adulta, tot i que ara viu a França, viu a la metròpoli, no? Mira, és una novel·la que parla de tres agressions, de tres casos de maltractaments. Dos amb el resultat... hi ha dos feminicidis i un cas de maltractament, que és el de la pròpia autora, que va patir entre els 19 i els 25 anys, quan va tenir una relació amb un home que tenia bastants més anys que ella. Llavors, això ho combina amb dos casos reals de feminicidi, un que es va produir a l'illa de Maurici i que la víctima va ser una cosina de l'autora, i un altre que es va produir a Bordeus amb una dona, amb un barri molt a prop d'on vivia l'autora en aquells moments. Llavors ella va investigant sobre aquests dos casos i ho intercala amb el seu cas personal. És una novel·la molt dura, però la Natacha escriu d'una manera tan concisa, utilitzant sempre la paraula exacta, i la construcció de la novel·la està tan ben elaborada que... Clar, jo quan la vaig agafar, ostres, un altre llibre sobre feminicidis, que ja està bé,
0: de gènere,
1: perquè
0: sí.
1: És una realitat prou dura, com perquè tingui difusió i en prenguem consciència tots plegats. Però una vegada la vaig començar a llegir, vaig quedar totalment absorbit per la prosa d'aquesta autora, que a més ara ha estat uns dies a Barcelona i hem tingut ocasió de conèixer-la.
0: Mm-hmm. Doncs recordeu, La nit al cor és d'Angle Editorial, crec.
1: Sí, està editat per Angle Editorial i també hi ha traducció al castellà a l'editorial ADN.
0: Escolteu, a més, ara que comentava el Carles, no?, la importància això de donar visibilitat en aquestes situacions, que penseu que d'aquí no res, allò d'aquí 2 mesos serà el 25N, llavors potser són... començàvem parlant allò de la importància de la lectura també entre els adolescents, doncs igual conèixer aquesta realitat als adults, però també allò a aquelles persones joves paga la pena, no?
1: Sí, mira, de fet, aquesta novel·la ha rebut, també és una novel·la molt premiada, ha rebut el Premi Femina, que és un dels més prestigiosos de França, i també el Premi Goncourt de Lycéens, que és el Goncourt que trien també els alumnes dels instituts francesos. O sigui que també és molt... Bueno, molt recomanable també per públic juvenil i adolescent.
0: Sí. Molt bé. Carles, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Sentim allò de Xivarri, allò a la llibreria. Esperem allò que molta gent s'apropi aquests dies allò per comprar i també per apuntar-se a aquests clubs de lectura. Ara gairebé allò, un club de lectura, un club d'escriptura, un de còmic, gairebé allò, cada setmana esteu embolicats, eh?
1: Sí, sí, cada setmana estem aquí al lío.
0: Molt bé. Que vagi bé, Carles. Bona setmana. Ens retrobem d'aquí 15 dies. Adéu-siau.
1: Molt bé, moltes gràcies. Adéu.
0: Adéu, adéu.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Gràcies per acompanyar-nos una jornada més. Ens retrobem demà puntuals a les 9 del matí en reemissió del programa íntegre a partir de les 3 de la tarda i també podeu entrar a la pàgina web radiomollet.com. Adéu-siau, bona jornada.

0: Bon dia, salutacions dels serveis informatius i tècnics de Ràdio Mollet. L'Escola Sant Gervasi Cooperativa de Mollet del Vallès posa en marxa aquest mes d'octubre l'Espai Niu, una nova proposta pensada per a famílies amb nadons d'entre 0 i 12 mesos. La iniciativa ha estat impulsada per Anna Garcia, subdirectora del Centre i Coordinadora d'Educació Infantil, i Carla Bach, docent de l'escola. L'objectiu és crear un espai de trobada on les famílies puguin compartir vivències, plantejar dubtes i establir vincles amb altres persones que es troben en una etapa similar. En declaracions a Ràdio Mollet, Anna Garcia ha comentat que l'Espai Niu neix amb la voluntat de crear vincle amb altres famílies que estan vivint el mateix moment vital, emocional i físic.
1: La idea neix del moment vital en el que, doncs, en algun moment, doncs, les famílies, doncs, arribem, no? I a partir d'aquí, doncs, decidim muntar un espai en el que setmanalment puguem trobar un espai de trobada, un espai per poder fer vincle amb altres famílies que estan vivint, doncs, això, el mateix moment vital i emocional i físic que tu. I, a més, per nosaltres el que era interessant era que cada setmana fos diferent.
0: L'Espai Niu començarà a funcionar el mes d'octubre. Les sessions tindran lloc cada dimecres de 9:45 del matí a 11:45 del migdia a les instal·lacions de l'escola. I dir també que ja estan a la venda les entrades de l'11è Festival Internacional de Música Sona Mollet, una de les cites culturals de referència de la ciutat, que enguany se celebrarà del 30 de setembre al 4 d'octubre. La programació inclou propostes de jazz, piano, música sinfònica i música de cambra, amb la participació tant de joves talents com d'intèrprets i formacions reconegudes. Les entrades per als concerts ja es poden comprar anticipadament. La venda es va iniciar ja el passat dia 17 de setembre i es pot fer presencialment al Centre Cultural La Marineta o bé per internet a través de la plataforma molletvallès.covid.com. Un any més, el festival manté la seva vessant solidària. Els ingressos generats per la venda d'entrades es destinaran íntegrament a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, vinculant així la programació cultural amb una finalitat social. Ràdio Mollet, la informació local als 2:15.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Tastets de llengua.
1: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900. Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas el camí un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té mil coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només 900, són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900 cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per mil tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'ahir d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar, els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec ara de la investigació per tal de determinar les causes dels fets. I també els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un cadàver a Cabrera d'Anoia a l'interior d'una casa on residien també la dona de la persona i la filla. La policia va rebre un avís de veïns que alertaven que feia temps que no veien moviment per la casa. En arribar-hi i accedir-hi, els Mossos van trobar el cos sense vida d'un home aparentment sense signes de violència. Els Mossos han obert també una investigació per esclarir aquests fets a l'espera de l'autòpsia per tal de determinar les causes de la mort. I també els Mossos investiguen un tiroteig que ha deixat un home ferit al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. La víctima es va presentar ahir al vespre a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma de foc i els serveis sanitaris el van atendre. Segons els Mossos, l'home està fora de perill i la policia ha reforçat el patrullatge al barri arran d'aquests fets. I pel que fa a la mobilitat, la P7 acumula 3 quilòmetres de circulació intensa en sentit Girona entre la Roca del Vallès i Montornès del Vallès. A la 2 també hi ha diverses afectacions, 1 quilòmetre de circulació intensa a Cervera en sentit Barcelona per un accident i 2 quilòmetres de retencions a Jorba en sentit Lleida per obres. També hi ha circulació intensa a Collbató per una avaria. A banda, també la C25 manté mig quilòmetre de retencions a Aguilar de Segarra en sentit Lleida per una avaria i la T11 també té retencions a Reus per unes altres obres. I la Generalitat ha tret a licitació el disseny d'una marca mare que englobi els diferents serveis de transport públic de la Generalitat. La nova identitat corporativa inclourà els serveis per carretera, principalment autobusos, la bicicleta, el transport ferroviari i les infraestructures amb ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies i Fercat, Simalsa, Tram i Metro. L'objectiu és crear una imatge més simplificada i fàcilment identificable pels usuaris. I Unió de Pagesos convoca una protesta de tot el sector a Barcelona pel proper 14 d'octubre per denunciar una situació que considera del tot insostenible. Marxes a peu i en tractor volen denunciar el malestar per diferents crisis encadenades, com ara l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com també la competència exterior. I avui és el dia de la Mercè, patrona de Barcelona. El pregó a càrrec de Toni Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, ha donat el tret de sortida a 3 dies d'actes culturals a tota la ciutat. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
2: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 716, l'espai del Club Muntanyenc Mollet, i qui us parla, en Carles Matute. Avui seguim amb el tema refugis. Us parlaré dels diferents tipus de refugis que podeu trobar. El refugi de muntanya, el refugi lliure, la cabana bivac i el refugi d'emergència. El refugi de muntanya és el que tots coneixem. Es tracta generalment d'edificacions d'obra o de pedra, i en alguns casos de fusta. Actualment, en trobem fets de planxes d'alumini i materials aïllants que milloren el rendiment tèrmic tant a l'estiu com a l'hivern. Aquests refugis, per regla general, tenen dues plantes. La planta baixa, on hi trobem els serveis. Menjador, cuina i habitacle pels guardes. El rebedor, on hi podem trobar lleixes per deixar-hi les botes i armariets per desar les motxilles i d'altres objectes personals. Generalment, els lavabos

0: amb piques i vàters i els més nous dutxes també s'acostumen a trobar a la planta baixa. Com que pel refugi està prohibit deambular-hi amb botes, a les lleixes per deixar-les sovint hi trobem xancles on es poden utilitzar durant l'estada i cal retornar-les a marxar. Les xancles hi han de ser, a menys que hagi passat el cabró de torn i se les hagi endut. A la planta superior, generalment una, hi trobem els dormitoris. Aquests són de lliteres de dos o tres nivells, que poden estar distribuïdes en habitacions separades o en un dormitori d'una sola peça. Això depèn del disseny del refugi, però en els més moderns acostumen a ser en habitacions separades, cosa que facilita agrupar a la gent per hores de sortida, depenent del lloc on volen anar. El refugi lliure. És un refugi no guardat, d'accés lliure. En alguns refugis guardats també existeix una part lliure o d'hivern que queda accessible quan la resta de l'equipament està tancat. Acostuma a ser una habitació a la part baixa d'un refugi on es disposa d'una taula, uns bancs i quatre o sis lliteres i que es pot utilitzar fora de temporada com a refugi d'emergència. Aquesta mena d'instal·lacions acostumen a disposar d'un radiotelèfon, alimentat amb energia solar per tal de que, en cas de necessitat, es pugui contactar amb els equips de rescat més propers. La cabana bivac. Aquesta és una variant del refugi d'emergència. Es troben principalment als Alps, sobretot en crestes o bretxes, en rutes de dificultat alta. Tenen una capacitat per 3 o 4 persones i cal entrar-hi ajupit. Són aixoplucs de fortuna i, si fa bon temps, més val dormir-hi fora. Un exemple històric d'aquesta mena d'instal·lacions va ser el bivac Piero Giglione, situat al Coll del Trident, a uns 3.690 metres en el massís del Mont Blanc. Era un petit aixopluc d'alta muntanya en un dels passos utilitzats des del sector del refugi Torino cap a la Brengla. El bivac va ser desmuntat el 1993 pel perill d'esllavissades. Aquest tipus d'instal·lacions, bivacs de tipus cel·la o similars, serveixen principalment com a punt de suport d'emergència o repòs per a alpinistes que realitzen rutes clàssiques i d'alta dificultat en el cor dels Alps. El refugi d'emergència. Tal com us vaig explicar en el capítol anterior, a Catalunya comptem amb 10 refugis d'emergència. Els trobarem en les zones d'alta muntanya. Són espais lliures o no guardats, pensats per protegir-se de tempestes o accidents. Solen estar oberts tot l'any per a urgències, però no garanteixen comoditats ni aigua corrent. Cal deixar-los nets i respectar les normes d'ús, ja que una instal·lació d'aquesta mena ens pot arribar a salvar la vida. Aquests refugis disposen de mantes, matalassos i un petit banc per poder cuinar, en cas de necessitat, així com sistemes de comunicació d'emergència. A la pàgina web de la FEC i de les entitats propietàries s'hi pot trobar informació de la seva ubicació, així com de la forma d'arribar-hi. El refugi d'emergència que va ser greument vandalitzat és el refugi de Besiberri. Aquest equipament no guardat, situat a la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a l'Alta Ribagorça, va patir importants destrosses a mans d'uns brètols a finals d'any. Tot i que un grup de voluntaris en va fer una primera neteja d'urgència per deixar-lo operatiu de cara a la temporada, durant aquest estiu del 2026, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya ha organitzat i coordinat accions de voluntariat estivals i de cara a la tardor per arranjar-ne definitivament els desperfectes estructurals. No permetem que quatre poca vergonyes facin malbé un patrimoni que és de tots. Si trobem un refugi o qualsevol instal·lació de muntanya malmesa o amb desperfectes, comuniqueu-ho tan aviat com sigui possible a l'entitat responsable o a les autoritats.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: El dijous 24, el grup Extrem organitza una matinal a la Mola per la Canal de la Vella, a Sant Llorenç del Munt. El vocal és en Carlos Revilla. Un recorregut de 8 quilòmetres amb un desnivell de 462 metres de pujada, 462 de baixada i unes 5 hores 30 de durada. El lloc de sortida serà el pavelló de la Riera Seca a les 7 del matí amb vehicles particulars. I el dissabte 26, la caminada nocturna a Gallecs. El recorregut d'11 quilòmetres pels camins i senders de Gallecs amb una durada de 3 hores 30. El lloc de sortida, ja sabeu, Anselm Clavé i Rambla Balmes, a les 20 hores. Cal portar llanterna, aigua, n'hi haurà habitualment. El preu per socis són 8 euros i els no socis 12. El mateix dia, 10 euros socis, 14 euros no socis. Les inscripcions es poden fer mitjançant la pàgina web o directament al club.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són 11:45, us parla Joel Gascón. L'Escola Sant Gervasi Cooperativa de Mollet posa en marxa aquest mes d'octubre l'Espai Niu, una nova proposta pensada per a famílies amb nadons d'entre 0 i 12 mesos. La iniciativa ha estat impulsada per Anna García, subdirectora del Centre i Coordinadora d'Educació Infantil, i de Carla Bach, docent de l'escola. L'objectiu és crear un espai de trobada on les famílies puguin compartir vivències, plantejar dubtes i establir vincles amb persones que es troben en una etapa similar. Amb declaracions a Ràdio Mollet, Anna García ha comentat que l'Espai Niu neix amb la voluntat de crear vincle amb altres famílies que estan vivint el mateix moment vital, emocional i físic.
1: La idea neix del moment vital en el que doncs, en algun moment doncs, les famílies doncs, arribem, no? I a partir d'aquí doncs, decidim muntar un espai en el que setmanalment puguem trobar un espai de trobada, un espai per poder fer vincle amb altres famílies que estan vivint doncs, això el mateix moment vital i emocional i físic que tu. I, a més, per nosaltres el que era interessant era que cada setmana fos diferent.
2: Amb el sènior femení...
0: D'altra banda, dir que l'Espai Niu començarà a funcionar aquest mes d'octubre amb unes sessions que tindran lloc cada dimecres de 9:45 del matí a 11:45 del migdia a les instal·lacions de l'escola. La primera de les programacions pensada per aquest primer mes inclourà activitats com contacontes i cançons, xerrades d'alimentació i lactància, experimentació sensorial i una sessió de piscina. Pel que fa a l'inici del projecte, la proposta també respon a una inquietud que des de l'escola feia temps que volien desenvolupar. I el Mollet Hockey Club es prepara per començar una nova temporada esportiva. Aquest cap de setmana els dos equips sèniors debuten. Aquest diumenge fora de casa hi hauran de lluitar les 26 jornades que tenen aquesta temporada per aconseguir els objectius assolits. En un equip, la peça trencaclosques més important és l'entrenador, i enguany el Mollet Hockey Club ha apostat pels canvis. Isidre Pujol, president del Mollet Hockey Club, ha afirmat a Ràdio Mollet que serà Leo Conde qui porti el primer equip masculí aquesta temporada.
2: Amb el sènior femení sí que continua el mateix, que és el Ramon Altalló. Amb el segon femení seria el Didac, que també és el mateix de l'any passat, però on hi ha hagut el canvi és amb els sèniors. Abans, l'any passat, portava tant el segon com el tercer el portava l'Eloi Gaspar, llavors aquest any el primer equip el portarà el Leo Conde.
0: El fill de l'expresident del club és una persona molt vinculada a l'hoquei molletà. Fins l'any passat havia jugat amb l'equip sènior i aquesta temporada ha decidit fer un pas més enllà. En aquest sentit, Conde l'any passat va deixar els patins perquè aquesta temporada pugui ser l'entrenador del primer equip. Això és tot. Més informació de Caire Local d'aquí una hora.

0: CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
1: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.

0: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:45 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
1: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès, a Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

ara que ens costa tant trobar un forat per veure'ns, ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

0: que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats.
1: El president ha assegurat que Catalunya continuarà impulsant reformes per fer front a l'especulació immobiliària i ha insistit que les institucions han de protegir les persones vulnerables davant situacions com aquesta. I les lectures obligatòries de llengua catalana i castellana tornaran al batxillerat el curs vinent, tres cursos després que els centres assumissin la tria dels llibres. A partir d'ara, les lectures tornaran a ser comunes a tots els instituts i les fixarà el Departament d'Educació, que encara no ha concretat quins títols formaran part del llistat. La mesura s'emmarca en el pla del govern per reforçar els aprenentatges fonamentals, amb especial atenció a la competència lingüística, la comprensió lectora, l'oralitat, el vocabulari i l'escriptura manual. Educació també demanarà als centres que defineixin un pla lector estructurat i que seleccionin lectures comunes de cinquè de primària a quart d'ESO amb una complexitat progressiva al llarg de l'escolarització. I un total de 462.000 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona des d'ahir al migdia i fins les 11 d'aquest dijous pel pont de la Mercè, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Aquests vehicles suposen el 80% dels previstos fins les 3 de la tarda d'aquest dijous. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, diversos accidents compliquen la circulació. Una a l'AP7, a la Roca del Vallès, sentit Girona, amb vehicles al voral. Una altra a Castellet i la Gornal, en sentit Tarragona, també amb un camí al voral. I a la dos a Cervera, en sentit Barcelona, que també deixa un carril tallat. A banda, també hi ha dos avaries, una a la C25 a Aguilar de Segarra, amb un carril tallat, i una altra a la 2 a Coibató, volíem dir, amb dos en sentit Lleida. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental. El cos policial va rebre un avís pels vols d'un quart d'11 de la nit d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. En arribar els efectius van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència d'un home. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
1: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
2: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
3: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
5: El racó dels animals, un programa de Red Solidària Pro Animal. Posem veu a qui no la té.
6: Els dijous a 6:15 de la tarda i els dissabtes a 12:15 del migdia. Racó Animal, a Ràdio Mollet.
7: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
8: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
9: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Joel Gascón i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. Mollet del Vallès es prepara per acollir la segona edició de la Fira d'Ocupació Girafeina més 45. Es farà el 14 d'octubre al Mercat Vell com a novetat en horari de matí i de tarda. I l'Escola Sant Gervasi posa en marxa aquest mes d'octubre l'Espai Niu, una nova proposta pensada per a famílies amb nadons d'entre 0 i 12 mesos. L'objectiu és crear un espai de trobada on les famílies puguin compartir vivències, establir vincles i plantejar dubtes. L'auditori del campus de la Fundació Sanitària Mollet ha estrenat l'espai expositiu. Ho ha fet de la mà de la molletana Judit Vizcarra amb la mirada de l'ànima. I en esports, l'equip masculí del Mollet Hockey Club té nou entrenador. Es tracta de Leo Conde, jugador de l'equip fins la passada temporada, qui ha penjat els patins per ser el nou tècnic. Això i més d'aquí mitja hora l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pop the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. CQ, CQ, veus amigues. Cada dijous a les 7 de la tarda, 30 minuts de tecnologia, informació i consells. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
1: Soc Pere García i t'espero al teu programa de ràdio. CQ, CQ, veus amigues.

0: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680 843 721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
1: Núvol de fum. Un programa de música ambient i electrònica minimalista amb Jaume Montsant.
2: Divendres a les 11 de la nit i repetició dissabte a la mateixa hora a Ràdio Mollet.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Institut Català de la Salut.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. Iniciem temporada i ho fem parlant de la vacunació de la grip i també de la Covid-19. Ho fem de la mà de la infermera del Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, de Mollet del Vallès, centre de l'Institut Català de la Salut. És l'Esther González, infermera, com dèiem, i que ens acompanya en el dia d'avui aquí als micròfons de Ràdio Mollet. Benvinguda, Esther, com estem?
2: Hola, què tal? Bon dia.
1: Gràcies. Diem allò com estem i, de fet, anem a parlar d'una vacunació que n'estem sentint ja al carrer. Moltes persones que, doncs, et diuen estic refredat, estic refredada, sembla que ja n'hi ha molts casos de grip i també de Covid, fins i tot, no?
2: Sí, bueno, Covid tenim gairebé durant tot l'any i ja s'està veient que el Covid és més d'estiu i la grip... Hem començat a tindre alguns casos, però el gros vindrà després, com sempre. El gros ve de cara al desembre. Per això és molt important començar la vacunació quan abans millor per tindre la prevenció i estar ben vacunats.
1: Jo li comentava a l'Esther, quan comença la vacunació? I em deia, no, aquest any anem una mica més tard. L'any passat van començar a finals de setembre, però aquest any és el 5.
2: El 5 d'octubre comencem la vacunació amb les persones majors de 80 anys, immunodeprimits, gent que viu a residències o centres sanitaris o sociosanitaris i a les embarassades. I després ja el 26 d'octubre comencem per tota la resta de població, que en principi és per majors de 60 anys, gent que té patologies respiratòries, cardíaques, diabètics, hipertensos, fumadors, obesos, i els nens d'entre els 6 mesos, no, entre els...
1: Petits, petits.
2: Sí, entre els 6 mesos i els 4 anys. Sí,
1: també s'han de vacunar.
2: També s'han de vacunar, sí.
1: I estava pensant, i també aquelles professions, no?, que potser jo professorat, els sanitaris...
2: Exactament. Nosaltres com a sanitaris entrem a la primera tangada, la del 5 d'octubre, i després la resta de professions essencials, com són bombers, policies, mestres, gent que treballa a farmàcies, i també gent que treballa amb animals, o sigui, tots els que tenen granges d'aus i de porcs i coses d'aquestes també s'han de vacunar per evitar les grips creuades.
1: Clar, de fet, estava pensant en totes aquelles professions que tenen relació amb persones, no? Estava pensant fins i tot un perruquer perruquera, no? Podria ser, no?
2: Sí, estaria indicat. Sí, sí. També tota la gent que és cuidadora, això és, tots els que tenim pares grans, gent gran o gent malalta al nostre voltant, també és important que es vacunin, perquè d'aquesta manera el que fem és cuidar el nostre pare, el nostre company, que si està malalt evitem també que el contagiem.
1: Molt bé. Doncs anem a parlar allò de que com es fa aquesta vacunació, perquè és indicat. Jo et comentava, Esther, hi ha moltes persones ara ja refredades. Anem a diferenciar, no? De vegades es fa difícil entre refredat, gripa, la Covid. L'altre dia sentia també allò de si hi havia el virus del mosquit del Nil. No sé, hi ha molts virus que tenim allà.
2: Tenim, no? Molts virus.
1: Llavors, per diferenciar què és el que ens està afectant i que potser el tractament ha de ser més lleu del que ens pensem, no? Que no hem d'anar a buscar l'antibiòtic.
2: Això mateix, no. L'antibiòtic, sense prescripció mèdica, mai. Vale? Llavors, un refredat, vale? Un refredat comença molt poquet a poquet, vale? Doncs avui tinc mocs, demà em fa mal la gola, l'altre dia tinc tos, l'altre dia em fa mal el cap, és així, i és això que és que m'estic congestionant, vale? Això va poquet a poquet. La grip té tots aquests símptomes, però comencen de cop. O sigui, avui em fico al llit superbé i demà dic, ostres, estic fatal, vale? Però la grip el que té també és que tens febre alta, que normalment és 38, 39, amb un refredat normalment no es té febre, i si es té, es té unes decimetes de 37, 37 i mig, comença molt de cop. es té un cansament molt extrem i dura molts dies, ¿vale? Dura entre una setmana, 10 dies per acabar-te de recuperar bé. ¿Vale? A més, la grip el que pot produir és empitjorament de malalties que ja en tenim, es poden descompensar molt. Si un és asmàtic, aquesta grip pot fer que es descompensi més. Un diabètic, un pacient que tingui malaltia cardíaca es pot descompensar amb una grip, cosa que amb un refredat, sí, que sigui respiratori, pot tenir una complicació respiratòria, però habitualment la grip, el refredat és molt més suau que una grip. I després tenim la COVID, que els símptomes són molt similars, i ja, bueno, o fem un test per averiguar si és una grip o una COVID, o els símptomes són molt similars. I també tenim el virus respiratori sincicial, que aquest bueno, ha assistit sempre, però ara es parla més, que aquest
3: perquè
2: virus...
3: Perquè afectava molt els infants, no? I crec
2: aquest
3: que
2: afectava els infants, però...
3: I afectava perquè hi ha una vacuna, no?
2: Sí, que ara ha començat fa un parell d'anys, crec que l'estan posant, i sí que sortirà o existeix ja una vacuna per gent adulta també, per gent gran, però encara no està finançada. Però sí que existeix, i els símptomes són molt similars també.
3: I en tots els casos estem parlant de virus, per això l'Esther ens ha dit, no, d'antibiòtics, res, si això. No hi ha, no? És a dir, quan la infecció és per temes vírics, normalment hem de prendre, doncs, antitèrmics, no?, o analgèsics...
2: Això mateix. Sí. La millor prevenció és la vacunació, ¿vale? És el millor tractament que podem fer, vacunar-nos i evitar que tinguem tots aquells símptomes. Però sí, si l'agafem, la grip o un refredat o la COVID o el virus respiratori sincicial, d'acord? El tractament d'elecció és el paracetamol. Prendre un paracetamol el podem prendre cada 8 hores i això que sempre diem, molta aigua, ¿vale? La frase típica de paracetamol i molta aigua. Això per què és? Això té un sentit. El paracetamol el que ens farà serà que els nostres símptomes siguin,
3: siguin més lleus.
2: I l'aigua el que ajuda és aquests mocs que tenim és que es facin una miqueta més líquids i els podem treure. Llavors, d'aquesta manera, evitem que s'infectin. Vale.
3: Clar, perquè hi ha moltes persones que diuen és que tinc una mucositat que no marxa, que et queda aquí, no? Jo li estic ensenyant allò aquí com la gola, no?, a l'Esther, i per això el millor és aigua.
2: Per això mateix.
3: No? Que de vegades diem un xarop, alguna cosa...
2: El millor és que, com que és un virus, s'elimini sense posar medicació. Per això, paracetamol per pal·liar els símptomes i líquids, ja sigui en forma de brou, en forma d'infusions, en forma d'aigua. Molt important hidratar-nos per això, perquè aquests mocs siguin més suaus i puguin sortir millor. Després, gent gran, gent que té patologia respiratòria, gent que es complica en les seves malalties ja de bases, doncs aquesta sí que a lo millor tenen problemes respiratoris, fan una infecció respiratòria i aquestes persones sí que a lo millor necessiten un antibiòtic perquè fan una pneumònia, fan alguna d'aquestes complicacions que parlem que pot produir la grip. Llavors, aquestes sí que a lo millor necessiten un antibiòtic, però sempre sota prescripció mèdica. És molt important no prendre antibiòtic si no ho diu un metge.
3: Perquè si no es fan resistents.
2: Això mateix. Es fan resistències als antibiòtics i és molt important i s'està veient molt ara que es fan resistències als antibiòtics i després, pel que sigui, tenim mala sort de que tenim una pneumònia i els antibiòtics d'elecció no són efectius perquè hem pres antibiòtics mal presos, no terminem les dosis, no terminem el tractament i això el cos produeix resistències i llavors sí que s'està veient que s'estan fent moltes resistències als antibiòtics.
3: I, Esther, explica'ns també, clar, has dit, la millor manera per evitar, no?, doncs aquest contagi és la vacunació. Però quines són les vies de transmissió d'aquests virus? Què és el que hauríem de tenir en compte?
2: Les vies de transmissió és per contacte per gotes, o sigui, tu i jo ara mateix que estem parlant, ¿vale?, sí que tenim una distància, però sí que les gotetes quan parlem sempre s'escampen i d'aquesta manera es pot transmetre. Després, amb el contacte entre persona i persona, clar, quan vivim amb gent, ens toquem, ens abracem, compartim, i per això, per compartir objectes també, doncs, bueno, el got d'aigua, que si ara veus tu, ara veig jo, i coses d'aquestes, amb tot això és com es contagia la grip.
3: Llavors, la grip... Quantitat de mans, ideal, I el tema de les mascaretes, si un està refredat, no?, per evitar, doncs, escampar aquestes gotetes que comentaves, l'ideal seria que siguéssim responsables, no?, envers els altres.
2: Això mateix. Si ja comencem a tindre símptomes, posar-nos mascaretes i evitar el tenir contacte amb gent. I ja si sabem que tenim grip, òbviament, mascareta segura, i amb la gent, perquè ja si tenim grip no sortim gaire de casa perquè estarem molt xafats i molts fets pols, però amb els convivents de casa, doncs intentar evitar-los una miqueta, i això sobretot rentat de mans, un got solament per tu, no compartir estres, no compartir res.
3: Estem parlant amb Esther González, que és infermera, professional de l'Institut Català de la Salut. De fet, ella exerceix la seva activitat al Centre d'Atenció Primària de Camp Antiquet, a Mollet del Vallès. Voldríem saber, no sé si hi ha encara reticència, si la gent ja s'està acostumant o us trobeu allò de dir no, jo vinc a vacunar-me, però només de la grip. O, no, vosaltres oferiu totes dues, no?, grip i Covid.
2: Nosaltres oferim totes dues. Sí que és veritat que es veu que la gent és més proactiva a la vacunació de la grip i ens costa moltíssim, i la de la Covid la gent té més por amb la història de que és més nova. Vale, és més nova, si ha sortit fa, bueno, 4 o 5 anys, ja, no sé des de quan van tindre...
3: Va ser el 2020, no?
2: Això, doncs 6 anys. Però hem de ser molt conscients que el Covid existeix i encara n'hi ha gent que es mor de Covid. O sigui, n'hi ha gent ingressada a l'hospital per Covid i n'hi ha gent que es mor de Covid. O sigui, el Covid ha vingut per quedar-se, ens agradi o no ens agradi.
3: A més, comentaves que a l'estiu també circula molt. És a dir, sempre tenim la idea de que el virus de la grip és quan baixen les temperatures, no?, que es fa com més resistent aquest virus, i per contra el Covid, doncs deies, no, és que l'estiu també hem tingut molt de Covid, és un virus que funciona diferent, no?
2: Sí, s'està veient que ara mateix el virus de la grip és estacionari, com sempre ha sigut, que sempre ve a l'hivern, però ja hem començat a tindre casos de grip, ja hem vist algú, i el virus de la Covid és més d'estiu. Pel que sigui, el virus actua més a l'estiu, i sí que és veritat que és que terminem amb la grip i comencem a veure casos de Covid, i aquest estiu hem vist molts casos de Covid.
3: Imagino que també el tema del canvi climàtic, no? Aquestes temperatures tan elevades que després estem amb aires condicionats, això també acaba, doncs, afectant-nos, no?, les vies respiratòries.
2: Bueno, tot això sí, però això al final no és el virus. El virus l'agafem, és un virus. Això són canvis de temperatura que sí que ens poden donar, doncs, malestar, mal de gola, coses d'aquestes. Però el que és el virus de la grip és virus de la grip, és el que està voltant.
3: Circulant.
2: Sí.
3: Hem comentat als infants a partir dels 6 mesos, no?, i fins als 4 anys, és aconsellable, no?, es recomana la vacunació. Dones embarassades es poden o no vacunar?
2: Les dones embarassades s'han de vacunar. Vale? És important que es vacunin. Si una dona embarassada agafa la grip, durant el primer trimestre de gestació pot tindre malformacions al fetus. I si s'agafa la grip durant el segon o el tercer trimestre de gestació, poden haver avortaments, al primer trimestre també, poden haver avortaments, poden haver baixos pesos al néixer, es poden donar parts prematurs amb totes les complicacions que això pot tindre. Una dona embarassada és una persona sana, no té cap problema, però sí, tot el fet d'estar embarassada, tot aquest trasbàs de cos fa que estigui més tubeta o que el virus el pugui agafar abans, i també pot estar ingressada per una pneumònia amb tot això que comporta pel fetus i per la mare. Llavors és molt important que les dones embarassades es vacunin. I de fet són les primeres que s'han de vacunar, entren dintre del primer grup del 5 d'octubre que s'han de vacunar.
3: Mm-hmm. I també... ens ha dit allò l'Ester, no és que puguin o no, és que s'han de vacunar.
2: S'han de vacunar. És que és molt important que es vacuni la població. Si tothom es vacunéssim, o tota la gent gran es vacunés i tots els nens, tindríem molts menys casos de grip de la que tenim, i també moltes complicacions. Una grip, sempre diem, el que es veu són, doncs, bueno, estic 4 o 5 dies al llit, estic malalt, em cuiden una miqueta, però no, la grip pot donar moltes complicacions, i cada vegada n'hi ha més estudis que estan dient que després d'una grip el risc de patir un infart és, no sé si es multiplica per 10, el risc de tindre un accident vascular cerebral, un ictus, el que diem un ictus. Mm. Totes aquestes complicacions es donen després de tindre una grip. Llavors, si una persona ja de per si doncs, és fumadora, té colesterol, és obès o el que sí, o té una malaltia qualsevol, si té una grip, doncs s'eleva molt més el risc de tindre un infart després d'aquesta grip i el risc de tindre un accident vascular cerebral. O sigui, que és que dona molts problemes una grip.
3: No sé si com s'han produït ja casos de grip, si s'està veient allò que és efectiva, la vacuna d'aquest any. Ho dic perquè la vacuna de la grip precisament varia cada any, no? En funció del virus que està circulant. I hi ha hagut anys que ha estat molt més efectiva que d'altres. Sempre té una efectivitat, però clar, al 100%, no.
2: No, aquesta vacuna, malauradament, la efectivitat no és molt gran. Bueno, no és molt gran. Té una efectivitat d'un 60% més o menys, el qual doncs, ja és molt. I sobretot el que prevé és de tindre les complicacions que pot tindre una grip. ¿Vale? La vacuna no quita que una persona l'agafi encara que estigui vacunada. Però sí que totes aquestes complicacions, sobretot d'estar hospitalitzats o de cap en una UCI, que és fàcil terminar en una UCI si una persona és gran i té complicacions ja de base, la vacuna el que fa és evitar totes aquestes complicacions. I ara mateix doncs, encara no sabem resultats perquè encara no estem vacunant. Comencem el 5 d'octubre. De fet, aquest any, pel que jo he sentit, comencem més tard perquè s'han canviat totes les cepes que té la vacuna. ¿Vale? L'any passat sí que va ser, no va ser tan efectiva com ens agradaria, però el virus de la grip és el que té, és un virus. I com bon virus, el que fa és mutar en quan pot. Llavors, en quan veu que la gent no, la vacuna apareix i està fent efecte, doncs intenta mutar per fer el seu efecte, que és fer de virus. Això ho fa molt bé.
3: Escolta'm una cosa, hi ha alguna mena de contraindicació, Esther, per aquest tipus de vacunació? Hi ha persones que diguis, no, perquè estem dient allò, persones més vulnerables, que tinguin alguna patologia de base, és a dir, que sembla que gairebé tota la població podria ser vacunada, però no sé si hi ha alguna exclusió allò de dir, no, no, en aquest cas millor que no.
2: Les úniques contraindicacions que n'hi ha és si t'han posat la vacuna i has fet una reacció al·lèrgica greu, ¿vale? Que és, greu és això, que t'hagis ofegat, que hagis fet aturada cardíaca, llavors aquí sí que no es posa la vacuna. També que s'hagi fet una encefalopatia, ¿vale? 7 dies després d'administrar la vacuna, que això passa en un cas de cada no sé quants, i l'única contraindicació que ens acostuma a passar és que la gent en aquest moment estigui malalta. ¿Vale? Si tu en el moment de la vacunació estàs amb febre, no et vacunarem. ¿Vale? Si són decimetes o és un això, és que no, és que tinc refredat, estic amb mocs, tens febre? No. Doncs llavors aquí sí que podem vacunar. Però no, mira, és que estic amb una pneumònia ara mateix amb 39 de febre. Doncs aquí sí que no vacunarem. Però si no... I si, a veure, si vegem que efecte benefici és millor vacunar perquè si no aquesta persona no tornarà a vindre a l'ambulatori, millor vacunar. Davant del dubte, millor vacunar. Però bueno, serien les úniques tres contraindicacions de la vacunació.
3: I jo ja sé que de vegades ens dieu als professionals que això és un mite, però cada vegada, cada any, hi ha persones que et diuen m'he vacunat i al cap d'uns dies m'he refredat, no? He tingut allò un encostipat. Potser no ha estat una grip, potser no ha estat una Covid, però he tingut un encostipat. Això és així? És perquè hi ha una baixada de defenses, una reacció del nostre cos en aquesta vacunació i que afavoreix potser doncs, això, que agafem un refredat?
2: Ja hem dit que el refredat i la grip no és el mateix. ¿Vale? La grip el produeix el virus de la influenza. Per això en tenim una vacunació per la grip, perquè normalment sol acostuma a haver un virus que muta més o menys, però sempre és el mateix. De refredats, n'hi ha 200 virus que poden produir un refredat. Per tant, clar, la vacuna de la grip no és efectiva per refredat, és efectiva per la grip. Però les complicacions això que pot produir una grip no és el mateix que les complicacions que pot produir un refredat.
3: Però la vacunació provoca una baixada potser de defenses que afavoreixi que...
2: En principi no, les vacunes no tenen virus vius. Les úniques vacunes que tenen virus vius de les de la grip són les que es posen als nens que són nasals. La resta no tenen el virus de la grip. Per tant, moltes vegades es coincideix. També molta gent ve a vacunar-se en el moment en què comencen a haver-hi molts casos. ostres, que el meu veí té, que l'altre té, que l'altre... Ui, em vaig a vacunar. Moltes vegades ja estan contagiats. El període de ventana que n'hi ha des que t'encomanes fins que surten els símptomes són de 3-4 dies. I moltes vegades a la gent li passa això, que ve quan ja està contagiat. Llavors, sí, posem la vacuna, però al cap de 2 dies surten els símptomes. Però molta gent per això, perquè espera l'últim moment, quan ja veu a tot el voltant seu, infecta, que diu, ui, vaig a vacunar-me.
3: Anem acabant fent referència a de quina manera hem de gestionar la vacunació, si podem anar de forma espontània, si és molt millor que demanem cita amb la nostra infermera, infermer allò de referència, com s'ha de fer, hem de trucar al 061 a través de l'aplicació La Meva Salut.
2: En principi, com cada any, obrirem llistes per fer solament vacunacions, d'acord? Llavors, per agafar hora des de l'aplicació de La Meva Salut, on estan cites, n'hi ha un apartat que es diu vacunes i allà dintre està la vacuna de la grip. Si és candidat a posar-te, no sé això, que tinguis més de 60, que tinguis patologies de risc, ja et sortirà. A mi, per exemple, m'ho vaig mirar l'altre dia, com que no sap que soc sanitària, no em surt, vale? Però ja es pot agafar hora, ja tenim llistes obertes i ja n'hi ha llistes ben plenes. D'una altra forma, anar directament a l'ambulatori i agafar hora. Vale? I a partir del 19 de novembre es pot anar sense cita prèvia. Això vol dir que primer hem de passar pel taulell, apuntar-nos i després vacunar. O sigui, a partir del 19 de novembre s'obre llista per tothom que vulgui vacunar-se i sense cita prèvia. Però això no vol dir que no passin pel tauler per apuntar-se, perquè si no, nosaltres no tenim les dades del pacient.
3: Clar, perquè estava pensant igual en una persona jove, sana, però allò que comentàvem, però que en el seu entorn familiar o d'amics hi ha persones vulnerables, considera, no?, que per ell, però també, sobretot, per aquest entorn, és millor vacunar-se, això ho pot fer.
2: Sí. Mai diem que no a ningú, perquè això, tothom té un avi, té un pare o té qualsevol persona vulnerable que està a prop, una amiga que està fent quimioteràpia, tothom té dret a vacunar-se i hem d'oferir la vacuna.
3: I llavors, quan es fa el tema de la vacunació, no sé si més enllà... Has comentat, en La Meva Salut et sortirà vacunació de la grip. El tema de la Covid serà una vegada anem a l'ambulatori, que ens oferiran allò totes dues vacunes, o ja hem d'indicar que avui totes dues?
2: Nosaltres tenim vacunes de sobre per posar de la grip, de la Covid i de tot el que vulgueu. O sigui que no n'hi ha problema. Quan aneu, nosaltres sempre oferim les dues i l'ideal és que es posin les dues. I no passa res per posar-les juntes. No n'hi ha cap contraindicació per posar totes les vacunes que n'hi ha juntes. Als nadons de mesos els posen 5 i no els passa res, pobrets. I a nosaltres, com grans, podem posar-nos dues vacunes que no ens passa res.
3: I habitualment que feu allò en un braç cadascuna?
2: Una en cada braç, gent que té un aneu de mama no podem posar el braç i podem posar la cama, gent que no té braç li podem posar la cama, o sigui que tenim espai suficient per posar vacunes al nostre cos.
3: I alguna indicació per després de la vacunació? És a dir, ens pot fer una petita reacció? No una gran reacció, que ja han comentat que llavors aquesta persona hauria de parlar amb el seu metge per si realment, si ha tingut una reacció molt forta, potser no pot vacunar-se, però... Podem tenir petites reaccions, dècimes de febre, sentir-nos més cansats, inflamació...
2: Com totes les vacunes que posem, el que ens pot passar és que se'ns infla el braç, vale? Si se'ns infla una miqueta de fred local, o que ens trobem una miqueta malament. Si ens trobem una miqueta malament, un paracetamol. I si ens fa molt mal el braç, també un paracetamol. El fet de que s'infli el braç vol dir que la vacuna està fent... O sigui, el teu cos està reaccionant contra aquesta vacuna, o sigui, que ja va bé que s'infli i que es posa una miqueta vermell.
3: No és que ens hagueu punxat malament.
2: No, això vol dir que el teu cos està fent les reaccions que ha de fer perquè aquesta vacuna sigui efectiva.
3: Està bé, ho aclarim, perquè de vegades surts allà dient m'ha punxat malament. No, els professionals ho fan molt bé i l'únic que, doncs, com s'estava explicant l'Esther González, la vacuna està fent reacció i això és positiu.
2: Això mateix.
3: Esther, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat aquestes explicacions i esperem que tots siguem responsables. No només allò amb nosaltres mateixos, sinó també amb la salut de la comunitat. I doncs fem una aposta per la vacunació.
2: Moltes gràcies. Igualment, gràcies.
3: Adéu-siau.

0: OVNIs, fenòmens paranormals, túnels misteriosos que l'Ajuntament insisteix a anomenar sots. Hi ha coses que passen a Mollet i no volen que ho sàpigues.
1: Expedient Mollet, amb el vigilant de Pruneres.
0: Cada divendres a 4:45 de la tarda i dissabtes a la 1 de la migdia. Escolta'm una cosa, però no vàrem quedar que faríem això de matinada? Quin horari és aquest? Escolta, vull parlar amb la...
1: Expedient Mollet.
2: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: preparar per acollir la segona edició de la Fira d'Ocupació Girafeina Més 45. Es farà el 14 d'octubre al Mercat Vell en horari de matí i tarda. I l'Escola Sant Gervasi posa en marxa aquest mes d'octubre l'Espai Niu, una nova proposta pensada per a famílies amb nadons d'entre 0 i 12 mesos. I l'auditori del campus de la Fundació Sanitària Mollet ha estrenat l'espai expositiu, ha fet de la mà de la molletana Judit Vizcarra amb la mirada de l'ànima. I l'equip masculí del Mollet Hockey Club té nou entrenador, es tracta de Leo Conde, jugador de l'equip fins la passada temporada, qui ha penjat els patins per ser el nou tècnic. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jordi Gascón, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: Mollet del Vallès acollirà el 14 d'octubre la segona edició del Girafeina Més 45, la fira d'ocupació organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Ajuntament de Mollet, que enguany s'ampliarà a horari de matí i tarda. Un total de 40 empreses participaran en la jornada, en què s'oferiran 250 llocs de feina. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, el Vallès Oriental, Pep García, ha avançat aquesta novetat i ha destacat el creixement de la fira respecte a la primera edició.
2: Que a dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, lo qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
0: La regidora d'Ocupació, Encarna Ortiz, ha explicat que la repetició de l'esdeveniment respon a l'èxit de l'any passat, quan 30 persones van aconseguir feina arran de la seva participació. Ortiz ha subratllat que el Girafeina Més 45 va més enllà de deixar un currículum. L'Ajuntament, juntament amb Enfo, acompanyarà els participants en la preparació de les entrevistes que es faran durant la jornada.
3: Crec que el Girafeina no només és deixar un currículum, no té res a veure, no és enviar un currículum, sinó explicar realment qui ets, què saps fer, què pots aportar, i aquest cara a cara amb les empreses és el que facilita aquesta connexió, i per això volem doncs també que les persones que participin arriben en les millors condicions.
0: Abans de participar al Girafeina, des d'Enfo ajudaran els participants a preparar la candidatura per poder aprofitar al màxim les oportunitats que es trobaran a la fira. Ho faran mitjançant càpsules formatives d'una hora de durada que es duran a terme els primers dies d'octubre. L'alcaldessa de Mollet ha afirmat que l'organització d'aquest acte reflecteix la manera com l'Ajuntament entén l'ocupació. Tot i no poder generar llocs de treball directament, considera que la responsabilitat és crear les condicions necessàries perquè sorgeixin oportunitats laborals. Ho explica Mireia Dionisio.
4: És evident que nosaltres, com a Ajuntament, com a administració pública, no podem generar per nosaltres sols totes les oportunitats d'ocupació que necessita, no?, la ciutat, però sí que estem convençuts que la nostra responsabilitat, que la nostra obligació és generar totes aquelles condicions necessàries per generar oportunitats.
0: Entre les empreses participants hi haurà el Forn i Pastisseria Prat, Segalers, la Fundació Sanitària Mollet, Carrefour o l'Hotel Balneari Termes Victòria. A la roda de premsa de presentació del Girafeina Més 45 hi ha estat present Raquel Macías, participant en l'edició anterior, que ha explicat que, tot i no trobar feina en aquell moment, l'experiència del Girafeina l'ha ajudat a créixer personalment i a encarar la cerca de feina amb més confiança.
5: En tot el que he après, en totes les eines, sí que ara mateix estic treballant. O sigui que estic molt agraïda, perquè, clar, he fet un salt un salt molt gran. Des de abans del Girafeina a després, m'he vist com molt més preparada.
0: Ignasi Maimó és responsable de planificació de persones de l'àrea de dependència de la Fundació Sanitària Mollet, que participarà al Girafeina, i ha destacat que la presència de la seva empresa demostra les ganes que tenen d'incorporar gent nova a l'equip.
6: Va ser molt bona experiència. Vam fer moltes entrevistes. Va ser un dia molt, molt dinàmic, no?, també, però va ser molt maco, la veritat. I jo crec que fent aquestes iniciatives, com comentava l'Àgueda, no només ajudem a que les persones d'aquí trobin feina i es desenvolupin professionalment, sinó que també nosaltres com a organització puguem demostrar que també tenim ganes de comptar amb gent nova, amb talent i talent de qualitat.
0: La fira mantindrà el format Speed Day.

0: dating amb entrevistes curtes entre empreses i candidats i tindrà lloc al Mercat Vell en horari de 9 a 1 i de 3 a 7 de la tarda el dimecres 14 d'octubre.
1: Mollet al dia, notícies.
0: L'Escola Sant Gervasi Cooperativa de Mollet del Vallès posa en marxa aquest mes d'octubre l'Espai Niu, una nova proposta pensada per a famílies amb nadons d'entre 0 i 12 mesos. La iniciativa ha estat impulsada per Anna García, subdirectora del Centre i Coordinadora d'Educació Infantil, i Carla Bach, docent de l'escola. L'objectiu és crear un espai de trobada on les famílies puguin compartir vivències, plantejar dubtes i establir vincles amb altres persones que es troben en una etapa similar. En declaracions a Ràdio Mollet, Anna García ha comentat que l'Espai Niu neix amb la voluntat de crear vincle amb altres famílies que estan vivint el mateix moment vital, emocional i físic.
2: La idea neix del moment vital en el que, doncs, en algun moment, doncs, les famílies, doncs, arribem, no? I a partir d'aquí, doncs, decidim muntar un espai en el que setmanalment puguem trobar un espai de trobada, un espai per poder fer vincle amb altres famílies que estan vivint, doncs, això, el mateix moment vital i emocional i físic que tu. I, a més, per nosaltres el que era interessant era que cada setmana fos diferent.
0: L'Espai Niu començarà a funcionar aquest mes d'octubre i les sessions tindran lloc cada dimecres de 9:45 del matí a 11:45 del migdia a les instal·lacions de l'escola. La primera de les programacions, pensada per aquest primer mes, inclourà activitats com contes i cançons, xerrades d'alimentació i lactància, experimentació sensorial i una sessió de piscina. Així ho ha comentat l'Anna García.
2: Trobar un mateix espai en el que et puguis vincular amb les mateixes persones setmanalment i que, a més, et puguin oferir activitats. Doncs això, una setmana, doncs, farem estimulació de la música, una setmana farem estimulació sensorial, una setmana, doncs, hi haurà xerrades informatives, doncs, des d'alimentació complementària, des de primers auxilis, lactància materna, experts, doncs, en explicar contes, etc. I després l'altra, doncs, serà una sessió que farem, doncs, aquí a les piscines del centre, la piscina petita, on farem, doncs, una iniciació a lo que és la piscina, però no amb cap tipus d'intenció de fer un curs d'aigua nadons, perquè això ja ho fem els dissabtes, sinó simplement aquest moment també de vincle que pots fer dins de l'aigua, doncs, amb el teu nadó.
0: Pel que fa a l'inici del projecte, Anna García ha afirmat que la proposta també respon a una inquietud que des de l'escola feia temps que volien desenvolupar. L'experiència de les impulsores com a mares primerenques i el contacte amb altres famílies els ha ajudat a definir un servei centrat en les necessitats d'aquesta primera etapa.
2: Sempre hem volgut fer alguna cosa amb la primera infància, però no acabàvem de trobar ben bé el què poder oferir, no? També és veritat que com a escola el nostre objectiu, un dels nostres objectius és trobar aquelles activitats que puguin acompanyar les necessitats de les famílies, no? I de necessitats i de famílies n'hi ha de diferents tipus. I és veritat que no havíem fet res, doncs, com t'he dit, a la primera infància. Llavors, a partir d'aquesta necessitat de cobrir aquest moment, que dura un temps molt curt, no?, i que és molt intens. I després també, al final, la situació vital que hem tingut tant la Carla com jo, doncs, que fa un any hem sigut mares, i al viure-ho, doncs, realment també ens hem vist amb les ganes de promoure aquesta activitat a l'escola i de poder acompanyar aquestes persones, doncs, en aquests primers mesos de vida.
0: L'Espai Niu està obert a tota la població i les famílies interessades es poden inscriure a través de l'escola o del seu web. L'Espai Niu ofereix una quota mensual de 42 euros o la possibilitat d'assistir a sessions individuals amb un cost de 14 euros per sessió. Amb aquesta iniciativa, l'Escola Sant Gervasi amplia la seva oferta d'acompanyament a les famílies i obre les portes del centre també a una etapa anterior a l'escolarització.

0: L'auditori del campus de la Fundació Sanitària Mollet s'ha omplert de rostres que conviden a observar el pas del temps, i és que l'artista molletana Judit Vizcarra ha inaugurat aquest dimecres el nou espai expositiu de l'auditori amb l'exposició La mirada de l'ànima, una mostra visual de rostres en primer pla que mostren progenitors i fills per evidenciar l'herència genètica i com el temps canvia els rostres de les persones. Cada retrat en primer pla ens mostra una fotografia superfrontal. A la part esquerra hi apareix el pare o la mare i a la part dreta el fill o filla, tot fusionant-se en un mateix rostre per descobrir els vincles i la identitat. Totes les imatges es presenten en blanc i negre. Judit Vizcarra ha comentat que l'elecció de la colorimetria ha estat per aportar dramatisme.
1: Bueno, el blanc i negre és una abstracció, la realitat és amb color. El que passa que el blanc i negre també ens apropa i ens fa reflexionar d'una manera més dramàtica i més esquemàtica. O sigui, el blanc i negre possiblement és el perquè molts fotògrafs a l'hora de fer una proposta artística a vegades s'ha optat, perquè sempre hi ha un dramatisme. Hi ha temes que s'han de fer amb color, però hi ha temes que s'han de fer amb blanc i negre. Depèn del que el fotògraf vulgui expressar.
0: L'exposició neix d'un treball iniciat l'any 2018 sota el títol Mirades, una exposició que es va poder veure aquell any al racó de l'artista del Museu Abelló i que posteriorment va esdevenir una mostra itinerant gràcies a la Diputació de Girona. Ara les imatges tornen als seus orígens a Mollet i ho fa per estrenar l'espai expositiu de l'auditori. En aquesta línia, Judit Vizcarra s'ha mostrat molt contenta de ser la primera artista en exposar en aquest indret.
1: Bueno, estic molt contenta perquè representa que ells en l'auditori a partir d'ara volen fer exposicions de diferents artistes i d'alguna manera m'han convidat a ser la primera que exposarà aquí. Llavors estic contenta i satisfeta doncs, que hagin comptat amb mi per aquest espai tan maco.
0: Des de la Fundació Sanitària Mollet han apostat per inaugurar aquest espai expositiu per convertir l'entrada de l'auditori en un punt de trobada que vol apropar l'art, la cultura i la reflexió a la salut i a la comunitat. Jaume Duran, director de la Fundació, ha afirmat que l'exposició La mirada de l'ànima ha estat el tret de sortida idoni per l'espai, ja que aborda els rostres amb un element molt present en l'àmbit de la medicina, on sovint es veuen molts rostres però no sempre se'ls presta l'atenció que mereixen.
2: La veritat és que ens ha cridat molt l'atenció perquè precisament és una exposició que vincula molt la cara i el rostre, que és precisament un dels espais que, curiosament, el món de la medicina tracta molt. És a dir, atenem moltes cares, però a voltes hi posem poca atenció o necessitem posar més atenció en el rostre de la persona, que és aquella mirada que explica el contingut intern, el propòsit de vida, les emocions interiors, i aquesta exposició explica molt bé tot això.
0: D'aquesta manera, La mirada de l'ànima obre aquest nou espai de la Fundació Sanitària Mollet amb una proposta que uneix art, salut i reflexió i que es podrà visitar a l'auditori del campus, una exposició que convida així a mirar més enllà d'un rostre i a descobrir-hi els vincles, el record i el pas del temps.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta des de la xarxa Lluís Mi Pérez, a qui saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que, novament, no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palesa a les immediates hores. I, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. Hem vist el divendres la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi, pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Climent de Rambla Pompeu Fabra, número 81. I aquesta setmana un total de 12 colles locals estrenen a plaça el nou model de casc casteller amb protecció facial extra durant les diades de Santa Tecla, Tarragona i la Mercè a Barcelona. Aquesta nova peça, pensada específicament per la canalla que ocupa el pom de dalt del castell, dosos, acotxadors, cassoleta i enxanetes, és una màscara facial semirrígida feta de poliestir expandit que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls i està desenvolupada durant els darrers 2 anys per l'empresa NZI amb la col·laboració de l'Hospital Sant Joan de Déu. De moment, el protector es planteja com un accessori voluntari i es preveu una convivència progressiva amb el model de casc actual. A Mollet, però, la colla local encara no ha decidit si l'incorporarà. La cap de colla de Castellers ha dit que de moment prefereixen esperar i veure com el fan servir les colles grans.
4: Clar, nosaltres ara mateix no el farem servir. També hem de veure, no, com evoluciona. Ens agradaria saber com actua la canalla a l'hora de portar aquest accessori nou. També són nens molt petits, saber si faureix, si la canalla vol pujar amb això posat a la cara. Nosaltres, de moment, fa molt poc vam fer comanda nova de casc. Els cascs els tenim molt nous. Esperarem una mica, poder fins l'any que ve, no fem comanda nova de cascos. Suposo que l'any que ve, quan fem la comanda nova, si ens envien el casc nou, doncs ja podrem parlar de com, bueno, doncs com funciona, com actua la canalla, si és còmode, si... Bueno, també és una cosa molt, molt, molt nova. Vull dir, aquesta setmana s'estrenarà a plaça.
2: Morón afegeix que, malgrat tot, enguany la colla ja va fer una petita comanda de 14 cascs per la canalla i l'any que ve ja s'ho pensaran si en compren de nous, tot depenent de quanta gent siguin.
4: Nosaltres ara mateix tenim una canalla, hem fet una comanda d'uns 14 cascos i així. Llavors, l'any que ve, quan fem la comanda nova, veurem quanta canalla tenim i quants cascs necessitem i veure si demanem l'antifaz, si no el demanem. Suposo que el demanarem per provar, no?, i per veure totes les noves opcions que ens proporciona la coordinadora i veure com reacciona la canalla, tant la canalla més gran com la canalla més petitona, no?
2: Aquesta primera estrena a plaça servirà per valorar el funcionament real del casc abans d'una possible incorporació progressiva a altres colles com la de Mollet, que seguiran de prop l'evolució d'aquest nou model. I ja estan a la venda les entrades per l'11è Festival Internacional de Música Sona Mollet, una de les cites culturals de referència de la ciutat, que enguany se celebrarà el 30 de setembre fins al 4 d'octubre. La programació inclou propostes de jazz, piano, música sinfònica i música de cambra amb la participació tant de joves talents com d'intèrprets i formacions reconegudes. Les entrades per als concerts previstos els dies 2, 3 i 4 d'octubre ja es poden comprar anticipadament. La venda es va iniciar el dijous 17 de setembre i es pot fer al Centre Cultural La Marineta o a través de la plataforma molletvallès.covid.com. Un any més, el festival també manté la seva vessant solidària. Els ingressos generats per la venda d'entrades es destinaran íntegrament a la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, vinculant així la programació cultural amb la finalitat social. L'inici del festival tindrà lloc amb la proposta de la Maria Canals Porta Cua, que permetrà a la ciutadania apropar-se a la música de manera participativa. Durant la jornada, la Plaça Catalunya acollirà un piano de cua que qualsevol persona podrà tocar lliurement. La música de jazz també tindrà un paper destacat en el programa. D'una banda, hi haurà la Mollet Jazz Band, una de les formacions més representatives de l'Escola de Dansa i Música de Mollet, i d'altra banda, es podrà descobrir Paula Vilà Quintet, una formació vinculada a les noves veus de l'escena jazzística. Les principals actuacions es concentraran durant el cap de setmana. Dissabte serà el torn de l'Art Simfònica Jove, que actuarà al Teatre de Can Gomà, i després a la Cloenda arribarà el diumenge amb Bon Voyage, un espectacle a càrrec de l'Orquestra Ortemis que fusiona música, teatre i humor. La proposta està protagonitzada per 10 músics intèrprets i posarà el punt final a aquesta edició del festival.
1: Mollet al dia, els esports.
2: I el Mollet Hockey Club es prepara per començar una nova temporada esportiva aquest cap de setmana, i és que els dos equips sèniors debuten aquest diumenge fora de casa i hauran de lluitar les 26 jornades que tenen aquesta temporada per aconseguir els objectius assolits. L'equip femení revalida la seva posició a la categoria de primera catalana i el primer rival serà l'Arenys de Mar. Per la seva banda, després de quedar-se a les portes de l'ascens, l'equip masculí a segona catalana disputarà el primer partit davant l'Esfèric. En un equip, la peça trencaclosques més importants és l'entrenador, i enguany el Mollet Hockey Club ha apostat per canvis. Isidre Pujol, president del Mollet Hockey Club, ha afirmat a Ràdio Mollet que serà Leo Conde qui porti el primer equip masculí aquesta temporada.
5: Amb el sènior femení sí que continua el mateix, que és el Ramon Altalló. Amb el segon femení seria el Didac, que també és el mateix de l'any passat, però on hi ha hagut el canvi és amb els sèniors. Abans, l'any passat, portava tant el segona com el tercer el portava l'Eloi Gaspar, llavors aquest any el primer equip el portarà el Leo Conde.
2: El fill de l'expresident del club és una persona molt vinculada a l'hoquei molletà. Fins l'any passat havia jugat amb l'equip sènior i aquesta temporada ha decidit fer un pas més enllà. Isidre Pujol ha comentat que Conde l'any passat va deixar els patins per aquesta temporada entrenar el primer equip.
5: Havia estat, està, i espero que estarà molt vinculat al club. Sí, és un clàssic a Mollet. Ja havia estat jugador, entrenador de la base, segueix sent entrenador de la base, i l'any passat ja va penjar els patins i aquest any doncs, es dedica doncs, això, a entrenar.
2: Des del Mollet Hockey Club, encara en aquesta temporada, amb il·lusió i amb uns objectius ben marcats, el president de l'entitat ha parlat de l'ascens de categoria dels sèniors.
5: Doncs amb molt de treball i molta il·lusió. De fet, portem, per exemple, amb el sènior masculí 3 anys arribant a play-off. Jo crec que ja toca, aviam si és possible, fer un ascens a primera catalana. I amb el primera catalana intentar fer doncs, això, el salt de nacional catalana. Sempre estem allò a mitja taula, hem de fer un passet més. Llavors aquest seria l'objectiu. En quant a base, normalment estem col·locant 3-4 equips sempre preferent, doncs tot el que sigui millorar això ja seria un èxit.
2: Així doncs, els dos equips sènior, tant masculí com femení, inicien aquest cap de setmana una nova temporada. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem els titulars més importants del dia d'avui. Mollet del Vallès es prepara per acollir la segona edició de la Fira d'Ocupació Girafeira més 45. I l'Escola Sant Gervasi posa en marxa aquest mes d'octubre l'Espai Niu, una nova proposta pensada per famílies amb nadons d'entre 0 i 12 mesos. I l'auditori del campus de la Fundació Sanitària Mollet ha estrenat l'espai expositiu, ho ha fet de la mà de la molletana Judit Vizcarra amb la mirada de l'ànima. I l'equip masculí del Mollet Hockey Club té nou entrenador. Es tracta de Leo Conde, jugador de l'equip fins la passada temporada, qui ha penjat els patins per ser el nou tècnic. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres, com sempre, ens hi retrobem demà, divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: fons. Entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet. Tots els dijous a les 5 de la tarda. Redifusió el diumenge a les 4. Escolta el podcast a radiomollet.com.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet. I quan? Tots els dijous de 10 a 12 de la nit.
3: Todos los jueves, desde las 19:30 a 20 horas.
4: Les invitamos a acompañarnos en el espacio cultural de la Asociación de Paraguayos Unidos Molletense.
3: Fermín Cabral y Aldo Ruiz conducen Es Paraguay.
5: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

0: Portaveus municipals.
1: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dijous ho fem amb la regidora del Partit Popular, Susana Calvo, a qui saludem. Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Amb tu volem comentar diversos temes que han tingut lloc o tindran lloc en els propers dies a la nostra ciutat, entre d'altres. Doncs no sé si ja esteu preparant el ple d'aquest proper dilluns, el primer ple tornant de vacances, i que deixem també preguntar-li, perquè vostè sempre ho diu més d'un cop, el tema d'aquesta modificació del ROM. No sé si ho ha portat sobre la taula en aquestes juntes de portaveus, si això s'ha parlat o us impedeix portar alguna moció que tracti més sobre Mollet.
2: Doncs estem com sempre, vull dir, ja fa molt temps que estem demanant aquesta modificació i encara el dia d'avui no la tenim. Tot i que el dimecres, que ahir vam tenir comissió informativa i vam tornar a preguntar a l'equip de govern quan es constituïa aquesta comissió que poguéssim tractar ja d'aquest tema. I, bueno, es veu que, per el que ens van comentar, és un tema que està sobre la taula de la secretària i, bueno, encara no està ni constituïda la comissió ni res de res. I, clar, la veritat és que quan veus que ja portem tants mesos esperant aquesta modificació, que l'únic que demanem és una petita modificació, que és perquè puguem presentar mocions municipals. I veiem que van passant els dies i que per una cosa o per l'altra això no acaba de tirar endavant, doncs, home, deixa molt que pensar. És veritat que la secretària ahir ens va dir que, bueno, que no es podia modificar una única sola que es tenia que fer un redactat més ampli, perquè es tenia que... del ROM antic al que es vol modificar, doncs el dia d'avui hi ha moltes coses que... És veritat que al llarg del temps segur que hi ha modificacions que s'han d'incloure, però, clar, això ja no és feina nostra. Nosaltres el que volem és intentar que hi hagi un punt en el que es parli, doncs, que no passi el que està passant ara, doncs, que podem presentar moltes mocions de caire no municipalista i les municipals, que és el que més ens preocupa, doncs, no es puguin presentar. Però ja us dic, tot es va preguntar ahir, però per lo que veig, no passarà el ple d'aquest mes, i no crec que passi pel que ve. Però, bueno, tot esperem que puguem fer-ho, perquè van passant els dies i no hi ha mocions municipals. Ara teniu constància segur de les dues mocions que passen pel ple, que, bueno, una sí que és municipal, perquè és el topall dels pisos de lloguer, i l'altra també, perquè parla de la sanitat, i jo crec que són mocions que ens preocupen a Mollet. Però... més que res són mocions que demanen a la Generalitat, no són mocions com les que nosaltres volem, que és demanar a l'Ajuntament de Mollet, doncs, que tiri alguna activitat o alguna proposta, doncs, que volem presentar de cara a Mollet. No podem dir que no siguin competència municipal, però jo les que m'agradaria, doncs, són aquelles que podem demanar, doncs, a l'equip de govern, que és el que ara mateix, doncs, està topall i no ens ho permet fer.
1: Doncs estarem pendents també de com es desenvoluparà aquest ple i en farem balanç això d'aquí una setmana. Després també comentar-te que ja es coneixien també, doncs, els qui seran aquests arquitectes pel projecte final de la Teneria, on hi ha d'anar aquest hotel d'entitats, que no sé si en aquest cas ja ho veu més a prop i que al final, doncs, és un tema que ja fa anys que se'n parla, que primer va quedar desert, es va tornar a obrir aquest projecte i ara a poc veiem que tot ja va avançant amb els termes previstos.
2: Doncs sí, la veritat que és un altre dels temes que també ahir a la comissió informativa vam preguntar, perquè el poquet que sabem d'aquest tema és pel mitjans de comunicació. L'equip de govern encara no ens ha explicat res de res. I, clar, nosaltres li vam preguntar ahir que ens fessin cèntims que sapiguer, no? Perquè tothom volem i tenim ganes de sapiguer qui ha guanyat i què es farà. Més que qui ha guanyat, que realment quin és el projecte que finalment es portarà a terme. No ens ho van explicar perquè ens tenen que convocar encara per explicar-nos-ho, però, bueno, hem de tenir constància, doncs, que ja fa quasi 4 anys, no?, que el govern municipal va anunciar, doncs, la intenció que tenien de convertir aquesta part de l'antiga Teneria en un lloc on pugui acollir totes les entitats de cultura popular, una demanda que ha sigut molt reivindicada i, sobretot, no solament per l'Ajuntament, sinó per la cultural, no? Jo crec que, després de tots els tràmits que s'han fet, perquè hem de tenir en compte que aquest concurs d'idees per aquest equipament va quedar desert el 2024, al mes d'abril o maig del 2024. El jurat pues, va dir que no complia el que s'havia presentat, no havien complert doncs, els objectius no, que volien, i per tant doncs, es tenia que fer doncs, de nou. I ara, després de seleccionar pues, aquests 5 projectes finalistes, doncs, el jurat, aquests últims que sabem, doncs, ha avaluat les iniciatives i s'ha tingut en compte que ha guanyat el projecte pues, aquest equip de tècnics. Bueno, nosaltres el que volem és que pugui conèixer quin és aquest projecte, perquè l'únic que sabem doncs, és això, no? que serà un projecte destinat a sales d'assaig, a sales de reunions, a entitats, a locals de les entitats de cultura doncs, popular de Mollet. És un pressupost important, perquè estem parlant d'uns 210.000 euros, amb IVA inclòs, i el bo que tenim és que podem comptar doncs, amb una subvenció d'uns 800.000 euros que ve de la Diputació. Són les úniques dades que tenim. No tenim res, vull dir, no us puc explicar gaire cosa més, perquè ja us dic, estic esperant doncs, que ens expliqui no, l'Ajuntament quin és aquest projecte, i sobretot també doncs, aquests premis que rebran, no, de 15.000 euros pels guanyadors, però els altres finalistes també tindran. Bueno, estem esperant una mica més d'informació que el dia d'avui no tenim encara.
1: I després, una setmana més, si parlàvem de la Fira d'Artesans, que si vols també se'n pots fer 5 cèntims si l'ha viscuda, doncs una altra cosa que tenim els molletans així a l'agenda és la caminada nocturna, que és aquest cap de setmana.
2: O jo crec que són les dues coses que comencem sempre després de l'estiu l'activitat, no? Perquè sí que vaig estar a la Fira d'Artesans. Jo crec que, ho he dit moltes vegades, és una fira que engresca moltíssim, no solament a la gent de Mollet, sinó a molts altra gent del pobles del voltant que venen a passejar aquest cap de setmana per la fira. Jo vaig estar-hi el divendres i el diumenge. El divendres vam donar un passeig, vam anar a la inauguració i sobretot també a la sardinada, que molta gent ens demanava informació per poder assistir. Dic, si és públic, pot anar tothom. I vam doncs, gaudir de totes les activitats que es van fer durant el cap de setmana, començant, doncs, ja us dic, per la presentació de la fira. Vam anar a comprar les magdalenes, que jo crec que també crec que és típic de que tothom vagi a provar les magdalenes. Vam passejar una miqueta, vam comprar els embotits, que també és una cosa típica, i vam gaudir doncs, amb molts veïns que feien coses a nivell personal d'allà, els veïns dels carrers, però també d'aquelles activitats que tenien previstes doncs, la pròpia entitat. I jo crec que el temps ens va acompanyar, bé, vaig disfrutar-ho molt i ja us dic, es viu un ambient molt, molt de germanor. I vaig veure la gent allà quan, després de la sardinada, que la gent ballava, i jo crec que això engresca molt i activa molt el que és la ciutat. Per no dir-vos els castellers el diumenge, que jo crec que això ho gaudim sempre, i les sabaneres no, de la tarda-nit. Vull dir, és un cap de setmana molt complet, no solament amb la fira en si, sinó amb totes les entitats que hi participen i amb totes aquelles activitats que mostren a la ciutadania per poder participar no solament amb oficis artesans, sinó també amb les entitats pròpies dels mateixos veïns dels carrers que comporten la fira. I la caminata nocturna doncs, la tindrem aquest dissabte. També és un tret de sortida no?, després de l'estiu. I la veritat que engresca molt. També va moltíssima gent, no solament de Mollet. Tothom va... Veus les llumetes com s'il·luminen per tot gallecs i és molt participativa. Jo crec que el Club Muntanyenc fa una gran tasca perquè provoca que hi hagi moltíssima participació, ja us dic, de moltíssima gent. I després tot acaba doncs, amb aquest entrepà aquesta gran festa que es fa després, i és doncs, una activitat més doncs, que demostra la gran oferta no?, que presenta Mollet en activitats de tot tipus, des dels petits fins als més grans, perquè són activitats que demostren no?, el gran teixit social d'entitats que té Mollet, i jo crec que això és el que ens té que orgullir a tots.
1: I altres temes que volem comentar. Avui hem vist que crec que potser que no ho haurà vist ni pels mitjans, perquè ho hem tret fa molt poca estona i de fet no està ni penjat a xarxes, i és que s'ha presentat el Girafeina més 45, que és la segona edició, ja es va fer l'any passat, i és en aquest cas en el Mercat Vell, on s'ajunten empreses i candidats que ofereixen llocs de feina amb persones que busquen feina, ho fan amb un speed dating, així doncs amb un format ràpid d'entrevistes ràpides, i que doncs degut a l'èxit de l'any passat ja hi ha programada aquesta segona edició, que ens han dit avui això, que es farà el 14 d'octubre al Mercat Vell amb més de 40 empreses i oferiran 250 llocs de treball.
2: Home, però jo crec que això és molt bona idea. La primera edició va anar molt bé, i és veritat que no tenia constància, no havia vist encara, però bueno, jo crec que és un encert doncs, que hi hagin empreses doncs, que vulguin promoure, no?, el que és la inserció laboral de persones de més de 45 anys, així com també doncs, professionals que busquen doncs, noves oportunitats, no? Jo me n'alegro molt doncs, que aquesta fira doncs, sigui a portes obertes, perquè tothom que busqui feina pugui trobar doncs, almenys una mica d'orientació i sobretot que pugui tenir doncs, aquest contacte doncs, amb empreses que puguin interessar no solament a l'empresa sinó també a la persona que està buscant feina. No? Jo crec que l'objectiu no, és, sobretot per el que vull, des de la meva humil posició, és afavorir el que és la inserció laboral i sobretot doncs, intentar doncs, que vagi dirigit a aquest col·lectiu que és persones més grans de 45 anys, que són a millor les que tenen més dificultats doncs, per accedir al mercat laboral. No? Llavors, jo crec que és important intentar buscar solucions per reincorporar gent a lo que és el mercat laboral, tenint en compte el número de persones que existeixen i que estan en aquesta situació, i jo crec doncs, que hem de seguir doncs, impulsant polítiques i espais com aquest, com el Mercat Vell transformat amb aquesta fira, doncs, per acompanyar-los i sobretot per intentar entre tots doncs, buscar noves oportunitats. Però jo crec que tot el que sigui intentar donar a la gent eines per trobar feina o per intentar almenys posar a disposició eines de feina, jo crec que és una iniciativa prou vàlida i crec que la gent ho agraeix i estic segura que serà un èxit com la primera edició.
1: I ja ràpidament ens queda un minutet, encara una miqueta més. Hem vist com, i ens van avisar, i ho hem anat parlant, d'aquestes obres que s'estan fent a la nostra ciutat, en aquest cas Berenguer III, on ara és més vistós perquè està totalment tallat gairebé des de principi fins als quatre bancs, perquè l'estan asfaltant durant aquests tres dies, entre ahir, avui i demà.
2: Bueno, sí, aquestes obres s'estan veient sobretot perquè hi ha moltes queixes de que, clar, estan tallades i els cotxes no poden passar i la gent està una mica amoïnada. Però, bueno, són obres que s'han de fer. Jo crec que hem dit en més d'una ocasió doncs, que la seguretat de la ciutadania no passa solament per la policia, sinó també per poder passejar i circular pels seus carrers que estiguin en condicions. Llavors, totes les obres provoquen doncs, aquestes obres i tenen doncs, aquestes necessitats. Tot i que tinc que dir que nosaltres seguirem queixant-se perquè és veritat que ara s'està passant per Berenguer III, però hi ha moltíssims carrers que tenen molts sots i que hi ha molta gent que està patint doncs, perquè no s'estan tenint en compte doncs, moltes necessitats d'aquella gent que més ho necessita, en el sentit de que tenen disminuït la seva locomoció, doncs és disminuïda. Per tant, anirem seguint fent aquesta tasca de reivindicació i a millor amb aquestes reivindicacions veurem que l'Ajuntament es posa més les piles i comencen doncs, a tenir-ho més en compte.
1: Doncs, Susana, fins aquí l'espai de portaveus. Gràcies per ser amb nosaltres, com sempre, i ens hi retrobem el proper dijous.
2: Gràcies a vosaltres, com sempre, per escoltar-me.

0: Us convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a les 6 de la tarda i en remissió els diumenges a les 11 del matí. Programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Presentat per qui us parla, en Pele Bernial. Escolteu El que es ballava al Vallès a Ràdio Mollet. Pump the jam, pump it up, while your feet are stomping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.
1: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
2: De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista. Posa't les piles. Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
3: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Continguts en xarxa.
1: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
2: A totes i a tots, arrenquem nova temporada de Menja't la vida, My Nutritionist, Naila Martínez. Què tal? Contents de retrobar-te.
3: Com estàs? Jo molt feliç d'estar aquí de nou, molt bé, l'estiu ha anat molt bé, amb moltes ganes de rutina, no? I d'explicar-vos moltes coses sobre alimentació i nutrició.
2: Estiu amb molta calor?
3: Sí.
2: Molta?
3: Moltíssima.
2: No s'ha acabat mai aquest estiu, eh?
3: Moltíssima.
2: hem de fer números.
3: Jo ja havia
2: perdut el compte, però tu el portes.
3: Sí. Comencem la temporada 14.
2: 14 temporades 14 parlant temporades. De nutrició amb la Naila Martínez, no?
3: 14 temporades que parlem d'alimentació en aquest espai, 14, i podríem pensar que després de 14 anys parlant-ne, doncs ja quasi no hauríem de dir massa, no? O sigui, ja ho tindríem tot après, però tinc la sensació, Pili, que m'està passant just el contrari, no? Que tenim més informació que mai, ja no només en aquesta secció, sinó doncs amb podcasts, vídeos, influencers, altres nutricionistes, o inclús jo mateixa, no? A través de les xarxes socials, aplicacions que ens diuen el que mengem o com són, no, els aliments, les etiquetes, i al final doncs tenim, jo crec que dubtem més que mai quan tenim un plat a davant de si ens l'hem de menjar, si no, si ens farà bé, si no, no? O
2: sigui, tens tota la raó.
3: Si el pa es veu dolent, si la fruita engreixa, si els hidrats de carboni a la nit no ens podem menjar, no? O sigui, són coses que...
2: Sí, sí.
3: Ostres, jo crec que ja són coses que les hauríem de jubilar el 2026, no?
2: No? Sí.
3: Són mites ja jubilables, ja. Però que continuen aquí, no? I que, per tant, doncs... crec que és important continuar amb aquesta secció, continuar informant per ser crítics, no? I per saber seleccionar la informació que rebem i poder fer o tenir una mirada molt més àmplia cap a l'alimentació i no fer zoom, no, amb aquelles coses que a vegades no ens aporten res, no, Pili? O sigui, si tu et planteges si la maduixa té més sucre que el plàtan, o sigui, t'has plantejat si estàs menjant fruita? Abans de pensar això, vull dir, si estàs arribant a les 3 racions al dia, no? O sigui, o almenys en menges diàriament, no? O sigui, fem el zoom, no? Ampliem a cosetes, no? O sigui, aquest pa està fet de massa mare o està fet de quin tipus de farina? Ja, però és integral, no? O sigui hem de tenir una visió com a més oberta cap a l'alimentació, no focalitzar-nos en menjades puntuals, no? Ostres, què he dinat avui? No ha set perfecte. Ja, bueno, però a veure, què has menjat la resta del dia? I ja no només la resta del dia, Pili, la resta de la setmana. És veritat que hi ha unes recomanacions i és veritat que aquestes recomanacions ens les donen, doncs, amb freqüència setmanal. Per què? Per ajudar-nos a organitzar-nos. Però què passa si jo les fruites de la setmana me les he menjat en 3 dies i després durant 2 dies no em menjo perquè no me va bé i el tercer dia em torno a menjar. Passa algo? No, jo he de fer un còmput setmanal, no? Per tant, deixar de fixar-nos en aquella menjada puntual, perquè aquella menjada puntual no ens dona cap tipus d'informació. Pots fer-ho o pots tenir un dinar supernutritiu i que la resta del teu dia i setmana no ho sigui i, per tant, doncs, la valoració no serà nutritiva al cap de la setmana, no? I pot ser al revés. Pot ser que tu tinguis un dinar, un sopar, que no sigui nutritiu, però si la resta de la teva setmana sí que ho és. Perquè al final, Pili, per què volem menjar bé? Per a què?
2: És una pregunta que em fas tu a mi?
3: Sí, per a què? Ja no per què, per a què?
2: Jo també ho penso molt, eh? I llavors em venen al cap reflexions teves, no? Que al final és el nostre temple, és el nostre cos.
3: És l'únic lloc que tenim per viure.
2: Exacte.
3: No? O sigui, el nostre cos, igual
2: però
3: que el nostre
2: planeta.
3: Però
2: se'ns oblida, això, eh?
3: Se'ns oblida.
2: Perquè l'alimentació és moltes coses, és molts negocis, a molts nivells, perquè menjar sí, hem de menjar cada dia. I, per tant, sí, hem de fer una despesa diària. I, per tant, l'alimentació és moltes altres coses que energia per al teu cos.
3: Sí, també és plaer.
2: Sí, també.
3: També és plaer.
2: No, jo parlo
3: però
2: ara
3: d'economia.
2: Ja d'economia. Sí, per
3: sí.
2: Tant, d'interessos.
3: A darrere de cada missatge exagerat o que fa el zoom, no?, a darrere de cada missatge, hi ha un interès, moltes vegades, econòmic a darrere.
2: Econòmic
3: inclús,
2: i social.
3: Inclús, Pili, sí. Que això en parlem un altre dia, dels suplements, si vols.
2: Sí.
3: Clar, o sigui, hi ha moltes persones que em diuen, Naila, creus que m'he de prendre un suplement? Perquè tal nutricionista o tal metge ho està dient a les xarxes socials. I jo pregunto, aquest missatge va associat a un codi de descompte?
2: Ah, sí. O dels cossos de les dones cada vegada més prims, també. És a dir, al final hi ha moltes coses darrere de l'alimentació, no?
3: Sí.
2: I ara, quan estàs explicant, és que realment fa molts anys que fem aquesta secció i recordo que la primera vegada que vaig escoltar aquest concepte va ser teu. No sé si és que tu te'l vas inventar o tu me'l vas explicar, però era aquest concepte de la infoxicació. Aquesta és una cosa que jo he descobert amb la Naila Martínez i és cert. Estem infoxicats de tanta cosa que al final no veiem res, no?
3: Exacte, o sigui, ja tenim tanta informació que acaba sent tòxica i que no ens deixa realment tenir aquesta visualització, visió global de l'alimentació i prendre decisions favorables cap a nosaltres. Tenim una informació tòxica i, a més, tenim un tal volum d'informació que moltes vegades ens paralitza. Ostres, ara no sé si ho estic fent bé. I després me dona la sensació que ens hem tornat, o que pensem en l'alimentació com si fóssim laboratoris, no? Vitamina D, magnesi...
2: Que tampoc sabem què és.
3: Proteïna, omega 3, no? Que primer no sabem què és, no sabem exactament què fa, no? Te desinflame perquè ara està de moda. Vull dir, en aquestes 14 temporades, Pili, hem passat per tantes modes. Si recuperéssim un podcast de fa 10 anys, tindríem una moda que ara ja ni existeix ni ningú l'escolta.
2: No, la pinya.
3: No?
2: Això ja ha quedat
3: exemple, no,
2: molt, molt de moda.
3: Les dietes de monoaliment, no? d'un sol aliment. Però vull dir que al final, doncs ara tothom està inflamat. Des d'aquí també vull dir que a tothom, absolutament tothom, després de menjar se li unfle la panxa, val? Una altra cosa és que tinguis un problema, però és que a mi se m'omple la panxa després de dinar. Per què? Doncs perquè l'estómac s'amplia, val? I això no és estar inflamat, perquè és que ara traiem problemes d'on no hi són, no? Vull dir, és com la cel·lulitis mateix, que ara em posarem en un altre camp, però és igual. És habitual.
2: L'hipedema, com es diu això?
3: L'hipedema és una altra història. Tenim aquí un volum de diagnòstics. Sembla que tothom necessitem una etiqueta per sentir-nos identificats en algun lloc i aferrar-nos a una alimentació, perquè, clar, hi ha tanta informació que al final dius, bueno, jo com menjo? Bueno, doncs me fico una etiqueta i almenys ja tinc les directrius de com menjar, no? A veure, calma, no? O sigui, jo, és que mira, m'he posat ja, m'ha agafat una mica d'angoixa només d'explicar, no? Tot això que ha set molt, molt petit, no? Amb tota la informació que realment existeix. Però ens hem de fixar realment en les recomanacions oficials, no? En que quan ens recomanen algun suplement sigui, doncs, un metge que hagi valorat, o una nutricionista que ens pugui recomanar, però que hagi fet una valoració prèvia del que mengem. O sigui, per tu prendre't un suplement és perquè hi ha un dèficit.
2: Has de fer una analítica, suposo.
3: Una analítica, o a vegades a les analítiques no surt, però, per exemple, fer un... a part de l'analítica, si no hi ha cap problema d'absorció i digestiu a la persona, doncs fent un diari dietètic del que mengem i que una nutricionista ens valori si realment estem cobrint les necessitats o no, perquè ens hem de medicar, perquè al final val, és un suplement, però no deixa de ser una pastilla, no? Sembla que necessitem medicalitzar-nos encara més, que ja ho estem molt, no? Encara més prenent aquests suplements, que en parlem un altre dia d'això. Però vaja, el que jo volia dir, no, és que al final, després de tants anys, després de tanta informació, ha arribat un moment que ja no saps què menjar. Hi ha un vídeo, no sé si l'heu vist, d'una persona que se'n va menjar pa i té una veu en off que li diu no, el pa no, perquè el pa inflama, no? I després se'n va buscar uns fruits secs en crus i li diuen no, perquè els has de posar en remull i si no són antinutrients. I després se'n va buscar, no? I al final dius, bueno, què menjo, no? Doncs tenir una visió molt més global, molt més, o sigui, treure pressions, baixar una mica aquesta angoixa que tenim entorn a l'alimentació i mirar i fer una mirada una mica més oberta a tots els aliments que existeixen, què és el que m'agrada a mi menjar, què és el que recomanen al meu territori, perquè no és el mateix les recomanacions que hi ha als Estats Units que les que podem tenir aquí. No són les mateixes i no són les que hem de seguir, no? Llavors, i després, dins de les recomanacions oficials, què em funciona a mi i a la meva família, si tinc família, no? I, a poc a poc, anar doncs trobant la nostra alimentació, cadascú la seva, que l'ajudi a cuidar-se, però que també li generi plaer, no? Perquè menjar és un plaer, i que al final doncs reduïm els riscos de patir malalties, que també doncs és una part important, no? D'alimentar-nos de forma saludable. I aquí parlem d'alimentació, però ja saps que també hi posarem doncs, l'activitat física, el com ens relacionem amb l'alimentació, no? La part emocional també és important. Per tant, crec, Pili, que hem de continuar informant els nostres oients perquè realment doncs, tinguin aquesta visió doncs, més oberta i puguin menjar d'una forma, bueno, menjar sense pressions a taula.
2: Doncs escolta, Naila, gràcies. Em necessitàvem, per cert, a la taula, a la mesa s'impressiones, podem comprar, és el teu llibre,
3: sí.
2: I el podem comprar a
3: través de
2: llocs.
3: Sí, podeu comprar a través de l'editorial pròpia, que és Dashbook, però també el trobareu a Amazon, a FNAC, a la Casa del Libro, de forma online, i a Lleida el trobareu a la llibreria Caselles.
2: I com sempre, a tu seguim a través d'Instagram, a my-nutricionist. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Continguts en xarxa. De dilluns a divendres, entre les 9 i 2:15 del matí, posa't les piles. El magazín de Ràdio Mollet, on tu ets el protagonista.
4: El que sí que estem fent amb l'Ari és un seguiment post-inserció per poder doncs, treballar aquelles coses que potser li la puguin ajudar a millorar en la feina o coses que puguin sorgir doncs, que les pugui treballar.
5: Les rebaixes que marquen. És un producte, òbviament, a un preu inferior del que tenia en mercat originalment. Per tant, haurem de tenir, com sempre diem, els dos preus.
0: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.
6: Remissió de 3 a 4:45 de la tarda.
7: L'hora del conte. El programa de contes per als més joves de la casa. L'hora del conte, cada dijous a 2:15 de la nit.

Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 3:15 del migdia.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
2: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya de Illa y de Sánchez, por cierto.
3: Les institucions estem per combatre això. Almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tindrà el Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
0: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
4: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta als objectius

0: territori.
1: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
0: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
1: Els esports, Joel Gomis, el Barça femení ha començat amb bon peu la temporada a la Champions League.
2: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes colideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol com l'Olympique de Lió o l'Arsenal.
1: Cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país. Aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
1: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs en aquests moments tenim encara algunes aturades, sobretot derivades d'incidències o d'accidents. Aturades que són més o menys puntuals. A la cas de l'autovia 2, per exemple, a Castellolí hi ha un quilòmetre no arriba de retencions en sentit a Lleida per un accident. Hi ha un carrer tallat. I el mateix passa també a l'autovia 2, a la zona entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, sentit Lleida també per un accident, queda un carrer tallat. On sí tenim circulació del tot tallades a la C12, a l'altura d'Aldover, aquí en els dos sentits de la Marça, a causa també d'un altre accident que hi ha hagut, i en el cas de la Ronda Litoral, també aturades puntuals per un vehicle variat entre Diagonal Mar i Poblenou en sentit Llobregat. Les obres és l'únic que pot dificultar també una mica la mobilitat durant aquest matí, en el cas, per exemple, de la T11, a l'altura de Reus, en sentit Tarragona, també a l'autopista P7, a l'Ametlla de Mar, en sentit nord, o també, en aquest cas, a la C25, a l'altura de Fonollos. Ens està fent tasques de reparació després d'un accident d'ahir al vespre. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Bon dia, Eduard Sánchez. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 5 minuts de les dues.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària, desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam dels carrers, amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre que Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
0: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Cataluña está muy por sobre de las cifras de Madrid.
6: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
7: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
1: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà ja dimarts vinent al Consell de Ministres, com li reclama Sumar.
0: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
8: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
9: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata

0: social, que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
1: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i també l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària fins a quart d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comuns a tots els centres llibres que fins ara eren optatius. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reformar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat. Esplugues Televisió, Emma Romero.
4: La mesura presentada s'estructura en sis eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
5: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
4: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
3: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca no és només ciència, sinó que és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
1: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats, i molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament de projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, cap de recerca biomèdica amb melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron y responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
6: Realmente no se tiene consciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro. No es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
3: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
7: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olie és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
8: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
7: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
8: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
7: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
2: Notícies en xarxa.
3: Que Catalunya augmentaran un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guibas.
9: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
10: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
11: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
9: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
3: Doncs no deixem aquesta qüestió. L'associació Sediments i Ecologistes en Acció han presentat al·legacions d'oposició al projecte de la central hidroelèctrica reversible projectada entre la Fatarella i Flix, a la Ribera d'Ebre. Les entitats ecologistes carreguen contra un model que consideren insostenible. Ràdio Tortosa, David Benito.
12: Ecologistes en Acció i l'associació de sediments consideren que el projecte de l'empresa Gironès Raïmats està sobredimensionat. Les dues entitats mediambientalistes asseguren que cal apostar per un model descentralitzat de producció d'energia. Josep Juan Segarra és el portaveu de l'associació de sediments.
13: L'energia s'ha de produir a prop dels llocs de consum i allà on crea pocs impactes, en espais que ja han estat degradats per l'activitat humana. Per això fem una crida, una vegada més, a la solidaritat interterritorial i a la cura de la natura, que és la casa de tothom. L'escalfament global ens mostra que s'acaba el temps i sabem que la producció energètica descentralitzada és la més sostenible i la més econòmica per al conjunt de la població.
12: També denuncien que la proliferació de projectes d'aquestes característiques poden comportar la construcció i justificació de línies de molt alta tensió i auguren impactes negatius en la flora i fauna del territori.
3: Passem avui també per Sabadell, que ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys el litigi per la propietat d'aquest immoble, que en el futur han d'acollir les consultes externes del Parc Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte amb l'alcaldessa Marta Farrés i el president Salvador Illa. Ràdio Sabadell, Núria García.
14: Marta Farrés i Salvador Illa han celebrat l'avenç, tot plegat després que el Ministeri d'Interior hagi acordat la desafectació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. Era el pas necessari perquè el consistori sabadellenc pogués cedir l'immoble a la Generalitat perquè avanci en el projecte de les noves consultes externes del Taulí. El president Illa ha detallat que demà es farà l'últim pas en el marc de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat.
15: I, per tant, ja tindrem tots els requisits per poder començar a planificar. Vol dir que entraran màquines de mano, no ens enganyem. Vol dir que ara ja no tenim cap dubte i tenim tots els elements per saber que podem ampliar el Taulí en aquest espai i començarem tot el procés.
14: El litigi per la caserna fa més de dues dècades que dura. El 2025, una sentència del Suprem retornava el conflicte a la casella de sortida i deia que un conveni signat el 2006 continuava vigent. El document establia que si Sabadell volia recuperar la caserna, havia de pagar més de 3 milions d'euros a l'Estat i cedir uns terrenys. Ara l'edifici torna a mans de la ciutat sense cap cost.
3: És un quart de tres. L'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
7: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
16: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. i no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxert, a Air Nostrum, etc. No?
7: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, que han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
1: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
3: Una altra investigació oberta és per la mort violenta d'un home a Terrassa, passat els fets aquesta nit al carrer.
1: Els Mossos han rebut un avís a 11:45 d'una agressió a la via pública als afores de la localitat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
3: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en recorda l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
1: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
3: I Ribes de Freser activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
1: El problema es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part, que s'abasteix amb el dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona d'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
3: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa en les festes de la Mercè i aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites més importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
17: Bon dia, doncs una jornada castellera molt emocionant amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, en una plaça plena a vessar i amb un format que és a l'antiga, que això vol dir que es fan rondes simultàries i permet veure doncs, diferents castells a la vegada. Els més aplaudits per ara, dos castells de nou dels de Sants, el 4 de 9 en folre i també el 3 de 9 en folre, que han carregat gairebé a la vegada que els 5 de 8 dels de la Vila de Gràcia i que ha despertat grans ovacions. Avui és un matí on les tradicions i la cultura popular prenen protagonisme i quan també arrenquen avui la majoria d'actes del programa de la Mercè. Ahir encara no hi havia els grans concerts massius, però ja 40.000 persones van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
18: Els actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
17: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de Plaça Catalunya i ja estan en marxa els espectacles, escenaris nous com la Plaça de les Glòries que s'incorpora en aquestes festes de la Mercè, mentre aquí a Plaça Sant Jaume continua la Diada Castellera.
3: Gràcies, Esther Minguell. I tenim encara un altre punt de directe perquè a Tarragona posen avui el punt final a les festes de Santa Tecla i el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Fa poc més d'una hora que les quatre colles castelleres han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font. També en aquesta jornada s'estrena el cas casteller. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
19: Doncs bon dia, doncs sí, a Tarragona ja es diu un dels moments més tradicionals i esperats de la jornada castellera de la Mercè, els pilars caminant. Les quatre colles de la ciutat, Xiquets de Tarragona, Colles Joves, Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau estan acabant de completar les dues rondes de castells a la plaça de les Cols i ara afronten el recorregut caminant. En aquests moments els pilars comencen a baixar les escales de la catedral i avancen pel carrer Major en direcció a la plaça de la Font. L'objectiu és completar tot el recorregut i arribar fins al balcó de l'Ajuntament, en una de les imatges més característiques de la Festa Major tarragonina. A més, la jornada castellera d'avui incorpora una novetat. La canalla estrena els nous cascos castellers. És el primer cop que aquest nou model es posa a prova en una actuació a Tarragona. Els cascos incorporen millores en la fixació i l'adaptació del cap dels infants, així com una major protecció frontal i lateral.
3: Gràcies a Adrià Duc, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè s'està registrant una afluència massiva la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys de Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. David Navarro, bon dia.
20: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
21: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
20: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho fan encantades i no ho deixaran de fer.
3: I és moment per a la informació esportiva. Transporta avui Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
22: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. De fet, el 4-1 amb el que es va arribar al descans, així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
23: Pongo un valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por tener el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
22: En futbol masculí, la Unió Esportiva Sant Andreu va empatar contra el Real Madrid Castella en un duel corresponent a la quarta jornada de la Primera Federació. Dani Llàñez, al 16 de partit, va avançar els blancs i Pau d'Arbre feia l'empat definitiu passada la mitja hora. Andreu Hernández és jugador del Sant Andreu.
24: Les sensacions són millors que l'empat. Crec que la primera part ha estat nostra i a la mínima que ens han arribat ens han fet el primer, però bueno, hem estat capaços de reaccionar. I la segona part sí que hem estat més incòmodes. Ells han començat a fotre molta gent per dins i a tenir més joc combinatiu i ens ha costat. Ens ha costat anar pressionar dalt, tenir pilota i ens hem hagut d'enfondar. Però bueno, amb els canvis crec que hem tingut una energia extra i el darrer 10 minuts crec que han sigut nostres i hem tingut per poder marcar, però bueno, que quan no pots guanyar, pues, un empat és bo.
22: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar el triomf i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela ha parlat abans d'aquest partit.
25: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos, ¿sabes?, de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
22: El duel es jugarà avui a partir de 8:45 del vespre. Ahir, el Cadí-la-Seu va superar l'Espart Girona en la final de la Lliga Catalana. Ens ho explica el Sergi Guiu, 2-1 Lleida Ràdio.
0: L'equip de Pepe Vázquez va començar amb una marxa menys que les gironines fins que Laia Reventós va entrar a pista i va liderar l'equip al Tursillenc per capgirar un marcador que portava el 7 i 6 punts per sota de l'equip de Roberto Íñiguez. Al segon quart, el Cadira Seu va aconseguir un parcial de 5 a 19 i després d'un bon moment del bàsquet Girona el partit se'n va anar al descans amb el 31 a 38 favorable al 7. La segona meitat va estar protagonitzada per diversos intercanvis de cops i de parcials, però el Cadira Seu, a partir d'un treball col·lectiu, va aferrar-se a l'avantatge per acabar aconseguint el definitiu 67 a 72 i el seu 8è títol català. Marina Mata del Cadira Seu va ser escollida l'MVP de la final.
22: A la final de la Lliga Catalana Challenge, Marta, el Joventut Badalona va superar el Lima Horta per 70-60.
3: Gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
2: Avui us recomano Ara no miris, de Daphne du Maurier. La Laura i el John passen uns dies a Venècia, buscant un temps de calma per començar a recuperar-se de la mort de la seva filla. Però la ciutat que els espera amaga, sota la façana del tràfic diurn dels turistes, una cara nocturna, una versió retorçada de la inofensiva, amb canals estrets i mal il·luminats, barques com taüts i l'amenaça difusa d'un assassí en sèrie que està sembrant el terror entre els ciutadans. Els presagis es van acumulant fins a fer-se asfixiants, amplificats amb la presència d'una parella de germanes misterioses. La gran, cega i mèdium, adverteix als protagonistes que corren perill, que si es queden a la ciutat, moriran. Daphne du Maurier, coneguda sobretot per la seva novel·la Rebeca i El conte dels ocells, tots dos adaptats al cine per Hitchcock, va ser una mestra del suspens, experta a barrejar elements sobrenaturals amb mons i tragèdies ben propers. Ara no miris, que també va tenir adaptació al cine als anys 80, no necessita recórrer a grans artificis per atrapar el lector. Amb un principi in media res i uns personatges carismàtics, a més d'una narració aparentment senzilla, aquesta novel·la breu explora les maneres d'acceptar, o no, la mort d'un ésser estimat. La ciència i l'espiritualitat col·lideixen i el text, farcit d'equívocs, de dobles i del color vermell, evoca el John i de retruc al lector a una Venècia laberíntica on regna el caos i on les solucions i les interpretacions racionals no funcionen. Tot plegat per portar fins a un final inevitable i, sobretot, controvertit. Una cosa és segura. Una vegada comenceu Ara no miris, no podreu deixar de mirar, és a dir, de llegir. Escolteu, si no, el primer descens de la parella a aquesta Venècia paral·lela. De camí a un restaurant per sopar. Veus? Va protestar la Laura. Tal com t'he dit, ens perdrem. Ni parlar-ne, va replicar ell, convençut. És el de l'esquerra, recordo aquest puntet. El canal era estret, les cases semblaven inclinar-se al seu damunt. A la llum del dia, amb el reflex del sol a l'aigua, les finestres de les cases obertes, els llençols estesos als balcons i un canari cantant a la gàbia, havia tingut una sensació càlida de recer acollidor. Ara, mal il·luminat, gairebé a les fosques, amb les finestres tancades, les aigües negroses, l'escena semblava del tot diferent, abandonada i pobra.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El desnonament de Mari Carmen, la dona de 87 anys víctima d'un fons voltor a Madrid, desferma una picabaralla política entre Madrid i Catalunya. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, assegura que per cada desnonament que es fa allà, n'hi ha 5 a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, respon demanant als partits de la dreta i l'extrema dreta que permetin aprovar el decret antidesnonaments quan es torni a votar al Congrés.
5: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
6: Les institucions estem per combatre això. Almenys les catalanes. I ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Aquest cas ha desfermat un clam popular en contra de l'especulació amb manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona. El govern espanyol s'ha compromès ja a activar un nou decret d'habitatge i han començat les converses. És dijous 24 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat. Sònia Kerr.
7: És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals. La consellera d'Educació, Esther Niubó, apunta els objectius.
8: Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat.
3: Els investigadors apunten a la importància clau de la ciència en el Dia Mundial de la Recerca en Càncer.
7: I recorden que Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa amb projectes que incideixen en la supervivència dels pacients, però que molts investigadors han de marxar a l'estranger per falta de finançament.
3: Catalunya augmentarà en un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030.
7: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori.
3: En cultura, Barcelona i Tarragona viuen les jornades castelleres de la Mercè amb l'estrena del nou casc protector.
7: A Barcelona, la plaça de Sant Jaume acull les colles en el dia de la patrona de la ciutat, mentre que a Tarragona posen punt i final a Santa Tecla amb els tradicionals pilars caminant.
3: En esport, Joel Gomis, el Barça femení, ha començat amb bon peu la temporada de la Champions League.
9: Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per 5-2. Després d'aquest resultat, les catalanes col·lideren la lligueta de grups conjuntament amb altres candidates al títol, com l'Olímpic de Lió o l'Arsenal.
3: Fem un cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país. Aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que, novament, no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca, i això vol dir que la calor es farà palès a les immediates hores. I, a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogor, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. En vista el divendres, la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
3: Continua l'operació sortida pel pont de la Mercè i volem saber com estan les carreteres ara mateix. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
11: Hola, bon dia. Doncs, a veure, de moment tenim encara la C12 tallada per un accident a l'altura del Dover, tallada de moment en els dos sentits de la Mercè, hi ha, per tant, retencions en els dos sentits, i també, en aquest cas, a la Nacional 260 per accident s'està donant pas alternatiu a l'altura de Soriguera en aquest punt, també aturades en amb dos sentits de la Mercè. Pel que fa a altres vies, recordar que la Nacional 2 s'està donant pas alternatiu, en aquest cas, per les tasques de retirada d'un vehicle que s'ha incendiat aquest matí en aquest punt de la via, i certament pel que fa volum de trànsit no ha estat un matí massa complicat. Ara a aquesta hora ens queden a un parell de trams amb lentitud, amb retencions, en el cas de l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i la Barra del Vallès, sentit sud, i també la C17 puntualment a l'altura de Parets i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
3: Gràcies, Eduard Sánchez. Bon dia. Al control de so hi tenim el Francesc Ávila i el Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del seu pis, el que s'ha convertit ja en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'han seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar un nou decret d'habitatge, mentre Isabel Díaz Ayuso tira pilotes fora.
7: La presidenta de la Comunitat de Madrid assegura que el cas de la Mari Carmen és un més dels 25.000 que s'executen anualment a Espanya i ha apuntat que Catalunya està molt per sobre de les xifres de Madrid.
12: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
7: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha respost a Ayuso assegurant que les institucions catalanes combaten l'especulació i ha demanat a la dreta i a l'extrema dreta que aprovin el decret antidesnonaments al Congrés quan es torni a votar.
6: Aquest no és el model de societat que volem, no. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes, i ho estem fent. I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que s'ho rumiïn.
3: Un decret que sembla que aquest cas pot fer accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, ja n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà dimarts vinent en el Consell de Ministres, com li reclamen els socis de Sumar.
7: Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
13: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
14: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
7: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. L'anterior es va rebutjar l'abril passat al Congrés amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox i l'abstenció del PNB. PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor.
3: El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres fer el mateix de cinquè de primària a quart d'ESO. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que ha presentat avui en una escola de Cornellà de Llobregat la consellera del RAM. Esplugues Televisió, Emma Romero.
15: La mesura presentada s'estructura en 6 eixos d'actuació que van des de la millora d'infraestructures fins al reforç de les matemàtiques i al retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Des de les escoles públiques fins les concertades, el govern vol evitar els textos de baixa complexitat i obligar tots els centres a tenir un projecte lector des d'infantil per treballar el vocabulari, l'expressió i l'escriptura. Així explicava la consellera d'Educació, Esther Niubó, la importància de tornar als bàsics.
8: Quan parlem de tornar a potenciar la lectura, el que diem és que hem de potenciar els aprenentatges bàsics, aquelles eines fonamentals que ens han de permetre descodificar la nostra realitat. Tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
15: Durant la visita, la consellera ha comprovat de primera mà l'aplicació d'aquestes eines en un taller de comprensió lectora amb alumnes de quart de primària, un projecte que vol ser un pas més per revertir els últims resultats acadèmics a Catalunya.
3: Avui, Dia Mundial de la Recerca en Càncer, els investigadors ens recorden que aquesta recerca també és temps de vida. Catalunya és un dels hubs biomèdics més potents d'Europa, amb centres que lideren projectes que ja estan transformant la supervivència de milers de pacients.
7: Això sí, el 80% de la recerca depèn de fons públics i només el 20% de privats. I molts investigadors han de marxar a l'estranger per la falta de finançament d'aquests projectes. Així ho ha explicat a la xarxa el doctor Juan Ángel Recio, que és cap de recerca biomèdica melanoma de l'Institut de Recerca Vall d'Hebron i també responsable de l'àrea de recerca de càncer del mateix institut.
16: Realmente no se tiene consciencia de que el sostenimiento de estos grupos, de los grupos de investigación, del talento, es una inversión de futuro, no es algo que probablemente no produzca un beneficio inmediato, pero es mucho más costoso reconstruir un grupo de investigación nuevo que dejarlo caer.
3: Un exemple d'aquests projectes punters és el que han dut a terme investigadors de l'Institut Català d'Oncologia i de l'IDIBELL. Han desenvolupat un nou sistema que permet activar a voluntat virus capaços de destruir cèl·lules cancerígenes i dirigir-ne l'acció contra el tumor. La tècnica, provada de moment en models preclínics, busca fer aquests tractaments més precisos i controlables. Marc Dalmau.
17: La tecnologia batejada com a Conan utilitza cèl·lules com si fossin una mena de cavall de Troia. Rafael Moreno Olier és l'investigador principal del laboratori d'immunoteràpies contra el càncer de l'Institut Català d'Oncologia.
18: Primero inyectamos solamente el virus al paciente y veíamos que el virus se eliminaba por el sistema inmunológico, lo cual es normal porque es su función. Dimos un paso más y dijimos, vamos a usar estas células como caballo de Troya, ¿no?, para llevar el virus al tumor, y lo que vimos fue que durante el camino se perdían muchos de estos caballos porque el virus salía antes de tiempo, y esta tercera evolución de la terapia ya controlamos perfectamente la replicación del virus y no la dejamos salir hasta que no sepamos que ha llegado al tumor.
17: El sistema incorpora un autèntic interruptor molecular. Quan els investigadors administren un antibiòtic d'ús habitual, es desactiva aquest fre i el virus pot començar a replicar-se dins del tumor per destruir-lo.
18: Y en los modelos en ratón lo que hemos observado es que este porcentaje lo podemos llegar a incrementar hasta un 30%, pensando que incluso en humanos, porque los ratones al final tienen ciertas limitaciones, en humanos podríamos ser capaces de aumentar aún más este porcentaje.
17: El Conan està encara en fase d'estudi, però es podria utilitzar en la majoria de càncers sòlids.
3: Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins l'any 2030. En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema per tal de poder assumir alguns dels projectes prioritaris per al territori. Televisió de Girona, Marc Guives.
19: A la presentació a Salt, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart, han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
20: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
21: Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació i de conèixer efectivament quins seran els projectes que podran veure la llum o que es faran realitat gràcies a aquesta planificació.
19: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.
3: En clau econòmica, Mollet del Vallès es prepara per acollir el 14 d'octubre vinent la segona edició del Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen ocupació. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
22: Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell en horari de matí i tarda i participaran 40 empreses que oferiran 250 llocs de treball. La fira funciona amb el format Speed Dating, entrevistes curtes i directes entre candidats i empreses per valorar de manera ràpida si hi ha encaix entre les dues parts. Pep Garcia, president de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental, ha comentat que es tracta d'un model de trobar feina i candidats que cada cop té més èxit.
23: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, el qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
22: La iniciativa està especialment enfocada a persones de més de 45 anys, un col·lectiu que sovint troba més dificultats per reincorporar-se al mercat laboral o accedir a noves oportunitats professionals.
3: A l'Urgell, agricultors i agents del sector busquen fórmules a la capital, a Tàrrega, per tal d'afavorir el relleu i regeneracional en el sector agrari. Una jornada de treball que s'ha fet avui a la capital d'Urgellina i que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin ara a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves que es volen dedicar al camp. Lleida Televisió, Cel Márquez.
24: Facilitar el relleu generacional és un dels reptes que afronta el sector agrari. Amb aquest objectiu, Bioponent participa en el projecte europeu Testarrec, que s'allargarà fins al 2028 i que posa en contacte entitats de Catalunya, Euskadi i el sud de França per buscar eines que facilitin la incorporació de noves persones a l'agricultura. La tècnica de projectes i comunicació de Bioponent, Natàlia Virgili, explica que el projecte vol implicar també els agents del territori.
25: Aprofitem per convocar agents del territori, escoles agràries, entitats de l'administració, Departament d'Agricultura, etc., perquè ens feien arribar idees i propostes que puguem treballar conjuntament perquè nosaltres les puguem implementar al projecte Testarrec.
24: Una de les eines que estudia Testarrec són els anomenats espais test, que permeten començar una activitat agrària durant un període de prova sense haver de comprar o llogar una finca ni adquirir maquinària.
3: Són 3:45, l'aeroport de Girona connectarà amb Liverpool i Londres a partir del març i el juny del 2027, respectivament. Dues noves rutes que estaran operades per EasyJet. La companyia no descarta ampliar l'oferta i assenyala que aposta per Girona i no per ser la quarta pista de l'aeroport del Prat. Girona FM, Pau Villafañe.
26: La ruta amb Liverpool operarà des del mes de març fins a l'octubre, mentre que la connexió amb Londres Gatwick tindrà un recorregut més curt, del juny a l'octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat, Miquel Noguer, ha destacat la importància de no dependre de poques companyies aèries.
27: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu, a Luxair, a Air Nostrum, etc. No?
26: Pel que fa als preus, els bitllets per volar a Liverpool rondaran els 90 euros, mentre que arribar a Londres costarà uns 115 euros aproximadament.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Mossos investiguen la mort d'una dona a la platja de l'Almadrava de Vilassar de Mar, al Maresme.
7: L'avís s'ha rebut en 9:15 d'aquest matí i, en principi, no s'haurien trobat indicis de criminalitat. Es tracta d'una dona d'uns 70 anys, veïna de Barcelona. Fonts de la investigació han explicat que constava una alerta per la seva desaparició que hauria interposat ahir a la tarda al seu marit.
3: També s'investiga la mort d'un home a Cabrera de Noia, a qui han trobat a l'interior de la casa on vivien la seva dona i la filla.
7: La policia va rebre un avís de veïns alertant que feia temps que no veien moviment a la casa. En accedir-hi van trobar el cos sense vida d'un home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort.
3: I encara una altra investigació oberta, la de la mort violenta d'un home a Terrassa, aquesta nit enmig del carrer.
7: Els Mossos han rebut un avís a 11:15 d'una agressió a la via pública als afores de la ciutat. Els serveis d'emergència hi han trobat el cos sense vida i amb signes de violència d'un home.
3: Minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record de l'home mort en l'incendi d'ahir en una residència.
7: Durant el minut de silenci s'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i de Protecció Civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 ferides.
3: I Ribes de Freser, el Ripollès, activa una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés d'arsènic.
7: Un problema que es va detectar divendres passat a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua del dipòsit de la carretera de Queralbs, que abasteix una part del municipi, i l'altra part l'abasteix amb un dipòsit de Pardines que no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
3: És moment per la cultura. Barcelona ja està immersa de ple en les festes de la Mercè i aquesta hora viu la Diada Castellera, una de les cites importants de la Festa Major de la capital catalana. Avui amb un matí on la cultura popular i tradicional és la protagonista i amb l'estrena, per cert, del cas casteller. Marxem cap a la plaça Sant Jaume. Esther Minguell, bon dia.
0: Bon dia, doncs, tram final d'aquesta jornada castellera. Ara podem veure els pilars de comiat i molt emocionant, 27 castells sense cap caiguda. Una diada, doncs, amb els castellers de Barcelona, de Sants, de la Vila de Gràcia, el Poble Sec, Sagrada Família, la Jove de Barcelona, els de Sarrià i els Escardats, i amb una plaça Sant Jaume plena a vessar. El format és de l'antiga i això vol dir que fan rondes simultànies i és possible veure, doncs, 2, 3, fins a 4 castells a la vegada. Molt aplaudits han estat els dos castells de nou dels de Sants, un 4 de 9 amb folre i també un 3 de 9 amb folre que han carregat gairebé la vegada que els 5 de 8 d'un altre de les colles castelleres. Es han pogut veure, doncs, moments molt emocionants. El 5 de 8 era el de la Vila de Gràcia i ha també despertat força emocions com ara aquests pilars de comiat que estan produint. Avui és un matí on les tradicions, la cultura popular pren protagonisme i que arrenquen també els actes de el programa de la Mercè i n'hi va haver, però no són els grans concerts massius. Tot i així, 40.000 persones ja van gaudir de les activitats que es van desenvolupar amb molta normalitat. Ho ha explicat Xavier Mercè, que és regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Les actes que es van iniciar ahir van anar molt bé, el comportament cívic de tothom va ser extraordinari i, per tant, tenim una excel·lent entrada de la Mercè, que justament avui i demà es desplegarà en tots els parcs, els espais, els escenaris musicals i amb totes les activitats que al llarg d'aquest cap de setmana podem gaudir de les festes.
0: Aquesta tarda hi ha la tradicional cavalcada de la Mercè que sortirà de plaça Catalunya i ja estan en marxa també espectacles, escenaris nous com per exemple la plaça de les Glòries que s'incorpora en aquest programa de les festes de la Mercè i aquí la plaça en Sant Jaume amb aquests pilars de comiat que ja doncs clouen aquesta jornada de la Diada de la Mercè aquí a plaça Sant Jaume a Barcelona.
3: Gràcies, Esther Minguell. I tenim un altre punt de directe. Ara mateix hem de passar per Tarragona, que posa avui el punt final a les festes de Santa Tecla. I el plat fort de la jornada són els tradicionals pilars caminant. Les quatre colles castelleres de la ciutat han iniciat aquest recorregut des de les escales de la catedral i fins a la plaça de la Font, una jornada en la que ells també estrenen el cas casteller. Per cert, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sí, a Tarragona els pilars caminant continuen avançant cap a la plaça de la Font. Els xiquets de Tarragona han caigut en arribar a l'entrada de la plaça després de completar bona part del recorregut. En canvi, la colla jove ja ha completat el recorregut i ha arribat fins a l'Ajuntament. Ara és el torn dels Xiquets del Serrallo, que encara en aquest tram final, abans que sigui el torn de la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. Recordem, a més, que com a novetat en aquest dia dels Pilars Caminant, la jove ha protagonitzat un dels moments destacats de la diada amb el 4 de 9 amb folre, un castell que mai s'havia fet en aquesta plaça durant la diada de la Mercè, a més de l'estrena dels nous caps que protegeixen la canalla.
3: Gràcies, Adrià Duc, des de Tarragona. I en aquesta jornada de la Mercè també s'està registrant una afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català. Un públic eminentment familiar que tria i remena entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys a Barcelona. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i també els fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per elles, la setmana és un aparador incomparable que els permet donar a conèixer les seves creacions. També s'hi ha passejat aquest matí el David Navarro. Bon dia, David.
4: Bon dia. La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
5: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
4: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho fan encantades i no ho deixaran de fer.
3: I arriben els esports. Amb en Joel Gomis. Bon dia, Joel. Millor inici impossible del Barça a la Champions League femenina.
6: Bon dia, Marta. Doncs sí, l'equip de Pere Romeu va sumar la primera victòria a la fase de grups contra el París per 5-2 en un partit dominat per les catalanes. El 4-1 amb el que es va arribar al descans així ho demostra. Caroline, Serra Jordi, Graham i Payor amb un doblet van ser les golejadores blaugranes. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
9: Pongo un valor la victòria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por... tener el partido con tanta futbolista joven también es por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo eso lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de dejar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello, pero el partido creo que no ha sido suficientemente bueno, creo que deberíamos jugarlo un pelín mejor.
6: En bàsquet, el Barça inaugura la temporada a l'Eurolliga rebent l'Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. Els d'Alexander Sekulić afronten el primer duel europeu amb l'objectiu de sumar la victòria i, de retruc, oblidar els fantasmes generats després de la desfeta contra la penya en la final de la Supercopa. Darío Brizuela, jugador, ha parlat abans d'aquest partit.
10: La competición empieza y entendemos el peso que significa este escudo. Y los objetivos son claros, es meterse en playoff en todas las competiciones e intentar competir por todos los títulos. Luego hay mil casos de los que podemos hablar de equipos con muchos presupuestos que les va bien o mal, equipos con menos presupuesto con ideas más arriesgadas o menos que les va muy bien. Lo que queremos es hacer la mejor temporada posible, entendiendo en qué club estamos.
6: En waterpolo, primer partit i primera victòria de l'Astralpul Sabadell masculí a la divisió d'honor contra el Mediterrani per 15-17. Adriana Arroyo, Ràdio Sabadell.
11: Els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17, per sumar així els tres primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per aixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment amb un total de 9 dianes i el Roberto en va portar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta... els d'Albert Espanyol es van imposar per 15-17, per sumar així els 3 primers punts del curs. A l'inici del tercer quart, el conjunt ballesà va arribar a perdre de 4 gols, però aleshores van aparèixer les figures dels germans Valera per aixugar aquesta diferència. Entre tots dos van fer una dotzena de gols. El Fran és el que va destacar especialment amb un total de 9 dianes i el Roberto en va portar 3 més. Dissabte, a 3:15 del migdia, el club rebrà a Can Llong el Cavall de Ceuta, en la que serà ja la segona jornada de la competició domèstica. Aquesta primera es va ajornar per la disputa de la prèvia de la Champions.
6: I per acabar, Marta, un darrer apunt, perquè aquesta nit es disputa el primer duel de la Lliga Catalana Masculina d'hoquei sobre patins a les 9 del vespre, Pons-Lleida contra la Matlleu Origen Vilafranca.
3: N'estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joel Gomis, per l'última hora dels esports. Gairebé les 3 de la tarda, falta molt poquet per arribar, i això vol dir que nosaltres hem de deixar-ho aquí. Que passeu molt bona jornada de la Mercè. Ens retrobem demà a partir de les 2.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Això va en sèrie a Ràdio Mollet el dimarts a 2:15 de la nit i redifusió diumenge a 10:00 del matí.

La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.

Hola, molt bon dia. Siu benvingudes i benvinguts al magazín matinal de Ràdio Mollet, al Posat les Piles. Rebeu una cordial salutació dels serveis informatius i tècnics d'aquesta emissora municipal, que és la vostra, Ràdio Mollet. Dit això, rebeu una cordial salutació de...

Collado, que l'hem convidat i el tindrem aquí als estudis de Ràdio Mollet. Després iniciarem també aquesta col·laboració que tenim amb les entitats veïnals i avui serà la presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa, Teresa Prades, qui ens acompanyarà aquí en els micròfons de l'emissora. També tindrem l'agenda, per aquells que us incorporeu de nou, dir que nosaltres l'agenda la fem des d'avui, totes les activitats que tenen lloc a la ciutat des d'avui i fins dimecres de la setmana vinent. Per cert, aprofitem per dir-vos que si alguna persona vol comunicar-nos allò, activitats que potser no queden recollides allò a través de xarxes i de la web, que també es posi en contacte amb Ràdio Mollet i ens faciliti aquestes activitats, que les encabirem en aquesta agenda avui a càrrec del nostre company en Josep Casasnovas. I a la recta final del programa, els dijous, tenim a l'espai del Va de Lletra. Ens agrada la lectura, no ens cansarem de dir-ho, així que tenim un espai que compartim amb la Biblioteca de Can Molà i també amb el propietari de la llibreria Lilla, el llibreter en Carles Penya. Avui ens acompanyarà en Carles amb un reguitzell, com sempre, escamparà de llibres aquí, esperem, als nostres estudis. No sabem si el tindrem aquí o el tindrem via telefònica, però bé, en tot cas, el que sí que sabem és que parlarem de llibres que doncs són ara ja doncs actualitat a les llibreries. Tot això en aquesta jornada que comença ja. Us convidem a acompanyar-nos en aquest viatge radiofònic. Comencem.

0: Hola, Joel, com
1: molt
0: estem?
1: Bon dia.
0: Molt bon dia. Preparat allò per compartir informacions?
1: Sí, avui sí. Comentem que l'auditori del campus de la Fundació Sanitària Mollet s'ha omplert de rostres que conviden a observar el pas del temps, i és que l'artista molletana Judit Vizcarra ha inaugurat aquest dimecres el nou espai expositiu de l'auditori amb l'exposició La mirada de l'ànima, una mostra visual de rostres en primer pla que mostren progenitors i fills per evidenciar l'herència genètica i com el temps canvia els rostres de les persones. Cada retrat en primer pla ens mostra una fotografia superfrontal. A la part esquerra hi apareix el pare o la mare, i a la part dreta el fill o la filla, tot fusionant-se en un mateix rostre per descobrir els vincles i la identitat. Totes les imatges es presenten en blanc i negre, i Judit Vizcarra ha comentat que l'elecció de la colorimetria ha estat per aportar dramatisme.
2: Bueno, el blanc i negre és una abstracció, la realitat és en color. El que passa que el blanc i negre també ens apropa i ens fa reflexionar d'una manera

0: L'exposició neix d'un treball iniciat l'any 2018 sota el títol Mirades, una exposició que es va poder veure al racó de l'artista del Museu Abelló i que posteriorment ha esdevenit una mostra itinerant gràcies a la Diputació de Girona, i ara les imatges tornen als seus orígens a Mollet i ho fa per estrenar l'espai expositiu de l'Auditori dins del programa Art i Salut. Des de la Fundació Sanitària Mollet han apostat per inaugurar aquest espai expositiu per convertir l'entrada de l'Auditori en un punt de trobada que vol apropar l'art, la cultura i la reflexió a la salut i a la comunitat.
1: Recordeu que fins a finals de novembre, crec que, si no m'erro, que es pot visitar aquest espai expositiu amb aquesta mostra de la Judit Vizcarra. Imaginem que amb el temps s'aniran fent altres exposicions. Més coses, Joel?
0: Doncs que aquesta setmana un total de 12 colles locals estrenaran a plaça el nou model del casc casteller amb protecció facial extra durant les diades, per exemple, de Santa Tecla, Tarragona i la Mercè a Barcelona. Aquesta nova peça, pensada específicament per la canalla que ocupa el pont de dalt del castell, com són els dosos, acolxadors, cassoleta i enxanetes, és una màscara facial semirrígida feta de poliestirè expandit que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls, i s'ha desenvolupat durant els darrers 2 anys en col·laboració amb l'Hospital de Sant Joan de Déu. De moment, el protector es planteja com un accessori voluntari i es preveu una convivència progressiva amb el model de casc actual. A Mollet, però, la colla local encara no ha decidit si l'incorporarà, i és que la cap

0: de Colla de Castellers de Mollet, Rocío Morón, explica que de moment prefereixen esperar i veure com el fan servir les colles grans i com s'hi adapta la canalla, i després ja decidiran.
1: Clar, nosaltres ara mateix no el farem servir. També hem de veure, no, com evoluciona. Ens agradaria saber com actua la canalla a l'hora de portar aquest accessori nou. També són nens molt petits, saber si faureix, si la canalla vol pujar amb això posat a la cara. Nosaltres, de moment, fa molt poc vam fer comanda nova de casc. Els cascs els tenim molt nous. Esperarem una mica, poder fins l'any que ve no fem comanda nova de cascos. Suposo que l'any que ve, quan fem la comanda nova, si ens envien el casc nou, doncs ja podrem parlar de com, bueno, doncs com funciona, com actua la canalla, si és còmode, si... Bueno, també és una cosa molt, molt, molt nova. Vull dir, aquest cap de setmana s'estrenarà a plaça.
0: Morón afegeix que, malgrat tot, enguany la colla ja va fer una petita comanda de 14 cascs per la canalla, i l'any que ve ja s'ho pensaran si en compren de nous, tot depenent de quanta gent siguin. I res, us deixem també a no dir res més amb la Rocío Morón, perquè demà doncs tindrem ja la notícia de la prèvia de la Diada Castellera que faran en el concurs ells de castells, que van a Torredembarra i que doncs hi van gairebé 300 persones, unes 250 segur, i demà escoltarem quins són els objectius. Dimarts van fer ja un assaig i demà fan ja l'últim i esperen que sigui el més multitudinari.
2: Sí, de fet és el dia 27, en havíem parlat amb ells, perquè fins al dia 15 no es podia apuntar allò la gent amb un formulari, però doncs igual han deixat més marge, i està molt bé, gairebé 300 persones, estupendo. Doncs demà en farem esment. Joel, ho deixem aquí.
0: Que vagi bé.
2: Que giris feina. Va amb segones, eh? És que hi ha alguna cosa, alguna notícia que trobareu avui a l'informatiu Mollet del dia i que té a veure amb el girafeina que tornarà a fer-se aquí a Mollet del Vallès per a aquelles persones que estan a l'atur, i aquestes entrevistes ràpides que tindran amb empreses. Avui es fa la presentació. Dit això, ara anem a saber de la previsió meteorològica per aquesta jornada. Ens n'informa en Lluís Mi Pérez. Bon dia, Lluís Mi.
3: Bon dia, una jornada molt tranquil·la, la d'aquest dijous. Per tant, no s'espera que hi hagi pluges, tampoc que hi hagi núvols destacables, i si de cas aquest matí alguns de baixos, alguna boira, fins i tot, que s'ha format en algun racó de l'Empordà, també de l'Ebre. Gran part del dia i a gran part de Catalunya el sol hi ha de dominar, i sempre amb una temperatura dual. Matí que ha tornat a despertar frescal, però la tarda serà de calor, fins i tot una mica més que ahir. Per tant, almenys a la tarda la situació serà completament estiuenca. N'estem pendents a la xarxa?

0: Avui en el Posa't les Piles us hem dit que volem fer-nos ressò d'una acció que hi haurà a casa nostra. S'estan celebrant des d'aquest dilluns d'aquesta setmana, des d'aquest dia 21, i durant 3 setmanes diferents accions que tenen a veure amb la solidaritat. S'ha allargat aquesta celebració, havia estat una quinzena, després una setmana, després una jornada, i ara, doncs, escolta'm, 3 setmanes dedicades a la solidaritat aquí a casa nostra, a Mollet del Vallès. Una de les persones que jo crec que ha estat vinculada sempre, des dels seus inicis, és l'Enric Collado. Molt bon dia, Enric.
1: Hola, bon dia.
0: Ell és el representant de l'entitat solidària Amalgama aquí a casa nostra. Ara ens explicarà, per aquells que no en sapigueu, doncs què és, no?, què és el que fa Amalgama. Però és promotor de la Marxa per la Pau aquí a Mollet del Vallès. És una marxa a nivell, doncs, això, mundial. I ell porta aquesta iniciativa aquí a casa nostra, i concretament el proper dimarts, dia 29, doncs es farà la presentació de la 4ª Marxa per la Pau. Jo li estava dient a l'Enric, he estat allò tafanejant i he vist que la primera es va fer el 2009, no?
1: El 2009, sí.
0: 2009. Explica'ns una miqueta, Enric, què és això de la Marxa per la Pau, què és Amalgama. Tu, de fet, ets una persona activista en l'àmbit de la solidaritat, de la pau, no?, del moviment per la pau. Hi ha moltes persones que et deuen conèixer perquè, doncs, havies estat docent. Ara espero i que feliçment jubilat,
1: sí,
0: vinculat a l'Escola Salvat Papasset, sí, que havies estat director, no?
1: Sí, també, sí.
0: Doncs explica'ns una miqueta, què és això de la Marxa per la Pau?
1: Bueno, és la Marxa per la Pau i la no violència, no? Perquè s'ha de distingir una mica, hi ha una mica de diferència. La pau tothom sap el que és, no? Però la no violència no tant, no? Nosaltres entenem la no violència com una actitud enfront de la vida, no? Molta gent diu, bueno, jo sóc una persona de pau, però que no es fiquin amb mi, no?
0: És cert, sí.
1: No? I la no violència és una actitud, no? Una actitud per a, en els conflictes, pues, tenir la qüestió de no arribar al conflicte, no? O de resoldre el conflicte. Però és una actitud personal, sobretot, no? Bueno, comencem dient que Amalgama, el missatge de Silo, tenim un grup aquí a Mollet, és un grup que ens dediquem sobretot a la meditació, a trobar un espai de reflexió sobre un mateix, no? Però, clar, nosaltres entenem la meditació no com una cosa de pèl cap a dintre, sinó també de pèl cap a fora, no? Per això, algunes vegades participem en algunes activitats socials, no?, com aquesta, per exemple, no? I moltes vegades hem treballat des de l'escola, no? Com jo vaig estar 30 anys al Papasset.
0: Donido.
1: No? I efectivament vaig ser director. Sempre vam treballar el tema aquest de la pau i de la no violència, perquè a mi em sembla cabdal dintre de l'educació, no?
0: És molt important. El que passa és que just ara dius, tothom sap el que és la pau. Dic, malauradament també sabem el que és la guerra, perquè si mires allò al mapa mundi, doncs diries, escolta'm, la pau sí que hi és, però la guerra, d'unidó, hi és present a molts països.
1: Clar.
0: I el tema de la no violència, doncs està bé també aquesta diferenciació que deies, perquè també, malauradament, molts conflictes, fins i tot quotidians, veus que la gent, no?, els resol.
1: Sí.
0: Doncs escridassant, bé, no, en ocasions fins i tot arribant a les mans, no?
1: Sí.
0: I dius, però què està passant? Per què tanta violència gratuïta?
1: I sobretot avui dia, no?
0: Sí.
1: A les xarxes socials, per exemple, hi ha un odi impressionant, una ira, que no se sap d'on surt, però sí, impressionant.
0: Però que està calant, eh?
1: Està calant. Per això cada vegada és més important, no? I, de fet, aquesta Marxa Mundial per la Pau i la No Violència, que es va fer de tant en tant anys, no? Des de l'any passat serà una vegada anualment, no? Fins al 29, tal com estan les coses, no?
0: I llavors en què consisteix? Perquè, clar, quan bueno, imagina la marxa,
1: sí, bueno,
0: doncs, no?
1: Hi ha hagut una evolució en el tema aquest, no? Al principi es va fer una marxa, hi havia un equip base que anava de país en país, no? Autofinanciat, autofinanciat, i que i que després en cada país, en cada lloc, en cada ciutat, es feien activitats, no? Però anaven acompanyant, diguem, no? En la segona també, però en aquesta és la Marxa Mundial per la Pau i la No-Violència en la teva ciutat, a la teva ciutat, no? O sigui, no hi ha un acompanyament d'un equip base.
0: Ens han dit que l'Ajuntament s'adherirà en aquesta marxa,
1: sí.
0: I llavors això tindrà, realitzarà d'alguna manera? Serà, és a dir, la gent, bueno, es podrà apuntar, hi haurà un dia que es farà un recorregut per la ciutat?
1: Bueno, nosaltres farem alguna activitat, sobretot, bueno, en la presentació i després el darrer dia de les jornades.
0: El dia 10, la Festa Solidària.
1: Sí, la Festa Solidària també, sí. Hem fet una cançó en un simulat castellà i antic, no? I ens disfressarem del Quixot i el de, no, el Sancho i la cohorte, i bueno, farem una auca, no? I després les escoles públiques s'han adherit, no solament s'han adherit, sinó que faran activitats, no? A partir d'ara faran activitats, i una activitat molt maca, perquè bueno, i les concertades estem a l'espera de, bueno, per una resposta, no? Sí, exactament, no? Però les escoles públiques ja s'han adherit i faran una abraçada a la seva escola. O sigui, entre tots els nens, cada escola al seu lloc, i faran els grans una bola del món, que després portarem el dia 10 allà a les Pruneres, no?
0: Ah, que bonic.
1: Així, una cosa simbòlica, no?, però molt maca, no?
0: Tant de bo, a més, allò que calàvem, que aquesta violència, doncs, no?, es palpa, no?
1: Sí.
0: Doncs tant de bo també aquest missatge, si es treballa ja des de ben petits, també faci un canvi, no?, les properes generacions.
1: Aquesta és la idea, sí. I en algunes escoles farem una xerrada també, que ens han demanat.
0: Durant aquestes dues setmanes,
1: sí, aquests dies? Sí. Així que, bé, bueno, es fa el que es pot. No. Tant de bo molta gent es pugui adherir, no?, i... Sí.
0: La veritat és que estàvem comentant, no?, que hi ha com una necessitat també, no?
1: Jo penso que sí, no? Perquè no tot és ira i por, no? Jo crec que molta gent s'està adonant que estem caminant cap a un món una mica lleig, no? I jo penso que hi haurà una reacció també, crec. O espero.
0: Escolta'm una cosa, parlaves d'Amalgama, que sou un petit grup, no sé si la gent diu, ai, a mi m'agradaria assistir a una jornada d'aquestes de meditació.
1: Sí.
0: Explica'ns també una miqueta això de la meditació, perquè ara també està molt de moda el tema del mindfulness i coses d'aquest. Sí. No sé si és similar, no...
1: Bueno, no sé, no vull entrar en polèmica.
0: No volem generar conflictes, senzillament explicar-ho.
1: Exactament, cadascú que faci el que vulgui, no? Nosaltres, sobretot en aquesta meditació, perquè hi ha molts tipus de meditació, no? Sobretot parlem molt, intercanviem molt, perquè no només és la meditació, no? De fet, tothom meditem. Perquè la meditació no és una altra cosa que la reflexió sobre la pròpia acció. I tothom reflexionem, sí o no? El que passa és que hi ha molts tipus. Hi ha meditació guiada, per exemple, no? Hi ha meditació més profunda. Bueno, ja he de començar per lo més fàcil. I sobretot que en aquest temps, sobretot, és necessari aquesta reflexió, no? No només a nivell individual, jo crec que seria molt bo a nivell col·lectiu, no? Cap a on anem? Què volem? Quin món volem, no? I ja et dic, no? I no solament quedar-se amb això, no? I ja està. Sinó fer alguna cosa a nivell extern, no? Per exemple, una altra cosa que estic amb això és en crear un grup de pallassos, no? Jo ja he actuat en algun lloc sol, no?
0: Sí.
1: Jo prefereixo fer-ho en grup, perquè molta gent no s'anima. I perquè és una altra manera, no?, de portar una mica d'alegria...
0: Has fet alguna mena de formació de clown? Així de...
1: No, autodidacta, autodidacta, la veritat. No, m'agrada el tema, i quan a una persona l'agrada un tema, pues ja s'espavila buscant recursos, no? Però m'ha agradat.
0: Doncs...
1: No només ho he fet aquí, sinó a Santonya, que és el lloc d'on vaig néixer, i vaig contínuament, no? Per unes qüestions familiars a Cantàbria, i allí hem fet també activitats, no?
0: I escolta'm una cosa, Enric, tens uns micròfons davant, aprofita, a veure si hi ha gent que s'anima, que és el que han de fer.
1: Sí, sí,
0: la gent que vol posar-se en contacte jo amb Amalgama o amb Enric Collado, que n'ha
1: pues
0: de fer?
1: Mira,
0: teniu un lloc de trobada, no sé.
1: Bueno, és que fem les reunions a casa meva.
0: Ah,
1: o sigui,
0: molt bé.
1: Són un grup petit, però obert, està obert, no? Mira, dono el meu correu electrònic, Enrique Colla, Enrique Collado, Enrique Colla, @gmail.com, no?
0: Mm-hmm.
1: O el telèfon podríem donar després. Llavors, també això, portar alegria a la gent, jo crec que és molt interessant, no? Justament per anar en contra. A mi m'agrada anar a favor, no? Sempre la gent va en contra de... I per què no anem a favor?
0: Mm-hmm.
1: Si hi hagués un pla realment interessant de cara a la gent... Sí, és més maco portar-nos millor entre la gent. Sí, és molt més maco. Molt
0: ara
1: més...
0: és com allò que es diu, no? Pots anar per la vida o emprenyat o amb un somriure. I tens el mateix...
1: Costa el mateix.
0: Sí, el mateix desgast, no?
1: Mateix.
0: Doncs millor el somriure.
1: O no és molt més agradable portar-se bé a la gent i està bé, no? Que sempre emprenyat per qualsevol cosa, no?
0: Mm-hmm.
1: En fi... Bueno, això. I d'aquestes coses parlem, no? Perquè
0: tu,
1: Enric,
0: has escrit llibres, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Mira, justament estic presentant el llibre Pau, Força i Alegria. Bueno, Paz, Força i Alegria, perquè està en castellà, no? I justament ho he fet en 12 idiomes, els idiomes més parlats de... No?
0: Sí, del món.
1: En xinès, en japonès, perquè són frases, no? I justament perquè també, com he estat treballant de mestre, no? Pues sempre tinc una mica al cap els nens i els valors, no? Per això. I aquest llibre ho estic presentant per aquí i per allà.
0: I llavors, que són frases curtes, allò fruit d'aquestes reflexions?
1: Sí, perquè en el moviment humanista en el que estic, no? O del nou humanisme, la salutació que tenim de cara a la gent és pau, força i alegria, justament, no? I llavors, quan jo vaig entrar a formar part d'aquest moviment, em va sobtar aquesta salutació, no? I vaig fer unes frases, no? Sento pau quan... Sento força quan... No? I això, i aquest llibre, malgrat que ha sortit ara, m'ha acompanyat, bueno, des de fa 50 anys, no? I penso que, bueno, que ahí està l'espírit del grup en el que formo part, no?
0: Com és que vas entrar en aquest grup humanista?
1: Com
0: no
1: vaig entrar?
0: Sí, no sé què és el que et va...
1: Doncs perquè buscam un sentit a la vida, no? I vaig conèixer molts grups. Jo era dirigent estudiantil en altres temps, de Franco, no?
0: Temps enrere,
1: fa molts anys... Però em van decepcionar els companys que estaven en partits polítics. O sigui, que jo vaig ser... em vaig decepcionar fa molts anys, no? Vaig tenir aquesta sort després, no? Perquè, mira, avui dia, la veritat és que molta gent, o la majoria, no creu en els partits polítics, no? I malgrat que siguin importants, eh?
0: Clar, no? I de vegades necessaris.
1: Per suposat. Això per suposat. Això
0: no?
1: Per suposat. Efectivament, no? Però, bueno, i entonces vaig anar buscant una mica... Que després es va convertir en una moda, no? Però anys després, no?
0: T'ho dic en el sentit, t'ho preguntava, perquè igual hi ha joves, no?, que espero que també escoltin aquesta conversa, que ara es parla molt de que la joventut està com molt perduda, no?, i molt desil·lusionada, perquè no veuen gairebé allò ni un futur, no?, I per això et preguntava.
1: Mira, jo el que diria és que és interessant buscar un sentit a la vida, perquè és el que dona força, no?, per a tirar endavant, i amb alegria, a més, no? Llavors, no podrem arreglar el món en general, vale, d'acord, però al nostre voltant sí. Nosaltres convivim, treballem, tenim família i aquest medi immediat que tenim ens influeix. Però nosaltres també podem influir. Ara mateix, d'alguna manera, estem influint, no? I això s'ha de tenir una mica present. Llavors s'ha de ser una mica humilde en el sentit de, bueno, pots fer fins on pots fer i ja està. No, res més. Si pots arribar més enllà, millor. I si pots ajuntar més gent, com en aquesta marxa mundial, no? Promoguda per Mons sense gràcia i sense violència, no? Que és l'associació que ha promogut o que promou aquestes marxes, no? Doncs millor, perquè podem arribar més gent.
0: Quin nombre de ciutats s'han aplegat? No sé si tens aquesta data.
1: No, no tenim aquesta data, no.
0: No sé si a nivell de Catalunya, d'Espanya...
1: Són ciutats
0: arreu del món,
1: Sé que en Castelldefels han fet ja la presentació, no? No sé si a Barcelona també, i la veritat és que no ho sé. És que, a veure, nosaltres recolzem aquesta marxa, però jo no sóc de Mons sense guerres.
0: Ja.
1: No? De l'associació, per això no tinc aquestes dates. No? Però bueno, jo crec que moltes, normalment moltes. Bueno, ara mateix, bueno, el poble del naixement que vaig estar, vam fer ja una activitat, no? Pujant al Monte Buciero, que és el monte d'allà, i bueno, amb una pancarta, amb gent i tal, bueno, ja van començar a fer alguna cosa.
0: No, està bé, i no sé si d'altres marxes tampoc tens allò referència. Les altres, les anteriors, també les ha convocades la mateixa entitat?
1: Sí. Bueno, sembla que vam participar unes 2.000 associacions o entitats, no? Uh-huh. En aquestes tres marxes
0: convocatòries.
1: Mundials. Sí, en aquestes convocatòries, no? Sí.
0: Doncs, tant de bo es vagi sumant
1: i
0: més.
1: I diu que... Es faran activitats, sí, a 100 ciutats del món.
0: I comentaves que la idea és allò, ara fer-ho de forma anual fins al 2029.
1: Sí, 2029, i ahir, pues, avaluar.
0: Reflexionar, és el que m'han dit, allò que dèiem, no?
1: Reflexionar, sí, perquè has de reflexionar sobre la teva acció, no? Què és el que ha anat, què és el que no ha anat, quins són els passos següents... Bueno, s'ha de reflexionar sempre la vida, no? I fer les coses
0: s'hauria, millor. S'hauria, però com ara estem allò que passes una pantalla tan ràpid...
1: Exactament.
0: Doncs, a vegades, aquesta reflexió,
1: pues mira,
0: malauradament...
1: Un missatge és aquest, el de la reflexió, perquè és interessant. Perquè si no, com pots millorar? No, és impossible millorar si no reflexiones. Perquè tenim errades en el camí. Llavors, bueno, s'ha de...
0: Intentar solventar-les.
1: Clar.
0: Enric, ha estat un plaer que ens acompanyis, aquelles persones que tingueu més ganes de xerrar amb l'Enric, de parlar-ne d'aquesta marxa, que sapigueu que la presentació és dimarts vinent, per això el volíem tenir aquesta setmana, per fer-ne difusió, dimarts vinent, dia 29, a 6:45 de la tarda, al Centre Cultural La Marineta. Prèviament també hi haurà una conferència sobre Gaza.
1: Sí.
0: I posteriorment, doncs, l'Enric Collado us farà aquesta presentació de la quarta, del quart manifest Marxa Mundial per la Pau i la No Violència 2026, a la qual aquest manifest, doncs, ja us podem dir que s'adhereix al consistori molletà i, per tant, la ciutat de Mollet.
1: Uh-huh. Bueno, dono el meu telèfon, no?
0: Pot sí, si sí, sí. Si no, has dit allò, Enrique.
1: Sí, Enrique Colla.
0: Enrique Colla, tot seguit,
1: tot seguit.
0: @gmail.com.
1: Sí. Mira, el telèfon és
0: 62 89 16 7 i que millor que, no sé si per saludar és el mateix que per acomiadar i
1: sí,
0: t'hem de
1: també,
0: dir allò
1: també,
0: pau,
1: també.
0: Força,
1: pau
0: i alegria,
1: força i alegria,
0: que vagi molt bé,
1: que cal
0: cal una mica, sí, adeu-siau.
1: Molt bé, merci.

0: Avui també doncs, estrenem a l'espai que compartim amb les entitats veïnals de la nostra ciutat, les diferents associacions de veïns. Hem de dir que hem tingut una baixa també en aquest curs i és que, doncs, malauradament, ha desaparegut una nova associació de veïns que ha decidit doncs, baixar la persiana, que es diu allò de forma literal. És l'Associació de Veïns de Can Borrell. Ens acompanyaran un dia per explicar-nos quins han estat els motius, però avui comencem aquest calendari que compartim amb la resta d'entitats que participen d'aquest espai i comencem amb l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa. La seva presidenta és la Teresa Prades. Bon dia, Teresa.
1: Bon dia.
0: La Teresa la teníem en el dia d'ahir com a psicòloga, perquè ella professionalment és psicòloga, però a més té també el càrrec de presidenta de l'Associació de Veïnes i Veïns de Santa Rosa i de la Federació d'Associacions de Veïns de Mollet i Veïnes de Mollet.
1: Sense cobrar.
0: Sense cobrar. Aquests dos càrrecs darrer sense cobrar. Està bé. Un dia hauràs d'explicar què és el que motiva una persona a ficar-se... No sé, què és el que et va motivar a tu a posar-t'hi a l'Associació de Veïns? No sé si tradició familiar, si a casa sempre havíeu estat de la...
1: No, a casa... Vaig apuntar la meva mare a ser soci quan es va jubilar, perquè vaig pensar en ir al local i s'entretindrà. I a partir d'aquí vaig ficar-me a la Junta, després pel Carnaval en aquell moment no podia, m'hi vaig ficar jo i a partir d'aquí vaig anar pujant.
0: Et vas anar enredant.
1: Sí.
0: Escolta'm una cosa, com esteu a l'associació? Com heu passat l'estiu? S'atura jo l'activitat, no? Imaginem, després de la Revetlla de Sant Joan.
1: Sí, vam fer la Revetlla de Sant Joan, va anar molt bé, va venir força gent. I llavors vam començar amb el Carnaval ja una altra vegada, fer la presentació, de començar a treballar també... i vam fer el peron de l'agost. Llavors, al setembre, se'n tornem-hi. Aquest any és més d'hora, llavors ens hem d'anar una mica més a la idea.
0: Ara el se'n tornem-hi, ara que estem a la tardor, clar, la pregunta és obligada, i ara doncs, serà la bomba la que ens deixarà caure la Teresa, perquè, clar, la primera festa de curs que sempre organitzava, festa, activitat, que organitzava l'associació, és la festa de la tardor. Mm. Però aquest any...
1: Ja no es fa. Bueno, perquè primer que porta molts anys fent-se, llavors la idea era reunir la gent del barri, llavors fèiem una rosada i venia molta gent del barri, però a mesura que ha anat avançant, doncs, bueno, que la societat canvia, com és lògic, i és una festa que sí que ve gent, que mobilitzem gent, però no la suficient com perquè hi hagi un rendiment, no? Sempre tenim, bueno, doncs sempre estàvem en dèficit, que jo des que estic a l'associació les festes han estat en dèficit, eh? Però una mica, doncs, teníem la subvenció que pal·liava aquest dèficit, no? I llavors, aquest any la subvenció se'ns ha reduït en 300 euros, crec, amb la qual cosa, entre que ens fem grans, que no acabem mobilitzant la gent que ens agradaria, tot i que ve gent, però hauria de venir més, al final hem decidit de no fer-la.
0: Mm-hmm. M'imagino que també heu posat a sobre la taula el tema de l'esforç que suposa també organitzar una festa que sembla... No?
1: Sí.
0: Una vegada fas el cartell i diu, ai, que bé, però
1: no.
0: Clar, has de preveure, no? Contractar gent que et vingui, que... No?
1: Exacte, i buscar, i llavors les begudes, i muntar la festa, fer publicitat, i llavors, clar, ens fem grans, com és lògic, no és que siguem iaios, però ens fem grans, i llavors també és veritat que dius, bueno, pues, vas movent-te, vas fent l'esforç, no?, d'estar tot un sant dia aquí amb el cansanci que significa, i que després la gent pues, no vingui, no respongui, llavors això et va desanimant.
0: Els socis i les sòcies són pres bé? O han dit, escolta'm, bueno, vine a comprar el tiquet?
1: No, primera notícia, vull dir que no ho sap ningú. Vull dir, algú, els que estem en la Junta i els que he anat jo parlant el tema de Carnaval ja ho saben, i hi ha algun veí que també és soci, però els que venien ja ho saben. I era la primera notícia, vull dir, no ho sabia ningú.
0: Només afectarà la festa de la tardor o heu fet
1: ja
0: una anàlisi de totes les activitats de...
1: Saps què passa? Clar, nosaltres fem dues festes, les dues són al carrer. Estàs pendent del temps, de si plou o no plou. Si plou, ja t'ha fumut, perquè clar, tu el músic, el menjar i tot ho has de pagar igual, amb la qual a més ja són, tots són pèrdues, no? Llavors, el cansanci de que sempre som la mateixa gent, que, i llavors és tot un conjunt. Llavors, bueno, quan arribi el moment decidirem, però jo crec que no la farem.
0: Mm-hmm. Bueno, de fet, m'imagino que també és donar-li una volta i potser allò de dir, escolta'm, fem una cosa pels socis, bueno, jo, diferent...
1: A veure, estem pensant altres coses, eh? No dic que no fem res més, jo estic pensant altres coses, i però no vull dir res perquè està tot en l'aire. Mm. Però serà, no serà una festa així organitzada, sí, serà un aconteixement, un evento, que diuen ara la gent, avui hi ha un evento, però no serà el típic que hem fet sempre.
0: Molt bé, doncs queda dit.
1: I les catifes es seguiran fent. Uh-huh. Catifes i carnaval farem.
0: Aquestes dues activitats teniu bueno, claríssimes.
1: La barbacoa solidària, sí. Però això no l'organitzem nosaltres.
0: No, participeu.
1: Sí. I el que sí que ja s'ha instaurat que farem és anar després de Carnaval, quan acabem ja de Tossa, anirem a les residències d'avis.
0: Sí, perquè he tingut allà un feedback, no? Una molt bé, resposta molt, bé. Molt positiva, no?
1: És una experiència molt maca, i dura, però maca, i ja ho repetirem, ja estem parlant amb les residències, i ja tenim el dia, vull dir que saben que aquell dia, i sí, sí, això ho farem sempre.
0: Molt bé, és a dir, us esteu... prenent més el tema social, no? Allò de
1: bueno, la part social no s'ha donat mai. El fet de parlar amb la policia, parlar amb els polítics, lluitar pues, perquè hi hagi millor circulació, per al tema de les neteges, no? Projectes que tenim i que hem presentat, com per exemple fer un pas de vianants a la rotonda aquella dels bombers, perquè els que venen de caminar de gallecs, doncs per travessar allà és una feinada increïble, perquè la gent no para, tot i que han d'anar a 30, però no para. Llavors els he comentat de dir, bueno, seguir la vorera i fer un pas de vianants en allà, que allò sí que és mullet. Vam demanar-lo on s'acaba el camí, però allò ja pertany a Santa Perpètua i hi ha dificultats per fer un pas de vianants en allà. Mm-hmm. I clar, ja implica un altre ajuntament que...
0: És una altra administració.
1: Llavors és complicat allò. Okay. O, per exemple, el camí de tot el que és la via ronda, la via de sí, el ronda dels pinadons, per exemple, fer un pas pels vianants al costat de la vorera, perquè allà hi ha molta gent que passa, i fer un pas de vianants, o sigui, fer un pas de sí, persones sí. Amb condicions. Uh-huh. Són coses que, bueno, ara suposo que vindran a parlar amb nosaltres.
0: Clar, de fet, crec que teniu, no?
1: Sí, el dijous vindran els d'Esquerra Republicana, el Sergi Suárez, vindrà al local i, bueno, parlarem, presentarem una mica això, i hi ha altres projectes que ja en el seu moment ja se'ls hi dirà.
0: També heu tingut allò trobada amb la policia?
1: Sí, la policia va venir la setmana passada, divendres. Espero que hi anés molta gent a la paradeta, perquè durant l'estiu en el WhatsApp he tingut mogudes de persones que es queixaven de la falta de seguretat i tal, i que em demanaven una entrevista amb la policia. Espero que hagin aprofitat per anar allà i queixar-se. Mm-hmm. Espero, no sé, no els he preguntat perquè encara no m'han dit, però bueno, quan hi vaig anar jo hi havia gent allà esqueixant-se, o sigui que bé.
0: Ja comentaves allò, ja sensació d'inseguretat al barri?
1: Aquest estiu hi ha hagut bastants robatoris i...
0: En habitatges?
1: En habitatges, sí. I gent que ha vist gent sospitosa, alguna persona que li han robat al mig del carrer, a la zona del Mercadona. Uh-huh. I per exemple arribar a casa i tenir el lladre allà, com aquell que diu, i trobar-se que havia entrat a casa seva. Hi ha hagut bastanta moguda i bastanta inquietud, potser no tanta moguda com més inquietud, no? Uh-huh. Llavors clar, només que sigui un cas, dos, doncs la gent ja, el pànic es generalitza. Uh-huh. Llavors, bueno, demanar més presència policial, que això ja és complicat perquè també tenen pocs efectius. Però, bueno, es fa el que es pot.
0: Ja, escolta'm una cosa, deies, bé, segurament aquest any tindrem que ens visitaran molts polítics, que ara tindreu allò a Esquerra. Vosaltres, allò que us visitin les diferents forces polítiques, ja us està bé?
1: A mi m'agrada, M'agrada sobretot si venen els veïns, vale? Vull dir que vinguin, ja no que vinguin a l'associació a explicar-nos a nosaltres, sinó que puguin, ja que fan campanya, i és complicat, no? Quan fan campanya tenen moltes coses, però bueno, vine, passa a les associacions, parla amb veïns allà asseguts, que està molt bé que el que fa l'alcaldessa, que vagin als barris, però clar, una cosa és estar en una paradeta i parlar amb una persona, que no seure i parlar, tenir una assemblea allà. Jo crec que això ho tindrien que fer-ho tots. Bueno, vosaltres voleu el vot, que ens esteu donant, no? No em vinguis amb històries així.
0: Estem fent referència precisament perquè l'any vinent hi ha eleccions municipals, si no m'erro, crec que és el dia 23 de maig que hi ha, que és
1: al
0: la
1: final,
0: jornada electoral.
1: El poder el tenen ells, no? El poder el tenim nosaltres, som nosaltres els que votem, no? Llavors, bueno, tu vols que jo et voti, a veure què m'ofereixes. Llavors jo decidiré si em convéns tu o em convé l'altre.
0: Llavors, el que us agradaria és allò, saber què és el que ofereixen, i també vosaltres aprofitar aquestes trobades per dir nosaltres el que demanem.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí, perquè a vegades es perd, i llavors estar assegut en un lloc, fer tipus assemblea i que la gent pugui dir la seva i tal, sempre dins del respecte, a mi em sembla bé. Jo crec que ho tindria, no només amb la nostra, ho tindria que fer a tots, no fer campanyes electorals que hi van els seus només.
0: I Teresa, jo que començava fent referència que doncs ha desaparegut una altra associació de veïns, dic una altra perquè doncs fa un parell d'anys, crec que va ser, no? Es va dissoldre l'associació de veïnes i veïns de Camp Antiquet, ara la de Camp Borrell. Ja Col·legis Nous està inactiva.
1: És que no, això ho hem dit moltes vegades. Les associacions de veïns tenien un sentit, però en determinada època, aquesta societat que tenim, aquestes èpoques, però hi ha altres associacions que potser, pues, i que tu pots connectar directament amb l'Ajuntament via online, vull dir, tens aquest accés, cosa que abans no era tan fàcil, no? Tot això fa que puguis queixar-te a l'Ajuntament o dir la teva sense necessitat d'estar en una associació de veïns. Jo que em trobo molt, que quan tenen un problema gent que no és sòcia, que potser ni venen mai a les festes ni a Sa ni Bèstia, llavors venen, se'm queixen i que jo mogui i tal, a veure, perdona. Evidentment em mouré, però no ho faig per tu, ho faig per un bé del barri. Però clar, te'n recordes de mi quan necessites alguna cosa, però la resta de l'any, què? Llavors, hi ha un canvi de mentalitat i ens hem d'anar acostumant, i la nostra ens manté el carnaval. Això s'ha de ser, vamos, és claríssim. Quan nosaltres no fem el carnaval, doncs segurament deixarem.
0: I ara el tema de socis, sòcies, el teniu estancat? O hi ha persones que...
1: No, nosaltres ens movem sempre 150, 152, sempre... Però és gràcies al carnaval.
0: Val.
1: Hi ha pocs veïns.
0: Bé, en tot cas, del que ens ha comentat la Teresa, aquelles persones que potser doncs tenien l'hàbit d'apropar-se a Santa Rosa en l'època de la tardor, que sàpiguen que aquest any no veuran allò publicitat, no. Cartells anunciant la festa de la tardor, no. Que hauria estat ja...
1: El 3 d'octubre. El 4 d'octubre. No, el 3 d'octubre.
0: Però 4 d'octubre. L'edició, la 30 i alguna
1: cosa, no? Això no ho sé.
0: Portàveu molts anys, jo crec que...
1: Sí.
0: No sé si abans de la Revetlla ja fèieu la festa a la tardor.
1: No t'ho sabria dir, però ja. Compte el 90 o abans del 90.
0: Vaja, jo crec que de les clàssiques.
1: Sí, el que passa que bueno. Ha anat evolucionant.
0: Sí, no, i bueno, ja està bé.
1: Bueno,
0: no?
1: Jo... També sí, al final, jo què sé, t'has d'agafar les coses, bueno, doncs tens una època i està, llavors canvia, i bueno, doncs vindrà una altra cosa que serà diferent, però millor és millor o pitjor, vés a saber.
0: Clar, no, i a més, de vegades allò, mantenir les coses allò per, no?, per rutina, s'acaben morint soles. Doncs...
1: Exacte.
0: Doncs mira, abans de morir la matem.
1: No? Bueno, i el tema de la subvenció, per exemple, jo tot el que de la Revetlla o
0: perquè
1: de la
0: subvenció
1: no
0: és municipal?
1: Sí. No puc aportar res, perquè tot el que és menjar, beguda, tot això no compta. Vull dir, no ho pots justificar. Els músics ens ho fem entre nosaltres, per tant, no és absurd.
0: Doncs queda dit.
1: Sí,
0: ja veurem, ja veurem allò, aquestes novetats que hi hauran, per donar pas a noves experiències.
1: Bueno, és un projecte que ens fa il·lusió i que implica no només el barri, amb molta gent.
0: Ja ens ho explica la...
1: Sí, ho has
0: d'acabar
1: d'estructurar tot bé.
0: Que vagi molt bé, Teresa. Fins la propera. Adéu-siau.
1: Adéu.
2: Mi manager quiere que solo beba agua, aunque está lloviendo.
3: ¡Ata!
2: Mi manager no quiere que fume porro, ni en el infierno.

0: Tot seguit donem pas a l'agenda de tota la setmana. Des d'avui fins a dimecres de la setmana vinent és les activitats que tindran lloc a la ciutat. Ens les comenta el nostre company, en Josep Casasnovas. Bon dia.
1: Bon dia. Després de l'estiu tornem amb l'agenda per a fer un repàs de les activitats programades a la nostra ciutat des d'avui i fins dimecres 30 de setembre. Comencem l'agenda amb l'exposició Reconstruint les galeries del Mau. Aquest projecte vol recuperar, des de la nostra contemporaneïtat, el treball que van fer aquestes galeries per a destacar aspectes poc aprofundits. Es pot visitar fins l'11 d'octubre al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Continuem amb l'hora del conte. Contes per a la pau, amb Eva Font. Activitat inclosa dins del programa de les Jornades Solidàries Mollet 2026 per la Pau. Divendres 25 a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Can Molà Jordi Soler Tura. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Tarda de karaoke. Vine a cantar les teves cançons preferides. Divendres 25 a 7:45 de la tarda al karaoke del Centre Cívic de Can Pantiquet. Organitza l'Ajuntament de Mollet. Seguim amb el dissabte 26 de setembre, amb el Mercadillo de segona mà, de 9 a 2 del migdia, a la Rambla de la Unió. Organitza l'Associació Social del Rastrillo de Parados de Mollet. També dissabte 26, sortida cultural. Fundació Palau, a Caldes d'Estrac, i al Museu Marès de la Punta. Iniciem el curs amb una nova sortida cultural que ens portarà a descobrir dos espais expositius. Al matí visitarem la Fundació Palau, a Caldes d'Estrac, per conèixer l'exposició Nonell, Vallmitjana i els Gitanos. A la tarda ens desplaçarem fins a Arenys de Mar per visitar el Museu Marès de la Punta. Dissabte 26 de setembre, i per més informació i reserves al telèfon 93 544 50 99, o bé al correu museuabelló@molletvallès.cat. Organitza l'Ajuntament de Mollet. 24ena caminada nocturna a Gallecs. Sortida al carrer Ansel Claver, cantonada La Pau, a les 8 del vespre de dissabte 26. Organitza el Club Muntanyenc Mollet. Seguim amb la tertúlia flamenca, també dissabte 26 a les 9 de la nit al carrer Castelao número 2. Organitza el Centre Cultural Andaluz de Mollet. Anem cap a diumenge 27 de setembre, amb el Ball de la Gent Gran, a 6:45 de la tarda a l'Esplai Sant Jordi. Organitza l'Associació de Gent Gran de l'Esplai Sant Jordi. Sona Mollet 2026. Maria Canals porta cua. Recital de cloenda amb Guillem León, al piano. L'Associació del Concurs Internacional de Música Maria Canals instal·larà un piano a la plaça Catalunya, on al llarg del dia es portaran a terme un seguit d'activitats musicals i pedagògiques. Com a cloenda, tindrem l'oportunitat única de gaudir d'un concert de Guillem León, pianista participant al prestigiós concurs Maria Canals de Barcelona. Una actuació plena de talent, virtuosisme i passió per la música. Dimecres 30 de setembre a la plaça Catalunya. Organitza l'Ajuntament de Mollet. I com a últim acte de la nostra agenda us portem la xerrada Miró a les Galeries del Mau, 1918. L'acte s'emmarca en el cicle de diàlegs Miró, Art i Territori, impulsat per la Xarxa de Museus d'Art de Catalunya, amb motiu de la commemoració del 50è aniversari de la Fundació Joan Miró. Serà a càrrec de Joan Maria Minguet i Dolors Rodríguez Roig. Dimecres 30 de setembre a les 7 de la tarda al Museu Abelló. Organitza l'Ajuntament de Mollet. I fins aquí l'agenda d'aquesta setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'endemà del desnonament de Mari Carmen, la madrilenya octogenària desallotjada per un fons voltor que li triplicava el lloguer del pis, el cas s'ha convertit en bandera de la lluita contra l'especulació. El clam als carrers, en manifestacions multitudinàries a Madrid i Barcelona, l'ha seguit el compromís del govern espanyol de tornar a activar el nou decret d'habitatge, un decret que sembla que aquest cas es pot accelerar. El president del govern, Pedro Sánchez, n'ha promès la reactivació, tot i que sense concretar si ho farà el dimarts vinent al Consell de Ministres. Avui mateix, des de Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, n'ha qualificat Ayuso de psicòpata social i referma el compromís de l'executiu.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social, pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
3: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social que no té cap respecte per la gent gran, això ho sabem des de la pandèmia, i per tant ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària sí.
1: Les darreres hores, el govern, el PSOE i Junts han iniciat contactes per desencallar el nou decret d'habitatge. I Sabadell ha recuperat definitivament la propietat de la caserna de la Guàrdia Civil. L'Ajuntament i l'Estat havien mantingut durant anys un litigi per la propietat de l'immoble que en el futur ha d'acollir les consultes externes del Taulí. L'anunci s'ha fet aquest matí en un acte a Sabadell amb l'alcaldessa Marta Ferrés i el president de la Generalitat, Salvador Illa. I minut de silenci a l'Ametlla del Vallès en record d'un home mort en l'incendi ahir en una residència. S'ha recordat la víctima mortal, un home de 53 anys, i s'ha destacat la ràpida actuació de la policia local i protecció civil. El balanç final de l'incendi ha estat de 78 persones ateses, de les quals 13 estaven ferides. I els Mossos investiguen la mort d'un home a Cabrera d'Anoia, a qui han trobat a l'interior d'una casa on vivien la seva dona i la seva filla. La policia va rebre l'avís d'uns veïns alertant que feia temps que no veien moviment. En accedir-hi van trobar el cos sense vida de l'home, aparentment sense signes de violència. Les dues residents al domicili, mare i filla, han estat traslladades a un centre sanitari per rebre atenció mèdica i social. Els Mossos investiguen els fets a l'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort. I el Barça femení ha començat a bon peu la temporada a la Champions League. Les de Pere Romeu li van endosar una maneta al París, a qui van superar per

pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres de 9 a 11 de la nit i els diumenges de 10 a 12 de la nit a la sintonia de Ràdio Mollet.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant, per explicar a fil per randa rutes de senderisme i per descriure viatges a qualsevol racó del planeta.
2: Sendes, dijous a 4:45 de la tarda i remissió divendres a 1:45 del migdia.
3: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
4: Sí, on el puc escoltar?
3: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 1:45 i els dissabtes a 11:00 del matí en redifusió.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Posa't les piles, al magazín de Ràdio Mollet.

0: Donem pas a l'espai del Badalletra, espai que ens acompanya ja fa molt de temps aquí a la sintonia de Ràdio Mollet i en concret en el Posa't les Piles. És un espai que fomenta la lectura i ho fem de la mà de la Biblioteca de Can Molà i també del llibreter en Carles Penya, propietari de la llibreria Lilla. El Carles el tenim allà, la llibreria. Molt malament, Carles, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Dic molt malament perquè et volíem tenir-ne jo el primer programa de la temporada aquí als estudis.
1: Sí, no, la intenció era aquesta, era venir, aquesta. Però se m'ha complicat al matí.
0: S'ha complicat. Bueno,
1: sí.
0: Sí, no, la feina per davant. Escolta'm una cosa, anem a comentar com sempre novetats editorials que han arribat a la llibreria i que evidentment els nostres oients poden apropar-se i remenar i doncs si aquestes que comentem els hi agraden, doncs demanar-les directament.
1: Molt bé.
0: Heu començat bé el curs, vosaltres també?
1: Hem començat bé, sí.
0: Sí?
1: Molt animats.
0: Sí, hi ha interès per la lectura?
1: Bueno...
0: Escolta'm, que ara sembla ser que s'incentivarà que els joves facin lectura.
1: Home, tot això són paraules, perquè al final aquests informes de comprensió lectora ja fa molts anys que volten, que la comprensió lectora està sota mínims, però mesures efectives se'n fan ben poques. Vull dir que al final tot és tot són paraules. Vull dir que a nivell pràctic poques coses s'han tirat endavant, però en fi, ja sabem com va el món de la política.
0: Bé, nosaltres posem aquest granet de sorra comentant i intentant que aquests comentaris que fem siguin prou atractius perquè tant adults com a

0: gent menuda s'interessi per la lectura, perquè evidentment els menuts seran els grans que els diran: ai, vaig a comprar-te aquest llibre, no? I, sí. I anem a començar precisament per els més menuts, que ara fan allò un parell de setmanes, tres, que estan a l'escola, alguns amb algun petit trauma després d'estar amb les famílies, però que mica en mica es van adaptant. I m'agradaria començar parlant d'un llibre que a través d'ell pots jugar i aprendre a comptar, no? Que és el de 10 esquirolets.
1: Sí, 10 esquirolets, de Kyle Tudor i Marc Butaban, són els autors del text i de les il·lustracions. Està editat per Comber i és un àlbum il·lustrat. Com tu ben dius, doncs, és a través d'una història, doncs, aprendre a comptar fins a 10. És d'aquells contes de repetició, saps? Que, bueno, que també agrada molt als nens, eh? I comença amb 10 esquirolets que estan asseguts en una filera, i llavors un surt corrent, i doncs què passa? Doncs que en lloc de 10, doncs n'hi ha 9, no? Llavors continua que amb el número 9, però en aquest cas hi ha 10 periquits, 9 periquitos asseguts en un sofà, i què passa? Doncs que un també marxa, i al final doncs en queda vuit, i així fins a arribar fins a un. I bé, la il·lustració també és molt així, és una il·lustració divertida, i el fil conductor el porta, doncs, un os petit, que és el que va fent de narrador de la història.
0: Està bé. És a dir, que a més també dic allò, aprendre a comptar, però també a conèixer els animalons, no? Està bé?
1: Sí, perquè cada número, doncs, és un animal diferent.
0: Està bé, molt bé. Doncs aquesta recomanació, evidentment, pels més menuts, eh? Per aquests que...
1: Sí, bé. Això seria, doncs, a partir de... entre dos
0: tres anys.
1: Sí. Bueno, vull dir que també és un àlbum prou... Bueno, vull dir que sí, que a partir de 2 anyets està bé, sí.
0: Molt bé. Doncs continuem amb un altre que posa prohibit tirar-se de bomba. Ah.
1: Sí, mira, aquest serà... Això és una novel·la curteta.
0: Sí.
1: Que és la que hem triat per... Hem obert un club de lectura nou.
0: Esteu molt actius, eh? Sí. Heu obert allò un d'escriptura, un altre ara ens comentes de lectura... Molt bé.
1: Sí, de fet ara al setembre n'hem començat un de nou de còmic, també.
0: No parem.
1: De còmic i novel·la gràfica per adults. I ara d'infantil ja en teníem un a partir de 5 anys, que era d'àlbum il·lustrat, i ara n'obrim un altre per nens més grans, entre 9 i 12, més o menys, que proposarem una sèrie de lectures més llargues, ja més novel·la, no? Per més novel·la infantil. També el portarà l'Eva Font i la Judit, la seva filla. El que passa que no seran... Seran dissabte també, dissabtes de 11 a 1, però seran, no serà mensual, sinó més o menys cada mes i mig. I el calendari el tenim aquí, vull dir, si algú li està interessat, doncs que ens ho pregunti, i li passarem tota la informació també de les sessions que farem. I llavors el llibre primer que farem serà aquest, Prohibit tirar-se la bomba. L'autor és Ulrich Hupp, que ja és un autor conegut perquè va treure un llibre que es deia Anna Coix, gallina cega, i està editat per l'editorial Takatuka. Uh-huh. Els protagonistes són els mateixos protagonistes del llibre anterior.
0: L'ànec i la gallina.
1: L'ànec Coix i la gallina cega. I en aquest cas van un bon dia, volen anar a la piscina, que no hi han anat mai, serà la primera vegada que hi aniran, però les gallines tenen prohibida la... Bueno, no són benvingudes a la piscina, tenen prohibida l'entrada. I llavors es produeix algú organitza una festa a la nit, i que conviden a tothom, menys a algú que no rebetllarem perquè...
0: Perquè no volem...
1: Ja us faríem, us aixafem la guitarra.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, que divertit, no?
1: Sí, sí, sí. A més, és una... que... Bueno, una lectura molt apropiada per això, per infants a partir de 8-9 anys, i que, a més, té les il·lustracions, no només hi ha text, sinó que hi ha il·lustracions de George Miller, que són també molt divertides.
0: He vist que està publicat per l'editorial Takatuka.
1: Takatuka, sí.
0: No l'havíem...
1: No el coneixies?
0: No.
1: Ah, sí, és una editorial especialitzada... amb literatura infantil i juvenil, també fan algun tipus de... també fan còmics per nens i joves i ho fan molt bé, la veritat.
0: Doncs aquestes dues recomanacions, per als més menuts, allò 2-3 anyets fins a 5-10 esquirolets per aprendre a comptar, i també prohibir tirar-se de bomba, i a més amb la possibilitat després de participar en aquest club de lectura infantil que funcionarà els dissabtes, has dit, dissabte al matí,
1: sí.
0: Cada mes i mig, més o menys.
1: Més o menys, sí, no és ben bé així, però
0: que la gent s'ha d'apuntar, això sí.
1: S'ha d'apuntar, sí. Sí, sí.
0: És a dir, que si teniu fills, filles d'aquestes edats, a partir de... què? A partir dels 12?
1: A partir de 9
0: anys. Sí, sí. Que passin. Molt bé. Sí. Anem a comentar altres propostes, aquestes per adults, que ens has fet. Nadie m'esperava aquí. No. Bueno, jo sí que t'esperava, però no has vingut.
1: Nadie m'esperava aquí, no.
0: Ah, no?
1: No, disculpa, t'he enviat la foto.
0: S'ha colat.
1: Però no era. No.
0: Ah.
1: Era al sud, la nit al cor i una independència.
0: Ah, jo tinc una independència al sud i la nit al cor. I també veia jo, nadie m'esperava aquí, dic, doncs mira. Doncs,
1: No. No,
0: a què te'l recomanes? Perquè
1: sí,
0: està bé,
1: Però
0: no toca avui.
1: Bueno, no, mira, mira, parlem-ne, ja que estem posats.
0: Clar, home, ja.
1: Sí, espera, deixa'm el... Sí, mira,
0: que l'estàs llegint, potser?
1: No, bueno,
0: l'estàs remenant.
1: L'he posat, sí. En algun moment, sí. Vale, no, ja està, ja que estem posats, doncs posem-nos-hi. És una novel·la, bueno, és un assaig, no és una novel·la. Està editada dins d'una col·lecció d'anagrama, que és Nous Quadernos Anagrama, que són de format petit i són assajos així curtets. I l'autora el que fa és una reflexió sobre com funciona ara l'ascensor social, no?, una mica. Ella és periodista i treballa com a redactora de Cultura al País i també porta un podcast que es diu Amiga Date Cuenta. I llavors aquí parla com d'alguna manera alguna persones que viuen a la perifèria i que de fet ningú esperava que arribessin a tenir un cert estatus, no ja a nivell econòmic, sinó a nivell social o dins del món de la cultura, i com s'han pogut colar, tot i no considerar-se que formaven part d'aquest àmbit tot, o no, d'aquests col·lectius.
0: De fet, veig la Noelia Ramírez, que és l'autora, doncs, que diu que aquest llibre neix d'una experiència personal seva, d'un dol.
1: Exacte, sí.
0: Molt bé. Anem pels que teníem allò preparats. A veure, no sé per on començar, la veritat, Estic allò una mica descol·locada. Una independència. Anem per una independència.
1: Vinga.
0: Va.
2: No?
1: Una independència... vale, mira, això és un llibre, és una novel·la de l'editorial, publicada per l'editorial Jande, que és una editorial que alguna vegada ja n'hem parlat, perquè la porten dues editores i és donant veu a... sobretot a autors, autores de catalanes, però que fruit de la diàspora africana. Llavors aquí l'autor és el Jeffrey A.B. Pans, que ell és de...
0: És nascut a Barcelona, que clar, amb el nom...
1: Ell és nascut a Barcelona, sí.
0: Vaja, que és català.
1: És català, efectivament, però és de pare, el seu pare és de Guinea Equatorial i la mare és d'aquí, és catalana. Bueno, són nascuts aquí. És nascut aquí. Llavors, aquí ell és un activista i panafricanista reconegut i en aquest... és un llibre que ens parla del procés d'independència de Guinea Equatorial, que, com sabeu, bueno, és excolònia espanyola, que ho va ser-ho fins a finals dels anys 60. Ho fa a través d'una novel·la, perquè, o sigui, no és un llibre de no ficció, sinó que ens explica aquest procés a través d'una novel·la amb el fil conductor. El narrador és un periodista polonès que és enviat pel seu diari a cobrir la declaració
0: de la independència.
1: En el moment en què es declara la independència. Llavors, l'interès d'aquest llibre rau en això, que perquè tot i que Guinea Equatorial va ser durant molts anys colònia espanyola a l'Àfrica, doncs en realitat coneixem molt poc tant del país com es va anar produint aquest procés de descolonització i d'independència.
0: Interessant.
1: Sí, a més serà protagonista del Club de Lectura que farem al novembre, del de no ficció, i comptarà amb la presència del Jeffrey, de l'autor.
0: Molt bé. Ja ho recordarem, perquè al novembre encara queden, però quan...
1: Però
0: ho recordarem, paga la pena, molt bé. Parlem de Guinea Equatorial i també una de les propostes que ens fas és el sud. És de l'editorial Les Hores, no?
1: Sí, és de l'editorial Les Hores, en català, i en castellà també està publicat per Anagrama.
0: L'autor és de Taiwan, no?
1: Digue'm.
0: Que és de Taiwan, l'autor. Tash Up.
1: L'autor és nascut a Taiwan, però de fet ell és podríem dir que és de Malàisia. Els pares eren de Malàisia i ell va viure gairebé tota la seva vida en allà, tot i que ara viu al Regne Unit.
0: És novel·la. No?
1: És una novel·la, sí, és novel·la. Els protagonistes són una família xinesa, d'origen xinès, que viu a Malàisia i que fan un viatge al sud perquè s'ha mort el pare d'aquesta parella i els hi ha deixat com a herència una finca que tenia al sud del país. Això serveix per explicar. Primer, podríem parlar que és d'entrada com si fos una novel·la d'inici al món de la sexualitat per part d'un dels membres de la família, que és en aquell moment és adolescent. Però no és només això, és una novel·la bastant coral, llavors que parla sobretot de la família, dels secrets, de silencis, de relacions familiars, de com de vegades es perpetuen alguns rols de generació en generació, etcètera.
0: Paga la pena. Estava mirant que, a més, és una novel·la, hem vist, que ha rebut diferents reconeixements, no?
1: Sí.
0: El Booker Prize...
1: Va estar nominada.
0: Nominada, sí.
1: I llavors també l'Amda Literary Award de ficció gay, nominat també el Publishing Triangle Award de LGTBIQ+, i vull dir que ha estat molt, molt reconegut a nivell de premsa.
0: La traducció, que sapigueu, és de la Miriam Cano.
1: De la Miriam Cano, que és una de les grans traductores que tenim de l'anglès al català.
0: I per acabar, Carles, tenim La nit al cor?
1: Sí.
0: Sí?
1: La nit al cor, de la Natacha Panah, que és una autora amb llengua francesa. Ella és nascuda a l'illa Maurici, que, com, bueno, que també és colònia francesa. Avui va, la cosa va de tema colonial, eh?
0: Sí, ja ho he vist. Guinea Equatorial, Malàisia...
1: Sí, sí.
0: Ara ens traslladem fins a això, no? Fins, sí, a, sí. Fins a l'illa Maurici.
1: Ella, de fet, és filla de pares indis que van emigrar a Maurici per qüestions de feina, i ella, de fet, hi ha viscut allà durant molts anys, gran part de la seva vida, fins a arribar a l'edat adulta, tot i que ara viu a França, viu a la metròpoli, no? Mira, és una novel·la que parla de tres agressions, de tres casos de maltractaments. Dos amb el resultat, hi ha dos feminicidis i un cas de maltractament, que és el de la pròpia autora, que va patir entre els 19 i els 25 anys, quan va tenir una relació amb un home que tenia bastants més anys que ella. Llavors això ho combina amb dos casos reals de feminicidi. Un produït un que es va produir a l'illa de Maurici i que la víctima va ser una cosina de l'autora, i un altre que es va produir a Bordeus amb una dona, amb un barri molt a prop d'on vivia l'autora en aquells moments.
0: Mm-hmm.
1: Llavors ella va investigant sobre aquests dos casos i ho intercala amb el seu cas personal. És una novel·la molt dura, però la Natacha escriu d'una manera tan concisa, utilitzant sempre la paraula exacta, i la construcció de la novel·la està tan ben elaborada que, clar, jo quan la vaig agafar, ostres, un altre llibre sobre feminicidis, que ja està bé,
0: violència de gènere,
1: perquè
0: sí.
1: És una realitat prou dura com perquè tingui difusió i en prenguem consciència tots plegats. Però una vegada la vaig començar a llegir, vaig quedar totalment absorbit per la prosa d'aquesta autora, que a més ara ha estat uns dies a Barcelona i hem tingut ocasió de conèixer-la.
0: Mm-hmm. Doncs recordeu, La nit al cor és de Angla Editorial, crec.
1: Sí, està editat per Angla Editorial i també hi ha traducció al castellà a l'editorial ADN.
0: Escolteu, a més, ara que comentava el Carles, no?, la importància això de donar visibilitat en aquestes situacions, que penseu que d'aquí no res, allò d'aquí dos mesos serà el 25N, llavors potser són... començàvem parlant allò de la importància de la lectura també entre els adolescents, doncs igual conèixer aquesta realitat als adults, però també allò a aquelles persones joves paga la pena, no?
1: Sí, mira, de fet aquesta novel·la ha rebut, també és una novel·la molt premiada, ha rebut el Premi Femina, que és un dels més prestigiosos de França, i també el Premi Goncourt de Lycéen, que és el concurs que trien també els alumnes dels instituts francesos, o sigui que també és molt, bueno, molt recomanable també per públic juvenil i adolescent.
0: Sí. Molt bé. Carles, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies. Sentim allò de Xivarri, allò a la llibreria. Esperem allò que molta gent s'apropi aquests dies allò per comprar i també per apuntar-se a aquests clubs de lectura. Ara gairebé allò, un club de lectura, un club d'escriptura, un de còmic, gairebé allò, cada setmana esteu embolicats, eh?
1: Sí, sí, cada setmana estem aquí al lío.
0: Molt bé, que vagi bé, Carles. Bona setmana, ens retrobem d'aquí 15 dies. Adéu-siau.
1: Molt bé, moltes gràcies, adéu.
0: Adéu.

D'aquesta manera hem arribat a la fi del programa pel dia d'avui, però demà tornarem amb més propostes. Gràcies per acompanyar-nos una jornada més. Ens retrobem demà puntuals a les 9 del matí en reemissió del programa íntegre a partir de les 3 de la tarda i també podeu entrar a la pàgina web radiomollet.com. Adéu-siau, bona jornada.

0: Bona tarda, són 4:45, us parla Carla Ramos. Mollet del Vallès acollirà el 14 d'octubre la segona edició del Gira Feina Més 45, la Fira d'Ocupació, organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Ajuntament de Mollet, que enguany s'ampliarà a horari de matí i de tarda. Un total de 40 empreses participaran en la jornada, en què s'oferiran 250 llocs de feina. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, al Vallès Oriental, en Pep Garcia, ha avançat aquesta novetat i ha destacat el creixement de la fira respecte a la primera edició.
1: A dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, el qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
0: La regidora d'Ocupació a Mollet, Encarna Ortiz, ha explicat que la repetició de l'esdeveniment respon a l'èxit de l'any passat, quan 30 persones van aconseguir feina arran de la seva participació. Ortiz ha subratllat que el Gira Feina Més 45 va més enllà de deixar un currículum. L'Ajuntament, de la mà d'Enfo, acompanyarà els participants en la preparació de les entrevistes que es faran durant la jornada. I, per altra banda, us informem que l'Escola Sant Gervasi Cooperativa de Mollet del Vallès posa en marxa aquest mes d'octubre l'Espai Niu, una nova proposta pensada per famílies amb nadons d'entre 0 i 12 mesos. La iniciativa ha estat impulsada per l'Anna Garcia, subdirectora del centre i coordinadora d'educació infantil, i Carla Bach, docent de l'escola. L'objectiu és crear un espai de trobada on les famílies puguin compartir vivències, plantejar dubtes i establir vincles amb altres persones que es troben en una etapa similar. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Veus de Ciutat. Cada dimecres a 4:45 de la tarda. Repetició diumenge a 11:15 del matí. Veus de Ciutat. Les veus que mereixen ser escoltades.

0: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
1: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i els viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tions escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinoxano arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes. En una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada, la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
2: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores a un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb la qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fa soroll els bitxos no marxen.
1: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva, s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
2: Hi ha un hide gran, el que es diuen les carronyaires, on hi ha trencalós, voltor negre, aufrany i voltor comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podrien vindre 11, 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de dues persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
1: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en 3 o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit als diferents hides o amagatalls segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
2: Lo normal és que al dematí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i lo més espectacular, que és el trencalòs. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltó negre, o bé el voltó comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem, hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hype, sempre amb això, ja he fet les fotos, me'n vaig, no.
1: Hem parlat dels haids, de les aus rapinyaires, el dels cèrvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com la xupluc.
2: És un haig que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
1: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
2: I allà hi ha un desvió que fica a Buseu i hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la vam pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no hi has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu, pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
1: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
2: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però, clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què vam fer? Vam fer una SL, amb més gent de la família, i vam fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
1: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
2: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que faigui les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalòs o el voltó negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
1: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a 3 o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
2: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent 2-3 activitats de hike, o es fa el Full Experience de 3 dies, que també es pot fer. Llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn. O bé, simplement, fer el hike del trencalòs. O bé, simplement, fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalòs, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
1: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
2: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que hauríem de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
1: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
0: Sendes.
1: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
3: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genís de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
1: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta. Com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
3: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du en un no-res a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent i a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota, i de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de ferratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i la Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís s'adevesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de Ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí, de Sant Genís, per entre boscos una mica embardissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos, ens puja a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de Ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb les i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sacalm, els Cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sacabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
1: Una bonica ruta, la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
3: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
3: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
1: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran, perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
3: Doncs només d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, ruta del romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
3: Salut i república.
0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
4: En aquests 7 dies que vaig estar per Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Wilpatu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Siriguilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellai Kandy, que és la part de les Terres Altes de Sri Lanka. Finalment, també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort, uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molt de gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca, doncs, alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors, és una torre a la que, si puges, doncs, tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra segona aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere, doncs, fins a tres persones. Llavors, és una forma de transportar-se molt ràpida. És com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres, i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica, fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi, la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta, però manual, llavors. Entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí. Amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre... I el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després, amb la pràctica, doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i, finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i, sobretot, doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes, no van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha, doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes. I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar, doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia a tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Wilpatu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet de que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament, no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun gangardàs, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Willapattu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això, a vegades, pot costar veure animals, i per això crec que és molt recomanable anar amb un guia.
1: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar el proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio, a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut, i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: La xarxa. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El govern torna a implantar les lectures obligatòries en català i castellà al batxillerat i recomana als centres que ho facin de 5è de primària a 4 d'ESO. A partir del curs vinent tornaran a ser comunes a tots els centres que fins ara podien escollir els llibres. És una de les principals novetats del pla que ha dissenyat Educació per reforçar els aprenentatges fonamentals i que avui ha presentat en una escola de Cornellà de Llobregat. Escoltem la consellera Esther Niubó.
3: Tornar un back to basics, tornar als bàsics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura per estructurar el pensament, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la lectura guiada, d'un corpus de lectura clau.
2: I l'aeroport de Girona comptarà amb les rutes de Liverpool i Londres a partir del març i el juny de 2027 operades per EasyJet. La ruta amb Liverpool operarà des de març fins a l'octubre, mentre que la connexió de Londres-Gatwick tindrà un recorregut més curt, de juny a octubre. Entre totes dues, EasyJet posarà a disposició dels passatgers un total de 17.000 seients. El president de la Diputació de Girona i del Patronat és Miquel Noguer.
4: Buscar que a l'aeroport de Girona hi hagi cada vegada més diversitats de companyies que apostin per venir a Girona. I no? Diuen que la unió fa la força, la diversitat, doncs és aquesta, no? No dependre exclusivament d'una o dues companyies, sinó que fer un ventall de companyies que apostin per l'aeroport de Girona, com varen fer aquest estiu a Luxair, a Air Nostrum, etc.
2: I la Comissió Europea ha admès que no li sorprenen les informacions que apunten a un possible atac amb drons russos contra Espanya, França o Itàlia, perquè diu l'espai aeri de la Unió ha estat violat en diverses ocasions els últims mesos. Però això sí, ha subratllat que no li consta cap informe que reculli l'alerta concreta contra el territori espanyol, tal i com ha publicat el diari El Mundo. És una notícia que ha aparegut en aquest diari i el portaveu de la Comissió de Defensa ha afirmat que ha vist la informació publicada al mitjà espanyol i que no li sorprèn en absolut. I parlem de Ribes de Freser perquè ha activat una cisterna per als veïns que no poden beure aigua de l'aixeta per l'excés d'arsènic. És un tema que ja fa setmanes que cueix. El problema es va detectar fa uns dies a causa d'un excés d'arsènic a l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del municipi, que abasteix amb dipòsit de Pardines, no està afectada. La cisterna s'ha instal·lat a la zona de l'aparcament del carrer Massana. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora s'allargarà uns 45 dies.
5: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
6: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels anys 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i els diumenges en remissió a les 11 del matí. El que es ballava al Vallès.

0: Barcelona, t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
1: Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts al programa A Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la nostra ciutat de Mollet del Vallès. Aquesta setmana nosaltres reprenem, doncs, amb la nova temporada aquest espai A Fons després d'aquestes vacances d'estiu i el reprenem amb el Partit Socialista de Mollet i la seva representació ens acompanya, com és habitual, la seva regidora i portaveu, Encarna Ortiz, a qui saludem. Bona tarda, Encarna. Benvinguda de nou després de tots aquests mesos sense trobar-nos en aquests micròfons.
2: Doncs moltes gràcies i ara ho dèiem, quant de temps o quantes setmanes sense sentir aquesta música i sembla mentida.
1: Déu-n'hi-do.
2: Que el temps corri d'aquesta manera. Gràcies, gràcies i molt agraïda d'estar aquí en aquest espai.
1: Gràcies a tu, Encarna, de nou. I abans de començar, això sí, com sempre, recordar-vos que aquest és un programa participatiu en què la ciutadania ens podeu fer arribar les vostres preguntes trucant al telèfon de la ràdio, que és el 93 570 68 66, al 93 570 68 66. Com apuntàvem, Encarna, primer A Fons de la temporada, ens estrenem amb el vostre partit i de fet, doncs, es venen mesos molt intensos perquè comencem un nou curs polític amb la mirada ja posada en el que són les eleccions municipals de cara al 2027, que és un dels esdeveniments a nivell polític, doncs, més rellevants que passen en els municipis. Des del PSC entenc, doncs, que hi esteu treballant. No sé què ens pots comentar al respecte.
2: Doncs, si et soc sincera, sabem que tenim aquestes eleccions, però ara per ara estem molt immersos en el dia a dia, en tota la feina que tenim per davant, la que volem acabar, fins i tot projectes que volem engegar, o sigui, uh-huh, que, bueno, el nostre objectiu ara no està realment al maig, tot i que, evidentment, tota la feina i tot durant tot el maig hem estat treballant, doncs, per això, no només ja per les properes eleccions, sinó per responsabilitat a les anteriors i a tota aquesta confiança de la gent per complir el que vam dir. Tots els projectes, doncs, que tenim a la ciutat, doncs, els volem acabar o com a mínim donar continuïtat al màxim possible, però sí que és cert que ara per ara, doncs, tenim moltes coses en el dia a dia com per tenir la vista, doncs, tan lluny. Evidentment, quan passin uns mesos, segurament, doncs, ja quan entrem al 2027, doncs ja sí que encararem, ja ens posarem, doncs, més en aquesta visió de cara a les properes eleccions municipals, però ja et dic, com a mínim ara estem, de veritat, immersos completament en la voràgine de la gestió de municipal.
1: De fet, ara, Encarna, comentaves 2027 i sembla que quedi molt lluny, però realment queden només 3 mesos. Per tant, en breus, doncs, sabrem novetats, anirem parlant també de com es van gestionar, com es van gestant aquestes eleccions municipals que, de fet, doncs, ja estan aquí a tocar i que marcaran, doncs, molt aquest curs polític.
2: Totalment. La veritat és que el primer semestre serà la majoria de temes, la majoria de... segurament fins i tot aquests moments de ràdio també giraran entorn a aquestes eleccions. Uh-huh. Però, bueno, ja en tenim ganes, també. Bueno, aquest contacte directe amb la gent, aquest sortir al carrer, explicar també noves propostes i, bueno, a veure, perquè de moment ja et dic, queda una mica lluny i esperem, doncs, arribar també amb el màxim de programa fet i també amb moltes energies, perquè et dic, tenim moltes ganes d'explicar, que ja ho fem, però

0: tenim moltes ganes d'explicar tot el que hem fet al llarg d'aquests anys.
1: Perquè a nivell de partit, encarna el PSC de Mollet, en quin moment creus que us trobeu?
0: Nosaltres, com a grup, molt bé, fem activitat, ens anem trobant a la seu, estem molt fent equip, molt fent grup, amb tots els militants, amb tots els simpatitzants. Ara mateix veníem de fer també la festa de la Rosa a Gavà, aquesta gran festa del socialisme català, i la veritat és que molt bé, moltíssima, milers de gent concentrada, doncs, posant l'èmfasi, doncs, als municipis, a què radica la força de la gent als municipis, i estem molt contents. I després nosaltres també com a grup i a govern, doncs, estem molt bé, estem molt cohesionats, treballem molt a gust, estem, la veritat és que tenim una molt bona sintonia, i jo, com a mínim, la veritat és que estic molt contenta, i bé, igualment amb l'alcaldessa, superbé. Tenim una persona que lidera un projecte fantàstic i d'una manera també fantàstica, i totes les persones, tots els regidors que formen part de l'equip de govern, la veritat és que estem molt a gust i treballant força, però treballant amb moltes ganes.
1: Ara, Encarna, feies referència que en aquests mesos que queden per davant esteu enfocats en projectes de ciutat, no? En alguns dels que seran de nous, alguns que s'han d'acabar, doncs, encara de gestionar. Podem parlar d'un projecte ara també que, de fet, s'ha gestionat en aquest mandat i que tot just aquest matí, doncs, s'ha presentat el que és la segona edició. Parlem del Girafeina Més a 45, que ja es té data, es farà el pròxim 14 d'octubre, no, si no vaig errada.
0: Sí, perfecte.
1: I s'ha presentat tot just aquest matí, i de fet, doncs, enguany encara hi hauran més ofertes de feina. Comentem una mica aquesta iniciativa.
0: Doncs sí, ara fa 2 anys que vam començar, doncs, a tenir contacte amb la Cambra de Comerç aquí al Vallès Oriental. Ens van proposar, doncs, aquesta iniciativa, i per descomptat ens va semblar, doncs, que estava molt alineada amb la nostra manera de fer i també amb la nostra responsabilitat política. Avui ho comentàvem, no?, que des de l'administració no podem generar totes les oportunitats laborals que voldríem, però sí que, al final, la nostra obligació és generar l'espai, doncs, perquè s'hi sorgeixin. I d'aquesta manera, doncs, vam agafar aquesta idea, i l'any passat, la veritat és que molt contents, una iniciativa que va agradar molt, 800 persones, 1.400 entrevistes en un mateix dia, més de 30 persones, doncs, que vam sortir amb una feina aquell matí a Mollet. I ara, doncs, teníem clar, aquell mateix dia ja teníem clar i visualitzàvem, doncs, la següent edició, i ara.
1: Sí.
0: Doncs amb aquesta idea, doncs, ens vam posar a treballar el dia següent i fer un pas més, perquè ja vam veure, doncs, que davant aquesta necessitat, doncs, va haver-hi una resposta molt, molt encertada, i aquesta fira, doncs, era aquesta resposta davant la necessitat de tantíssima gent, no?, que busca feina, o molta gent, doncs, que potser vol un canvi també, una oportunitat. I ara això, hem fet aquest pas endavant, doncs, ampliant horari. Estarem al matí un torn de matí i un altre torn de tarda, així que donem cabuda, doncs, a moltes més empreses. Estem al voltant de 43 empreses enguany, 24 van ser l'any anterior, així que tenim moltes més ofertes per cobrir de feina, unes 250 de sectors molt diversos, i donant, doncs, això, cobertura a moltes persones de molts, ja et dic, de molts àmbits diferents, i que puguin expressar, trobar aquest espai, doncs, que els doni l'oportunitat o la possibilitat de trobar feina, que és, és en final definitiva pel que fem i pel que portem a terme les polítiques d'ocupació. Jo, per la meva part, molt contenta de formar part d'això, de crear, de donar aquesta oportunitat a la ciutat, i esperem, com tu dius, doncs, el 14 que vingui moltíssima gent. Les inscripcions són via online. Des de la ràdio també tenen tota la informació, poden trobar la informació i els links des del web municipal, la Cambra, des d'Enfo, que és la nostra empresa municipal d'ocupació i formació. O sigui que tothom que vulgui, ja ho ja ho han dit persones fins i tot doncs, que han van participar l'any passat, no? que va ser una experiència molt positiva. Uh-huh. Trobessin o no trobessin feina, sí, el que sí que van adquirir és molta confiança i moltes eines doncs, per trobar-se després davant d'una entrevista, davant d'empreses, i això doncs, també li dona sentit, no? Que no només és aquell moment que entregues un currículum, sinó que ajudem a la gent, no? A expressar-se, a explicar que les seves capacitats, i els hi dona doncs, eines doncs, per treure profit. El que a vegades és una entrevista molt freda, doncs intentem que no sigui així, que sigui una experiència doncs, més completa tant per les empreses que necessiten personal com per tots aquests veïns i veïnes de Mollet que necessiten doncs, una feina estable, de qualitat i digna.
1: Mm-hmm. Clar, és que és el que comentaves, de fet, que a vegades doncs, a fer una entrevista potser com una mica intimidant, no? Molt fred, per tant, també entenc que així doncs, vas agafant aquest rodatge per, doncs, si en aquesta no surt bé, doncs, potser en altres entrevistes sí que acabes agafant aquestes eines. Volia preguntar-te, Encarna, quin és el format exactament del Girar Feina? No sé si se segueixen aquestes entrevistes com en el programa Speed Dating, que també es fa des d'Enfo, són entrevistes més en profunditat, o quin és exactament?
0: És el mateix format, tot i que en macro un format molt més gran amb uh-huh. moltíssimes més empreses, però sí que és aquestes entrevistes ràpides en les que tens per dir, no està així quantificat, però 5-10 minuts per explicar-te, per oferir, donar-te a conèixer, per convèncer, per no només parlar del teu currículum, sinó també les empreses tenen l'oportunitat de captar una mica també l'essència de les persones. I bé, com parlàvem abans, aquests 5-10 minuts s'han d'aprofitar al màxim possible, i per això també, dies prèviament a aquesta fira, també oferim unes formacions doncs, perquè la gent doncs, no arribi allà sense haver-se preparat. És molt important estar preparat. Com bé dius, doncs, són moments també de nervis, no? de trobar-te davant d'un desconegut, parlant de tu mateix, intentant doncs, encaixar potser en una oferta. I amb aquestes formacions el que volem és això, explicar-li a la gent ben bé com serà la fira, quin tipus d'entrevistes són, com hem d'explicar la seva trajectòria, com preparar, no?, la seva narrativa, i això doncs, els tranquil·litza, els hi dona confiança, i sempre surten molt millor les entrevistes.
1: Mm-hmm. Doncs per tancar el punt, recordem, el dia 14 d'octubre, com apuntaves, Encarna, doncs, poden fer aquestes inscripcions prèvies, i doncs, molta sort a tota la gent que s'hi presenti, que doncs, encara queda 3 setmanetes per aquesta fira.
0: Esperem omplir el Mercat Vell i que sigui molt exitosa i moltíssima gent doncs, pugui realment trobar una feina, i si no, també en temps posterior que puguin aprofitar d'aquesta experiència.
1: Mm-hmm, totalment. Nosaltres per això no deixem el tema de l'ocupació, perquè la setmana passada es va constituir aquí a Mollet una taula per impulsar i dinamitzar la formació professional, perquè doncs, les formacions vegin quines són les necessitats que hi ha en el mercat laboral, no? I el mercat laboral doncs, alhora es pugui beneficiar d'aquestes formacions.
0: Sí, la veritat és que està tot molt, molt lligat, i s'ha de treballar de manera molt, molt incipient, uh-huh. perquè en definitiva quan amb aquestes el mateix gira feina, no? Ja te n'adones, no? Realment les ofertes que tenim encaixen entre les persones que tenim aquí a la ciutat o al territori, i davant d'aquests dubtes doncs, que ens traslladaven a centres educatius, al sector industrial, agents econòmics, agents socials, doncs, creiem doncs, que era importantíssim tots aquests dubtes i tots aquests agents doncs, tenir-los en un mateix espai de debat, d'intercanvi d'idees, de poder parlar d'això, les necessitats, de reptes, però volem fer-ho també des de l'acció, d'establir doncs, uns reptes també i donar-li doncs, unes accions doncs, per intentar anar més enllà. Uh-huh. I ara fa doncs, això, uns 10 dies o que vam fer aquesta taula inicial per donar-li una empenta, un impuls a la formació professional per veure doncs, si el que nosaltres oferim doncs, està molt lligat també amb les necessitats de les empreses. La veritat és que molt contenta també, va encaixar molt bé, la gent es va conèixer, es van intercanviar contactes i ja estem internament treballant, intercanviant doncs, propostes, vam acabar la jornada doncs, amb una sèrie de propostes i a partir d'aquí treballar-les, continuem en contacte, en el Girafeina els hi convidarem també, perquè també està tot, bueno, té molt a veure i és important que les empreses també es coneguin entre elles i més endavant doncs, continuant amb molts més projectes doncs, que li donaran sentit i esperem doncs, que bé, que continuï així. Vam acabar molt bé la reunió, tots molt satisfets i escoltant de primera mà doncs, al final la realitat i després doncs, si podem ajudar a resoldre doncs, aquestes necessitats per nosaltres, doncs, molt contents.
1: Doncs també un tema que en continuarem parlant, perquè com apuntaves tot just s'ha produït aquesta primera trobada, per tant, a mesura que es vagi desenvolupant i es vagin doncs, concretant accions, anirem comentant l'evolució d'aquesta taula.
0: Evidentment que sí.
1: I ara parlem també d'altres temes més festius, més solidaris, perquè aquest cap de setmana, dissabte, al Parc de Carmolà arriba una nova edició del que és la Festa Animal, 5a edició ja, i de fet és una festa doncs, que tot i ser festiva doncs, també té un component molt solidari i sobretot doncs, apel·la molt al que és l'adopció dels animals.
0: Sí, és una festa ja consolidada, 5a edició. Això vol dir doncs, que aquí a la ciutat doncs, es té una percepció de la cura dels animals doncs, molt àmplia, estem molt implicats, no només nosaltres com a administració, sinó des de moltes entitats i ciutadania en general, així quedarà palès dissabte, segurament, com a darreres edicions i jo també ara, amb el barret de regidora de Benestar Animal, també puc dir que és una festa molt consolidada i anem de la mà de Red Solidària Pro Animal, que és l'entitat amb la que gestionem conjuntament doncs, la cura, el benestar de les colònies felines a la nostra ciutat, entre altres molts projectes i tasques. I la veritat és que podem dir doncs, que per la nostra part, les polítiques de benestar animal que tenim a la ciutat van enfocades a, doncs això, a l'atenció, a la cura dels animals, a la formació també, a la tinença responsable, a tenir la millor convivència possible a l'espai públic també, entre animals, entre persones també, i com no també a la millora a l'espai públic que té a veure també amb els animals, com han pogut estar aquestes millores que hem tingut als espais d'esbarjos en els darrers mesos. Contents no, de veure també això, que les entitats s'impliquen, que dissabte hi haurà moltes entitats participants amb expositors, amb tallers, amb xerrades, amb taules rodones i serà segurament doncs, un èxit de participació i al final es tracta de crear aquesta consciència de visibilitzar-lo, de posar-lo en un espai, jo crec que sortirà molt bé, no tinc cap mena de dubte.
1: També al final acaba sent una festa de ciutat, no? Perquè més enllà d'aquestes entitats animalistes doncs, també hi participen escoles de ball, també hi ha espectacles de bombolles, per tant qualsevol persona doncs, que s'anima a participar, no? Que pot portar altra gent doncs, també hi té cabuda en aquesta festa.
0: Totalment, perquè està molt participada d'entitats de la ciutat que potser penses entre elles que tenen a veure, però al final es tracta de visibilitzar doncs, una cosa que molta gent sent, no? Que és l'amor als animals i la cura i els valors. Al final es tracta de parlar de valors com a persona. Jo crec que la nostra ciutat d'això en té de sobres i les nostres entitats sempre s'hi sumen i més si són activitats també solidàries. Vull dir, és que no ens falten entitats que vulguin participar i fer gran qualsevol activitat que sigui solidària. Així que jo també aprofito i tothom que si vulgui passar part de Can Volà dissabte. Estarem allà des de les 10 fins a les 7, 8 del vespre amb un dinar, amb una paella solidària també, o sigui que estarem tot el dia i serà seguríssim una activitat molt, molt entretinguda. I amb aquest puntet emotiu que deies tu d'aquesta passarel·la d'adopció, que tindrem a molts gossets allà, i esperem doncs que surtin també doncs això, moltes històries maques de gent i de persones que troben aquest amor entre un animal i ells mateixos.
1: Sí, de fet, l'altre dia en aquests micròfons parlàvem amb la Rosa Mayor, membre de Red Solidaritat per Animal, i els comentava que l'any passat van ser adoptats tots els gossos de la passarel·la, així que esperem que torni a tenir el mateix èxit que la quarta edició. I ara parlàvem d'aquesta festa, que aquest any doncs arriba a la cinquena edició, i també parlem d'altres actes que tenen lloc aquesta setmana, també molt consolidats, com és el cas de la caminada nocturna a Gallecs del Club Muntanyenc Mollet, que també doncs a cada any aplega a milers de participants.
0: Sí, déu-n'hi-do, és una caminada és increïble quan veus doncs aquesta serp humana doncs des de la Rambla fins a després pels camins de Gallecs, i a més és realment molt maca veure-la quan ja ha caigut doncs el sol i amb llums, amb les diferents samarretes, i normalment sempre entreguen algun distintiu a tots els participants, alguna cosa luminosa, i és molt maca de veure la quantitat de gent que hi participa, i a més és que és una final, també acaba sent una festa, és molt divertida, t'hi trobes amb gent coneguda, amb amics, amb canalla, famílies, gent gran, amb gent amb animals, bueno, tota la ciutat, una representació increïble de tota la ciutat que vol sumar-se al Club Muntanyenc en aquesta activitat, que després acaba doncs també amb música, amb un entrepà, bueno, al final també és una trobada germanor, és que aquí a Mollet jo crec que ens hi sumem perquè ens sentim molt pròpies totes les festes, i jo crec que aquesta que combina doncs el salut amb l'espai natural de Gallecs, doncs la veritat és que un èxit, com tu bé dius, esperem doncs milers de persones, i jo crec que no sé ben bé ara el número d'inscripcions que porten, però no deuen estar molt allunyats del que va ser l'any anterior, o ho superaran, n'estic convençuda.
1: Sí, de fet, ens comentàvem que cada any tenen això, unes 1.100 inscripcions, però després també hi ha molta gent que hi va per lliure.
0: Sí, se suma després molta gent, i bueno, al final també es tracta de fer grup, de que la gent conegui l'activitat i a poc a poc s'hi vagi sumant.
1: Parlem de més activitats festives. Encarna ara, per això, posada la mirada en la setmana passada, perquè divendres, sabte i diumenge doncs vam tenir una nova edició de la Fira d'Artesans, que de fet és una fira molt esperada aquí a la ciutat i també doncs a Catalunya, perquè és de les més importants.
0: Sí, és un referent en les fires d'artesania, amb un èxit de participació també uns artesans de diferents estils i molt consolidades, que parlar de la fira és parlar d'una cosa també molt nostra. Ens l'estimem molt, afortunadament ens ha respectat el temps, ha estat uns dies fabulosos, de calor, de poder passejar, de prendre alguna cosa doncs allà a la barra, d'escoltar música, de veure doncs totes les entitats, els grups també de les entitats regionals també, que normalment doncs s'hi sumen. A més, teníem doncs aquesta magnífica celebració dels 30 anys també dels capgrossos de la fira, així que una fira rodona, molt maca, i només puc dir doncs que contents, que ens ho passem molt bé des de la primera hora que comença la xocolatada fins a les darreres hores, doncs que ja som una miqueta més festives, doncs amb la música sempre i amb l'animació de tothom.
1: També és una fira doncs que integra molt el que són els veïns del barri.
0: Sí, és que l'associació de veïns de la Fira d'Artesans doncs porten moltíssims anys dinant dinamitzant aquesta fira des de l'inici, que parteix d'uns doncs, inicis doncs, molt primaris, no res a veure amb el que anys enrere s'ha convertit, però manté l'essència del que eren, i això jo crec que és el que la fa tan especial.
1: Totalment. Doncs amb aquest tema, Encarna, posem punt i final a la conversa de portaveus municipals. Ara sí que ens anirem trobant periòdicament per comentar tot això que va passant a la nostra ciutat, i de mentres doncs, ens anirem trobant pels carrers de Mollet. Que vagi molt bé, Encarna, gràcies, i ens trobem a la propera. Adéu-siau.
0: Adéu-siau, moltes gràcies a vosaltres.

0: Valors a l'alça. Reflexionem sobre el món que ens envolta des de l'òptica dels valors.
1: Dimecres a les 9 de la nit, aquí a Ràdio Mollet.
2: Dos quarts. Notícies.

0: Bona tarda, són 6:15, us parla Carla Ramos. L'auditori del campus de la Fundació Sanitària Mollet s'ha omplert de rostres que conviden a observar el pas del temps. L'artista molletana Judit Vizcarra ha inaugurat aquest dimecres el nou espai expositiu de l'auditori amb l'exposició La mirada de l'ànima, una mostra visual de rostres en primer pla que mostren progenitors i fills per evidenciar l'herència genètica i com canvia el temps als rostres de les persones. Totes les imatges es presenten en blanc i negre i Judit Vizcarra ha comentat que l'elecció de la colorimetria ha estat per aportar dramatisme.
1: Bueno, el blanc i negre és una abstracció, la realitat és amb color. El que passa que el blanc i negre també ens apropa i ens fa reflexionar d'una manera més dramàtica i més esquemàtica, eh? O sigui, el blanc i negre possiblement és el perquè molts fotògrafs a l'hora de fer una proposta artística a vegades s'ha optat perquè sempre hi ha un dramatisme. Hi ha temes que s'han de fer amb color, però hi ha temes que s'han de fer amb blanc i negre. Depèn del que el fotògraf vulgui expressar.
0: L'exposició neix d'un treball iniciat l'any 2018 sota el títol Mirades, una exposició que es va poder veure aquell any al racó de l'artista del Museu Abelló i que posteriorment va esdevenir una mostra itinerant gràcies a la Diputació de Girona. Ara les imatges tornen als seus orígens, a Mollet, i ho fan per estrenar l'espai expositiu de l'Auditori. I per altra banda us informem que ja estan a la venda les entrades per l'11è Festival Internacional de Música Sona a Mollet, una de les cites culturals de referència de la ciutat, que enguany se celebra del 30 de setembre al 4 d'octubre. La programació inclou propostes de jazz, piano, música simfònica i música de cambra amb la participació tant de joves talents com d'intèrprets i formacions reconegudes. Les entrades per als concerts previstos els dies 2, 3 i 4 d'octubre ja es poden comprar anticipadament. La venda es va iniciar el passat dijous i es pot fer presencialment al Centre Cultural La Marineta o bé per internet a través de la plataforma molletvallès.covid.com. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Vols escoltar un programa fet i dirigit per gent gran?
1: Sí. On el puc escoltar?
0: Es diu La Gent Gran, a Ràdio Mollet, cada dimecres a 12:45 i els dissabtes a les 11 del matí en redifusió.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, ha acusat Israel de dur a terme una política de discriminació racial, neteja ètnica i terrorisme contra els palestins. Durant el seu discurs davant l'Assemblea General de les Nacions Unides, on ha intervingut amb un vídeo gravat, ja que l'administració de Donald Trump li va denegar el visat, Abbas ha dit que el que està succeint a Gaza, Cisjordània i Israel no són incidents aïllats, sinó un pla colonial maligne que té l'objectiu de fer la vida impossible als palestins per obligar-los a abandonar la seva terra. Ha avisat que Palestina s'enfronta a un dels moments més perillosos de la seva història i ha denunciat que Israel està expulsant i privant els palestins dels drets bàsics. Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda elèctrica fins al 2030. En total, 3.800 megawatts que s'afegiran al sistema per assumir alguns projectes prioritaris, com és el campus de salut del Clínic de Girona, la nova desaladora de la Costa Brava, el polígon Torreblanca o l'escenari per al port de Barcelona. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
2: Parlem d'una planificació elèctrica que és històrica per Catalunya i per tot l'Estat. Parlem de 17.000 milions d'euros a nivell de tot l'Estat per modernitzar i ampliar la xarxa que anomenem de transport d'electricitat, la xarxa de molta alta tensió, de red elèctrica.
3: Ho deia el secretari i és així. Avui és un molt bon dia pel govern de la Generalitat de Catalunya i per al departament. Jo m'atreviria a dir que hi ha un abans i un després en matèria energètica i elèctrica després d'aquesta planificació.
1: I la Junta de Govern Local de Lleida ha aprovat de manera inicial la primera fase del projecte per reduir el risc d'inundació al barri de Capon, que contempla l'ampliació del mur del parc dels Camps Elisis. La Paeria i invertirà 400.000 euros i els treballs s'allargaran uns 2 mesos i afecten un tram de 360 metres de llarg. Mollet del Vallès es prepara per acollir el proper dia 14 d'octubre la segona edició de Girafeina. Es tracta d'una fira d'ocupació que posarà en contacte desenes d'empreses amb persones que busquen feina. Serà al Mercat Vell, en horari de matí i tarda, i participaran 40 empreses i oferiran 250 llocs de treball. Parlant de feina, la d'agricultors i agents del sector que busquen fórmules de tàrrega per afavorir el relleu generacional en el sector agrari. Una jornada de treball avui a la capital de l'Urgell que ha servit per recollir experiències i propostes que ajudin a donar resposta a les principals dificultats que tenen els joves per poder-se dedicar al camp en el Tastarec.
4: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
5: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
6: CQ, CQ, Voces Amigas. Cada jueves a las 7 de la tarde, 30 minutos de tecnología, información y consejos. Una iniciativa de Radio Club Ochentero de Mollet.
7: Soy Pera García y te espero en tu programa de radio. CQ, CQ, Voces Amigas.

de la senyora Madonna. Ara no sé per què no funciona. Ara funciona! Into the Groove, de la Madonna, des de l'any 1985. Quin temazo, per favor, aquest m'encanta. Que tingueu bona setmana, tant de bo gaudiu del programa, jo gaudiré fent-lo. Visca la música que ens acompanya des de Ràdio Mollet, amb el que és Balló al Vallès. Yeah.

Into the Groove de la Madonna, mare meva. Jo és que estava escoltant la cançó ara mateix amb els auriculars bastant forts. La línia de baix és un escàndol rítmic, o sigui, és una passada. I en aquest cas es nota que és un sintetitzador, però és que està tan ben feta, aquest tucu-tucu-tucu que sents el... Tens? És una passada. Mare meva, l'any 85, quines músiques feien, eh? Per favor. I de l'any 85 anem fins l'any 1979 amb el duo de R&B McFadden i Whitehead, que van fer el Ain't No Stopping Us Now, que és bona aquesta. Ai, la música final dels 70. Ai, quina cosa.

Speed on the Move. Ain't No Stopping Us Now, de McFadden i Whitehead, des de l'any 1979. Aquestes línies de baix, jo, per favor, algú que m'ho expliqui, perquè són un escàndol. Són tan bones, però tan bones, en sèrio. Us dic jo, que soc músic, està molt ben fet, això, tu. Una cosa més guapa. Vinga, va, anem amb algú més modernet. Anem amb la Corona, des de l'any 1994, el seu Baby, Baby, Corona.

Baby, baby, ens deia la bona de la corona des de l'any 1994. Sona molt noventero, a mi que m'encanta també el so dels 90, és molt particular. Aquestes bases rítmiques, és xulo, és xulo, xulo. Ai, però anem amb un dels mega DJs, per mi. Anem cap a França, anem amb el senyor Bob Sinclair i amb el seu Whoa, Hold On, Children of the Sky. Aquesta, quan la punxo, la gent la balla, perquè és molt bona. Whoa, Hold On, Bob Sinclair. Oh.

Wall Hold On, Children of the Sky, Bob Sinclair. Aquesta cançó és que a mi m'encanta punxar-la, escoltar-la, ballar-la. M'agrada de totes maneres. Mira que te dius, és del 2007, si no m'equivoco. És un megatemazo. M'encanta. Té aquest punt místic, també, aquest punt... mica fosc. La que ve ara no, la que ve ara no és gens fosca. És molt divertida. És de l'any 1979. Sentiu aquests acords de guitarra? YMCA. Qui són aquests? Els Village People. Vinga, va!

YMCA. Quina passada cançó, per favor. Si teniu l'ocasió, teniu temps i teniu ganes, busqueu la versió del YMCA, que només sigui instrumental, que no hi hagi veu. Escoltareu l'orquestra que hi ha, perquè això és una orquestra. Trompetes, violins, baix, bateria, guitarra, teclats, rítmics, brutal. És una passada. YMCA dels Village People. I la que ve ara també és molt xula. Bailando de Paradiso, aquesta també té un punt oscur. Avui no sé què passa, un parell de cançons així una mica més fosquetes, no? Com aquesta del Bailando del Paraíso. Ai, on la vas ballar, aquesta? On la vas ballar? Ai, si ho sapigués. Ai, mare meva, vinga, va, Paraíso. Paraíso.

El silencio loco bailando de Paradiso. Aquesta és una versió, eh? I llavors hi ha l'original, que ara no me'n recordo qui era. Però Paradiso van fer aquesta versió del Bailando. Jo me'n recordo ballar-la, però me'n recordo ballar-la a Barcelona, quan l'actual Razzmatazz es deia el... Com es deia? Celeste, no? Això, Celeste. Però quan era la nit de discoteca es deia a saco, això, a saco. Jo havia anat a la saco. Recordo haver anat a l'última nit i tot. Sí. Parlo de l'any 2000 o 99-2000. I des de l'any 2000... No, 90... No sé quin, no me'n recordo. La Sophie Ellis Bextor va fer aquest Murder on the Dance Floor. No, és broma. És de l'any 99. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor...

0: Bona tarda, són 6:45, us parla Carla Ramos. Aquesta setmana un total de 12 colles locals estrenaran a plaça el nou model de casc casteller amb protecció facial extra durant les diades de Santa Tecla a Tarragona i la Mercè a Barcelona. De moment el protector es planteja com un accessori voluntari i es preveu una convivència progressiva amb el model de casc actual. A Mollet, però, la colla local encara no ha decidit si l'incorporarà. La cap de la colla castellera de Mollet, Rocío Morón, explica que de moment prefereixen esperar i veure com el fan servir les colles grans.
1: Clar, nosaltres ara mateix no el farem servir. També hem de veure, no, com evoluciona. Ens agradaria saber com actua la canalla a l'hora de portar aquest accessori nou. També són nens molt petits, saber si faureix, si la canalla vol pujar amb això posat a la cara. Nosaltres, de moment, fa molt poc vam fer comanda nova de casc. Els cascs els tenim molt nous. Esperarem una mica, poder fins l'any que ve, no fem comanda nova de cascos. Suposo que l'any que ve, quan fem la comanda nova, si ens envien el casc nou, doncs ja podrem parlar de com, bueno, doncs com funciona, com actua la canalla, si és còmode, si... Bueno, també és una cosa molt, molt, molt nova, vull dir, aquest cap de setmana s'estrenarà a plaça.
0: Morón afegeix que, malgrat tot, enguany la colla ja va fer una petita comanda de 14 cascos per la canalla i l'any que ve ja s'ho pensaran si en compren de nous, tot depenent de quanta gent siguin. I en esports us informem de nous, tot depenent de quanta gent siguin. I en esports us informem que el Mollet Hockey Club es prepara per començar una nova temporada esportiva. Aquest cap de setmana els dos equips sènior debuten aquest diumenge fora de casa i hauran de lluitar les 26 jornades que tenen aquesta temporada per aconseguir els objectius assolits. L'equip femení revalida la seva posició a la categoria de primera catalana i el primer rival serà l'Arenys de Mar. Per la seva banda, després de quedar-se a les portes de l'ascens, l'equip masculí a segona catalana disputarà el primer partit davant de l'Esfèric. Això és tot. Més informació de caire local a l'informatiu de les 8.

0: Coses que passen. Un podcast narratiu on es recullen històries reals tan increïbles que costen de creure. Escolta'l cada dimarts a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
1: Si ets un amant de les sèries, no pots perdre En Sèrie. Una picada d'ullet a l'actualitat dins les principals plataformes de streaming. Cada divendres a 2:45 del migdia.
2: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.

0: El que es ballava al Vallès, amb Pele Bernial.
1: Doncs molt bona hora. Continuem aquí a Ràdio Mollet amb el que es ballava al Vallès. Soc en Pele Bernial. Què us ha semblat aquesta primera mitjoreta de bona música? Bé, no? Cançons xules dels 70, 80, 90 i 2000.

I ara anem amb una cançó de l'any 1991. A veure si coneixeu aquest riff de guitarra. Oh, és la versió llarga. És el Black or White de Michael Jackson.

0: Que no sé si recordeu que això ho va fer el Macaulay Culkin.
1: Too late? Sure. Eat this.

Black or White, de Michael Jackson, des del seu disc Dangerous, de l'any 1998. Disculpem-me que he posat la versió llarga, no he posat la ràdio edit, i ha sonat la intro amb el Macaulay Culkin. Bueno, també és entranyable d'escoltar, no feia dies que no ho sentíem. Ah, Michael Jackson, quina passada. I per passar també és aquesta cançó, If I Can't Have You. Originalment és dels Bee Gees. La Bee Gees la van fer per la Yvonne Elliman, i la canta la Yvonne Elliman. If I Can't Have You, I Don't Want Nobody, Baby. Quina cançó més maca dels 70.

I The Can't Have You, I Don't Want Nobody Baby, de la Yvonne Elliman. Quina cançó més maca, eh? La lletra és una mica trista, però bueno, a vegades la vida va com va. Ai, la Yvonne Elliman, If I Can't Have You. I ara anem amb el... com es deia ara? Això, Strike DJs, amb el seu Don't Be Afraid, Let Yourself Go.

Don't Be Afraid, Let Yourself Go, de Straight DJs, aquesta cançó canyera d'època a principis del 2000, a plena hora de discoteca, ballar amb els amics. Jo la recordo aquesta, ballar-la, és una passada, m'encanta. Ai, que bona. Vinga, va, anem amb el Junior Jack i el seu My Feeling, juntament amb Daddy's Prime i Junior Jack van fer aquest My Feeling, que en

My Feelings Can't Explain, Daddy's Prime i Junior Jack, de principis dels 2000, amb el seu My Feeling. A mi m'encanta aquesta cançó. I la que m'encanta també és la que ve ara, és de Robin S, el seu Show Me Love, des de l'any 1993. Show Me Love. Bum, bum.

Show me, baby. Ens deia la bona de la Robin S amb el seu Show me love. Aquesta la vau ballar, però molt, eh? Jo fa anys que la ballo. Ai, que bona, Show me love. Vinga, va, anem amb els Moloco i amb el seu Sing it back, una mica de funky disco.

Sing It Back to Me, ens deia la bona de Moloco amb el seu funky disco del Sing It Back. Quina cançó més guapa, eh? Un rotllo. Sing It Back to Me. Brutal, m'encanta. I també m'encanta la que ve ara, el Turnaround del Fudge and Small. Turnaround, hey, what's wrong with you? I aquesta on la vas ballar?

0: What's wrong with you? Turn around, ens deien els bots del Fats and Small. Penso també va portar a Cuba, eh? Se n'han fet moltes versions. Ah, que bona. I ara em despedeixo a tots vosaltres. Soc en Pele Bernial des de Ràdio Mollet, amb el que es ballava al Vallès, amb una versió que van fer els Pet Shop Boys de la cançó Go West, que originalment és dels Village People, però els Village People ja l'hem posat abans. Que tingueu molt bona setmana, que la música us acompanyi. Us deixo amb els Pet Shop Boys, que us portin cap a la West. Go West. Et deixo.
1: And the winter time, go West.
0: És una passada, eh? M'agrada. Ens escoltem la setmana que ve. Una abraçada. Soc en Pele Bernial. Fins la propera.

0: convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mollet al dia.
1: Bona tarda i benvinguts i benvingudes a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dijous 24 de setembre del 2026. Abans de començar, repassem les notícies més importants del dia d'avui. Mollet del Vallès es prepara per acollir la segona edició de la Fira d'Ocupació Girafeina més 45. Es farà el 14 d'octubre al Mercat Vell en horari de matí i tarda. I l'Escola Sant Gervasi posa en marxa aquest mes d'octubre l'Espai Niu, una nova proposta pensada per a famílies amb nadons d'entre 0 i 12 mesos. I l'auditori del campus de la Fundació Sanitària Mollet ha estrenat l'espai expositiu, ho ha fet de la mà de la molletana Judit Vizcarra amb la mirada de l'ànima. I l'equip masculí del Mollet Hockey Club té nou entrenador. Es tracta de Leo Conde, jugador de l'equip fins la passada temporada, qui ha penjat els patins per ser el nou tècnic. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que som Sergio Guardeño, el control tècnic, Carla Ramos, Emma Balea i qui us parla, Jorge Ascón, a la redacció.
0: Mollet al dia, notícies.
1: Mollet del Vallès acollirà el 14 d'octubre la segona edició del Girafeina més 45, la fira d'ocupació organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona i l'Ajuntament de Mollet, que enguany s'ampliarà a horari de matí i tarda. Un total de 40 empreses participaran en la jornada, en què s'oferiran 250 llocs de feina. El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, el Vallès Oriental, Pep García, ha avançat aquesta novetat i ha destacat el creixement de la fira respecte a la primera edició.
2: Que a dia d'avui jo crec que hi ha més de 40 empreses ja inscrites, el qual està molt bé. Segurament hi haurà més de 250 ofertes de treball, que no està gens malament. L'any passat van haver-hi 150, o sigui que estem superant molt. És un model que cada vegada va a més.
1: La regidora d'Ocupació, Encarna Ortiz, ha explicat que la repetició de l'esdeveniment respon a l'èxit de l'any passat, quan 30 persones van aconseguir feina arran de la seva participació. Ortiz ha subratllat que el Girafeina més 45 va més enllà de deixar un currículum. L'Ajuntament, juntament amb Enfo, acompanyarà els participants en la preparació de les entrevistes que es faran durant la jornada.
3: Crec que el Girafeina no només és deixar un currículum, no té res a veure, no és enviar un currículum, sinó explicar realment qui ets, què saps fer, què pots aportar, i aquest cara a cara amb les empreses és el que facilita aquesta connexió, i per això volem doncs també que les persones que participin arriben en les millors condicions.
1: Abans de participar al Girafeina, des d'Enfo ajudaran els participants a preparar la candidatura per poder aprofitar al màxim les oportunitats que es trobaran a la fira. Ho faran mitjançant càpsules formatives d'una hora de durada que es duran a terme els primers dies d'octubre. L'alcaldessa de Mollet ha afirmat que l'organització d'aquest acte reflecteix la manera com l'Ajuntament entén l'ocupació. Tot i no poder generar llocs de treball directament, considera que la responsabilitat és crear les condicions necessàries perquè sorgeixin oportunitats laborals, ho explica Mireia Dionisio.
4: És evident que nosaltres, com a Ajuntament, com a administració pública, no podem generar per nosaltres sols totes les oportunitats d'ocupació que necessita, no?, la ciutat, però sí que estem convençuts que la nostra responsabilitat, que la nostra obligació és generar totes aquelles condicions necessàries per generar oportunitats.
1: Entre les empreses participants hi haurà el Forn i Pastisseria Prat, Segalers, la Fundació Sanitària Mollet, Carrefour o l'Hotel Balneari Termes Victòria. A la roda de premsa de presentació del Girafeina més 45 hi ha estat present Raquel Macías, participant en l'edició anterior, que ha explicat que, tot i no trobar feina en aquell moment, l'experiència del Girafeina l'ha ajudat a créixer personalment i a encarar la cerca de feina amb més confiança.
5: En tot el que he après, en totes les eines, sí que ara mateix estic treballant, o sigui que estic molt agraïda, perquè clar, he fet un salt un salt molt gran, des de abans de dir a feina a després, m'he vist com molt més preparada.
1: Ignasi Maimó és responsable de planificació de persones de l'àrea de dependència de la Fundació Sanitària Mollet, que participarà al Girafeina, i ha destacat que la presència de la seva empresa demostra les ganes que

0: L'Escola Sant Gervasi Cooperativa de Mollet del Vallès posa en marxa aquest mes d'octubre l'Espai Niu, una nova proposta pensada per a famílies amb nadons d'entre 0 i 12 mesos. La iniciativa ha estat impulsada per Anna García, subdirectora del Centre i Coordinadora d'Educació Infantil, i Carla Bach, docent de l'escola. L'objectiu és crear un espai de trobada on les famílies puguin compartir vivències, plantejar dubtes i establir vincles amb altres persones que es troben en una etapa similar. En declaracions a Ràdio Mollet, Anna García ha comentat que l'Espai Niu neix amb la voluntat de crear vincle amb altres famílies que estan vivint el mateix moment vital, emocional i físic.
1: La idea neix del moment vital en el que, doncs, en algun moment, doncs, les famílies, doncs, arribem, no? I a partir d'aquí, doncs, decidim muntar un espai en el que setmanalment puguem trobar un espai de trobada, un espai per poder fer vincle amb altres famílies que estan vivint, doncs, això, el mateix moment vital i emocional i físic que tu. I, a més, per nosaltres el que era interessant era que cada setmana fos diferent.
0: L'Espai Niu començarà a funcionar aquest mes d'octubre i les sessions tindran lloc cada dimecres de 9:45 del matí a 11:45 del migdia a les instal·lacions de l'escola. La primera de les programacions, pensada per aquest primer mes, inclourà activitats com contes i cançons, xerrades d'alimentació i lactància, experimentació sensorial i una sessió de piscina. Així ho ha comentat l'Anna García.
1: Trobar un mateix espai en el que et puguis vincular amb les mateixes persones setmanalment i que, a més, et puguin oferir activitats. Doncs això, una setmana, doncs, farem estimulació de la música, una setmana farem estimulació sensorial, una setmana, doncs, hi haurà xerrades informatives, doncs, des d'alimentació complementària, des de primers auxilis, lactància materna, experts, doncs, en explicar contes, etc. I després l'altra, doncs, serà una sessió que farem, doncs, aquí a les piscines del centre, la piscina petita, on farem, doncs, una iniciació a lo que és la piscina, però no amb cap tipus d'intenció de fer un curs d'aigua nadons, perquè això ja ho fem els dissabtes, sinó simplement aquest moment també de vincle que et pots fer dins de l'aigua, doncs, amb el teu nadó.
0: Pel que fa a l'inici del projecte, Anna García ha afirmat que la proposta també respon a una inquietud que des de l'escola feia temps que volien desenvolupar. L'experiència de les impulsores com a mares primerenques i el contacte amb altres famílies els ha ajudat a definir un servei centrat en les necessitats d'aquesta primera etapa.
1: Sempre hem volgut fer alguna cosa amb la primera infància, però no acabàvem de trobar ben bé el què podeu oferir, no? També és veritat que com a escola el nostre objectiu, un dels nostres objectius és trobar aquelles activitats que puguin acompanyar les necessitats de les famílies, no? I de necessitats i de famílies n'hi ha de diferents tipus. I és veritat que no havíem fet res, doncs, com t'he dit, a la primera infància. Llavors, a partir d'aquesta necessitat de cobrir aquest moment, que dura un temps molt curt, no?, i que és molt intens, i després també, al final, la situació vital que hem tingut tant la Carla com jo, doncs, que fa un any hem sigut mares, i al viure-ho, doncs, realment també ens hem vist amb les ganes de promoure aquesta activitat a l'escola i de poder acompanyar aquestes persones, doncs, en aquests primers mesos de vida.
0: L'Espai Niu està obert a tota la població i les famílies interessades es poden inscriure a través de l'escola o del seu web. L'Espai Niu ofereix una quota mensual de 42 euros o la possibilitat d'assistir a sessions individuals amb un cost de 14 euros per sessió. Amb aquesta iniciativa, l'Escola Sant Gervasi amplia la seva oferta d'acompanyament a les famílies i obre les portes del centre també a una etapa anterior a l'escolarització.

0: L'auditori del campus de la Fundació Sanitària Mollet s'ha omplert de rostres que conviden a observar el pas del temps. I és que l'artista molletana Judit Vizcarra ha inaugurat aquest dimecres el nou espai expositiu de l'auditori amb l'exposició La mirada de l'ànima, una mostra visual de rostres en primer pla que mostren progenitors i fills per evidenciar l'herència genètica i com el temps canvia els rostres de les persones. Cada retrat en primer pla ens mostra una fotografia superfrontal. A la part esquerra hi apareix el pare o la mare i a la part dreta el fill o filla, tot fusionant-se en un mateix rostre per descobrir els vincles i la identitat. Totes les imatges es presenten en blanc i negre. Judit Vizcarra ha comentat que l'elecció de la colorimetria ha estat per aportar dramatisme.
1: Bueno, el blanc i negre és una abstracció, la realitat és amb color. El que passa que el blanc i negre també ens apropa i ens fa reflexionar d'una manera més dramàtica i més esquemàtica. O sigui, el blanc i negre possiblement és el perquè molts

0: fotògrafs a l'hora de fer una proposta artística a vegades s'ha optat perquè sempre hi ha un dramatisme. Hi ha temes que s'han de fer amb color, però hi ha temes que s'han de fer amb blanc i negre. Depèn del que el fotògraf vulgui expressar.
1: L'exposició neix d'un treball iniciat l'any 2018 sota el títol Mirades, una exposició que es va poder veure aquell any al racó de l'artista del Museu Abelló i que posteriorment va esdevenir una mostra itinerant gràcies a la Diputació de Girona. Ara les imatges tornen als seus orígens a Mollet i ho fa per estrenar l'espai expositiu de l'Auditori. En aquesta línia, Judit Vizcarra s'ha mostrat molt contenta de ser la primera artista en exposar en aquest indret.
0: Bueno, estic molt contenta perquè representa que ells en l'Auditori a partir d'ara volen fer exposicions de diferents artistes i d'alguna manera m'han convidat a ser la primera que exposarà aquí. Llavors estic contenta i satisfeta doncs, que hagin comptat amb mi per aquest espai tan maco.
1: Des de la Fundació Sanitària Mollet han apostat per inaugurar aquest espai expositiu per convertir l'entrada de l'Auditori en un punt de trobada que vol apropar l'art, la cultura i la reflexió a la salut i a la comunitat. Jaume Duran, director de la Fundació, ha afirmat que l'exposició La mirada de l'ànima ha estat el tret de sortida idoni per l'espai, ja que aborda els rostres amb un element molt present en l'àmbit de la medicina, on sovint es veuen molts rostres però no sempre se'ls presta l'atenció que mereixen.
2: La veritat és que ens ha cridat molt l'atenció perquè precisament és una exposició que vincula molt la cara i el rostre, que és precisament un dels espais que curiosament el món de la medicina tracta molt. És a dir, atenem moltes cares, però a voltes hi posem poca atenció o necessitem posar més atenció en el rostre de la persona, que és aquella mirada que explica el contingut intern, el propòsit de vida, les emocions interiors, i aquesta exposició explica molt bé tot això.
1: D'aquesta manera, La mirada de l'ànima obre aquest nou espai de la Fundació Sanitària Mollet amb una proposta que uneix art, salut i reflexió i que es podrà visitar a l'Auditori del campus, una exposició que convida així a mirar més enllà d'un rostre i a descobrir-hi els vincles, el record i el pas del temps.

0: ¿Conoces el restaurante Fresh House de Mollet? Oferta variada de brunch, hamburguesas y platos creativos. Cocina abierta de 10 de la mañana a 12 de la noche, de martes a domingo. Fresh House en la calle Alsenclave 19 de Mollet del Vallès. Combinamos calidad y modernidad. Consulta nuestra carta en Instagram. Vive una experiencia diferente en Fresh House Mollet.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I comencem les informacions de servei parlant del temps amb crònica que ens porta des de la xarxa Luis Mi Pérez, a qui saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia. Gran part de la població de Catalunya la tenim de festa avui i aquestes celebracions que es facin, per exemple, a la Mercè, també a Santa Tecla, s'han de desenvolupar encara amb un temps completament assolellat. I no només a Tarragona i Barcelona capital, sinó que també a la resta del país aquesta tarda de dijous continuarà sent completament estancada, molt plàcida, amb poc vent, amb bona mar i amb una temperatura que novament no correspon per un 24 de setembre habitual. Estem ben bé 5-7 graus per sobre del que toca i això vol dir que la calor es farà palesa a les immediates hores. I a més humitat que els últims dies. Per tant, hi ha més xafogó, més sensació de ple estiu. De núvols ben poquets, alguns de prims que van pintant el cel de tant en tant. Hem vist el divendres la mateixa situació que avui. Despertarem amb alguna boira a les planes de Girona, també cap a les Terres de l'Ebre. Després aquests núvols es desfaran i la temperatura del divendres encara pujarà més que avui a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Luis. Mi, pel que fa a la farmàcia de guàrdia, la nostra ciutat és la farmàcia Climent de Rambla Pompeu Fabra, número 81. I aquesta setmana un total de 12 colles locals estrenen a plaça el nou model de casc casteller amb protecció facial extra durant les diades de Santa Tecla, Tarragona i la Mercè a Barcelona. Aquesta nova peça, pensada específicament per la canalla que ocupa el pom de dalt del castell, dosos, acotxadors, cassoleta i enxanetes, és una màscara facial semirrígida feta de poliestirè expandit que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls i està desenvolupada durant els darrers 2 anys per l'empresa NZI amb la col·laboració de l'Hospital Sant Joan de Déu. De moment, el protector es planteja com un accessori voluntari i es preveu una convivència progressiva amb el model de casc actual. A Mollet, però, la colla local encara no ha decidit si l'incorporarà. La cap de colla de Castellers ha dit que de moment prefereixen esperar i veure com el fan servir les colles grans.
4: Clar, nosaltres ara mateix no el farem servir. També hem de veure, no, com evoluciona. Ens agradaria saber com actua la canalla a l'hora de portar aquest accessori nou. També són nens molt petits, saber si faureix, si la canalla vol pujar amb això posat a la cara. Nosaltres, de moment, fa molt poc vam fer comanda nova de casc. Els cascs els tenim molt nous. Esperarem una mica, poder fins l'any que ve, no fem comanda nova de cascos. Suposo que l'any que ve, quan fem la comanda nova, si ens envien el casc nou, doncs ja podrem parlar de com, bueno, doncs com funciona, com actua la canalla, si és còmode, si... Bueno, també és una cosa molt, molt, molt nova. Vull dir, aquest cap de setmana s'estrenarà a plaça.
2: Morón afegeix que, malgrat tot, enguany la colla ja va fer una petita comanda de 14 cascs per la canalla i l'any que ve ja s'ho pensaran si en compren de nous, tot depenent de quanta gent siguin.
4: Nosaltres ara mateix tenim una canalla, hem fet una comanda d'uns 14 cascos i així. Llavors, l'any que ve, quan fem la comanda nova, veurem quanta canalla tenim i quants cascs necessitem i veure si demanem l'antifaz, si no el demanem. Suposo que el demanarem per provar, no?, i per veure totes les noves opcions que ens proporciona la coordinadora i veure com reacciona la canalla, tant la canalla més gran com la canalla més petitona, no?
2: Aquesta primera estrena a plaça servirà per valorar el funcionament real del casc abans d'una possible incorporació progressiva a altres colles com la de Mollet, que seguiran de prop l'evolució d'aquest nou model. I ja estan a la venda les entrades per l'11è Festival Internacional de Música Sona Mollet, una de les cites culturals de referència de la ciutat, que enguany se celebrarà el 30 de setembre fins al 4 d'octubre. La programació inclou propostes de jazz, piano, música sinfònica i música de cambra, amb la participació tant de joves talents com d'intèrprets i formacions reconegudes. Les entrades per als concerts previstos els dies 2, 3 i 4 d'octubre ja es poden comprar anticipadament. La venda es va iniciar el dijous 17 de setembre i es pot fer al Centre Cultural La Marineta o a través de la plataforma molletvallès.covin.com. Un any més, el festival també manté la seva vessant solidària. Els ingressos generats per la venda d'entrades es destinaran íntegrament a la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, vinculant així la programació cultural amb la finalitat social. L'inici del festival tindrà lloc amb la proposta de la Maria Canals Porta Cua, que permetrà a la ciutadania apropar-se a la música de manera participativa. Durant la jornada, la Passa Catalunya acollirà un piano de cua que qualsevol persona podrà tocar lliurement. La música de jazz també tindrà un paper destacat en el programa. D'una banda, hi haurà la Mollet Jazz Band, una de les formacions més representatives de l'Escola de Dansa i Música de Mollet, i d'altra banda, es podrà descobrir Paula Vilà Quintet, una formació vinculada a les noves veus de l'escena jazzística. Les principals actuacions es concentraran durant el cap de setmana. Dissabte serà el torn de l'Art Simfònica Jove, que actuarà al Teatre de Can Gomà, i després a la Cloenda arribarà el diumenge amb Bon Voyage, un espectacle a càrrec de l'Orquestra Ortemis que fusiona música, teatre i humor. La proposta està protagonitzada per 10 músics intèrprets i posarà el punt final a aquesta edició del festival.
1: Mollet al dia, els esports.
2: I el Mollet Hockey Club es prepara per començar una nova temporada esportiva aquest cap de setmana, i és que els dos equips sèniors debuten aquest diumenge fora de casa i hauran de lluitar les 26 jornades que tenen aquesta temporada per aconseguir els objectius assolits. L'equip femení revalida la seva posició a la categoria de primera catalana i el primer rival serà l'Arenys de Mar. Per la seva banda, després de quedar-se a les portes de l'ascens, l'equip masculí a segona catalana disputarà el primer partit davant l'Esfèric. En un equip, la peça trencaclosques més important és l'entrenador, i enguany el Mollet Hockey Club ha apostat per canvis. Isidre Pujol, president del Mollet Hockey Club, ha afirmat a Ràdio Mollet que serà Leo Conde qui porti el primer equip masculí aquesta temporada.
5: Amb el sènior femení sí que continua el mateix, que és el Ramon Altalló. Amb el segon femení seria el Didac, que també és el mateix de l'any passat, però on hi ha hagut el canvi és amb els sèniors. Abans, l'any passat, portava tant el segon com el tercer, el portava l'Eloi Gaspar. Llavors, aquest any, el primer equip el portarà el Leo Conde.
2: El fill de l'expresident del club és una persona molt vinculada a l'hoquei molletà. Fins l'any passat havia jugat amb l'equip sènior i aquesta temporada ha decidit fer un pas més enllà. Isidre Pujol ha comentat que Conde l'any passat va deixar els patins per aquesta temporada entrenar el primer equip.
5: Havia estat, està, i espero que estarà molt vinculat al club. Sí, és un clàssic a Mollet. Ja havia estat jugador, entrenador de la base, segueix sent entrenador de la base, i l'any passat ja va penjar els patins i aquest any doncs, es dedica això, a entrenar.
2: Des del Mollet Hockey Club, encara en aquesta temporada, amb il·lusió i amb uns objectius ben marcats, el president de l'entitat ha parlat de l'ascens de categoria dels sèniors.
5: Doncs amb molt de treball i molta il·lusió. De fet, portem, per exemple, amb el sènior masculí 3 anys arribant a playoff. Jo crec que ja toca, aviam si és possible, fer un ascens a primera catalana. I amb el primera catalana intentar fer doncs, això, el salt nacional catalana. Sempre estem allò a mitja taula. Hem de fer un passet més. Llavors aquest seria l'objectiu. En quant a base, normalment estem col·locant 3-4 equips sempre preferent, doncs tot el que sigui millorar això ja seria un èxit.
2: Així doncs, els dos equips sènior, tant masculí com femení, inicien aquest cap de setmana una nova temporada. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia, però abans de marxar repassem els titulars més importants del dia d'avui. Mollet del Vallès es prepara per acollir la segona edició de la Fira d'Ocupació Girafeira Més 45. I l'Escola Sant Gervasi posa en marxa aquest mes d'octubre l'Espai Niu, una nova proposta pensada per famílies amb nadons d'entre 0 i 12 mesos. I l'Auditori del Campus de la Fundació Sanitària Mollet ha estrenat l'espai expositiu, ho ha fet de la mà de la molletana Judit Vizcarra amb la mirada de l'ànima. I l'equip masculí del Mollet Hockey Club té nou entrenador. Es tracta de Leo Conde, jugador de l'equip fins la passada temporada, qui ha penjat els patins per ser el nou tècnic. I fins aquí l'informatiu Mollet al dia. Nosaltres, com sempre, ens hi retrobem demà, divendres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No vas a...
5: Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

0: escoltant Ràdio Mollet. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Portaveus municipals.
2: Bona tarda i benvinguts a l'espai de portaveus municipals. Avui dijous ho fem amb la regidora del Partit Popular, Susana Calvo, a qui saludem. Molt bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Amb tu volem comentar diversos temes que han tingut lloc o tindran lloc en els propers dies a la nostra ciutat, entre d'altres. Doncs no sé si ja esteu preparant el ple d'aquest proper dilluns, el primer ple tornant de vacances, i que deixem també preguntar-li, perquè vostè sempre ho diu més d'un cop, el tema d'aquesta modificació del ROM. No sé si ho ha portat sobre la taula en aquestes juntes de portaveus, si això s'ha parlat o us impedeix portar alguna moció que tracti més sobre Mollet.
3: Doncs estem com sempre, vull dir, ja fa molt temps que estem demanant aquesta modificació i encara el dia d'avui no la tenim. Tot i que el dimecres, que ahir vam tenir comissió informativa i vam tornar a preguntar a l'equip de govern quan es constituïa aquesta comissió que poguéssim tractar ja d'aquest tema. I, bueno, es veu que, per el que ens van comentar, és un tema que està sobre la taula de la secretària i, bueno, encara no està ni constituïda la comissió ni res de res. I, clar, la veritat és que quan veus que ja portem tants mesos esperant aquesta modificació, que l'únic que demanem és una petita modificació, que és perquè puguem presentar mocions municipals. I veiem que van passant els dies i que per una cosa o per l'altra això no acaba de tirar endavant, doncs, home, deixa molt que pensar. És veritat que la secretària ahir ens va dir que, bueno, que no es podia modificar una única sola, que cosa, que es tenia que fer un redactat més ampli, perquè es tenia que, del ROM antic al que es vol modificar, doncs al dia d'avui hi ha moltes coses que, és veritat que al llarg del temps segur que hi ha modificacions que s'han d'incloure. Però, clar, això ja no és feina nostra. Nosaltres el que volem és intentar que hi hagi un punt en el que es parli, doncs, que no passi el que està passant ara, doncs, que podem presentar moltes mocions de caire no municipalista i les municipals, que és el que més ens preocupa, doncs no es puguin presentar. Però ja us dic, tot es va preguntar ahir, però per el que veig, no passarà el ple d'aquest mes, i no crec que passi pel que ve, però bueno, tot esperem que puguem fer-ho, perquè van passant els dies i no hi ha mocions municipals. Ara teniu constància segur de les dues mocions que passen pel ple, que, bueno, una sí que és municipal, perquè és lo del topall dels pisos de lloguer, i l'altra també, perquè parla de la sanitat, i jo crec que són mocions que ens preocupen a Mollet, però... més que res són mocions que demanen a la Generalitat, no són mocions com les que nosaltres volem, que és demanar a l'Ajuntament de Mollet, doncs, que tiri alguna activitat o alguna proposta, doncs, que volem presentar de cara a Mollet. No podem dir que no siguin competència municipal, però jo les que m'agradaria, doncs, són aquelles que podem demanar, doncs, a l'equip de govern, que és el que ara mateix, doncs, està a topall i no ens ho permet fer.
2: Doncs estarem pendents també de com es desenvoluparà aquest ple i en farem balanç això d'aquí una setmana. Després també comentar-te que ja es coneixien també, doncs, els qui seran aquests arquitectes pel projecte final de la Teneria, on hi ha d'anar aquest hotel d'entitats, que no sé si en aquest cas ja ho veu més a prop i que al final, doncs, és un tema que ja fa anys que se'n parla, que primer va quedar desert, es va tornar a obrir aquest projecte i ara a poc veiem que tot ja va avançant amb els termes previstos.
3: Doncs sí, la veritat que és un altre dels temes que també ahir a la comissió informativa vam preguntar, perquè el poquet que sabem d'aquest tema és pel mitjà de comunicació. L'equip de govern encara no ens ha explicat res de res, i clar, nosaltres li vam preguntar ahir que ens fessin cèntims que per saber, no? Perquè tothom volem i tenim ganes de saber qui ha guanyat i què es farà, més que qui ha guanyat, que és realment quin és el projecte que finalment es portarà a terme. No ens ho van explicar perquè ens tenen que convocar encara per explicar-nos-ho, però bueno, hem de tenir constància, doncs, que ja fa quasi 4 anys, no?, que el govern municipal va anunciar, doncs, la intenció que tenien de convertir aquesta part de l'antiga Teneria en un lloc on pugui acollir totes les entitats de cultura popular, una demanda que ha sigut molt reivindicada i sobretot no solament per l'Ajuntament, sinó per la cultural, no? Jo crec que després de tots els tràmits que s'han fet, perquè hem de tenir en compte que aquest concurs d'idees per aquest equipament va quedar desert el 2024, al mes d'abril o maig del 2024, el jurat pues va dir que no complia el que s'havia presentat, no havien complert doncs, els objectius no, que volien, i per tant doncs, es tenia que fer doncs, de nou. I ara, després de seleccionar pues, aquests 5 projectes finalistes, doncs, el jurat, aquests últims que sabem, doncs, ha avaluat les iniciatives i s'ha tingut en compte que ha guanyat el projecte pues, aquest equip de tècnics. Bueno, nosaltres el que volem és que pugueu conèixer quin és aquest projecte, perquè l'únic que sabem doncs, és això, no? Que serà un projecte destinat a sales d'assaig, a sales de reunions, a entitats, a locals de les entitats de cultura doncs, popular de Mollet. És un pressupost important, perquè estem parlant d'uns 210.000 euros, amb IVA inclòs, i el bo que tenim és que podem comptar doncs, amb una subvenció d'uns 800.000 euros que ve de la Diputació. Són les úniques dades que tenim, no tenim res, vull dir, no us puc explicar gaire cosa més, perquè ja us dic, estic esperant doncs, que ens expliqui no, l'Ajuntament quin és aquest projecte, i sobretot també doncs, aquests premis que rebran, no, de 15.000 euros pels guanyadors, però els altres finalistes també tindran. Bueno, estem esperant una mica més d'informació que el dia d'avui no tenim encara.
2: I després, una setmana més, si per la banda de la Fira d'Artesans, que si vols també se'n pots fer 5 cèntims, si l'ha viscuda, doncs una altra cosa que tenim els molletans així a l'agenda és la caminada nocturna, que és aquest cap de setmana.
3: Pues jo crec que són les dues coses que comencem sempre després de l'estiu l'activitat, no? Perquè sí que vaig estar a la Fira d'Artesans, jo crec que ho he dit moltes vegades, eh? És una fira que engresca moltíssim, no solament a la gent de Mollet, sinó a molta altra gent del pobles del voltant que venen a passejar aquest cap de setmana per la fira. Jo vaig estar-hi el divendres i el diumenge. El divendres vam donar un passeig, vam anar a la inauguració i sobretot també a la sardinada, que molta gent ens demanava informació per poder assistir. Dic, bueno, si és públic, pot anar tothom. I vam doncs, gaudir de totes les activitats que es van fer durant el cap de setmana, començant, doncs, ja us dic, per la presentació de la fira. Vam anar a comprar les magdalenes, que jo crec que també crec que és típic de que tothom vagi a provar les magdalenes. Vam passejar una miqueta, vam comprar els embotits, que també és una cosa típica, i vam gaudir doncs, amb molts veïns que feien coses a nivell personal d'allà, els veïns dels carrers, però també d'aquelles activitats que tenien previstes doncs, la pròpia entitat. I jo crec que el temps ens va acompanyar, i bé, vam poder disfrutar-ho molt i ja us dic, es viu un ambient molt, molt de germanor. I vaig veure la gent allà, quan després de la sardinada, que la gent ballava, i jo crec que això engresca molt i activa molt el que és la ciutat. Per no dir-vos els castellers el diumenge, que jo crec que això ho gaudim sempre, i les sabaneres, no?, de la tarda-nit. Vull dir, és un cap de setmana molt complet, no solament amb la fira en si, sinó amb totes les entitats que hi participen i amb totes aquelles activitats que mostren a la ciutadania per poder participar no solament amb oficis artesans, sinó també amb les entitats pròpies dels mateixos veïns dels carrers que comporten la fira. I la caminata nocturna doncs, la tindrem aquest dissabte. També és un tret de sortida, no?, després de l'estiu. I la veritat que engresca molt. També va moltíssima gent, no solament de Mollet. Tothom va... Veus les llumetes com s'il·luminen per tot gallecs i és molt participativa. Jo crec que el Club Muntanyenc fa una gran tasca perquè provoca que hi hagi moltíssima participació, ja us dic, de moltíssima gent. I després tot acaba doncs, amb aquest entrepà aquesta gran festa que es fa després, i és doncs, una activitat més doncs, que demostra la gran oferta, no?, que presenta Mollet en activitats de tot tipus, des dels petits fins als més grans, perquè són activitats que demostren, no?, la gran teixit social d'entitats que té Mollet, i jo crec que això és el que ens té que orgullir a tots.
2: I altres temes que volem comentar. Avui hem vist que crec que potser que no ho haurà vist ni pels mitjans perquè ho hem tret fa molt poca estona i de fet no està ni penjat a xarxes, i és que s'ha presentat el Girafeina Més 45, que és la segona edició, ja es va fer l'any passat, i és en aquest cas en el Mercat Vell, on s'ajunten empreses i candidats que ofereixen llocs de feina amb persones que busquen feina. Ho fan amb un speed dating, així doncs amb un format ràpid d'entrevistes ràpides, i que doncs degut a l'èxit de l'any passat ja hi ha programada aquesta segona edició, que ens han dit avui això, que es farà el 14 d'octubre al Mercat Vell amb més de 40 empreses i oferiran 250 llocs de treball.
3: Home, però jo crec que això és molt bona idea. La primera edició va anar molt bé, i és veritat que no tenia constància, no havia vist encara, però bueno, jo crec que és un encert doncs, que hi hagin empreses doncs, que vulguin promoure, no?, el que és la inserció laboral de persones de més de 45 anys, així com també doncs, professionals que busquen doncs, noves oportunitats, no? Jo me n'alegro molt doncs, que aquesta fira doncs, sigui a portes obertes, perquè tothom que busqui feina pugui trobar doncs, almenys una mica d'orientació, i sobretot que pugui tenir doncs, aquest contacte doncs, amb empreses que puguin interessar no solament a l'empresa, sinó també a la persona que està buscant feina. No? Jo crec que l'objectiu, no?, és, sobretot per el que vull, des de la meva humil posició, és afavorir el que és la inserció laboral, i sobretot doncs, intentar doncs, que vagi dirigit a aquest col·lectiu que és persones més grans de 45 anys, que són, a millor, les que tenen més dificultats doncs, per accedir al mercat laboral. No? Llavors, jo crec que és important intentar buscar solucions per reincorporar gent a lo que és el mercat laboral, tenint en compte el número de persones que existeixen i que estan en aquesta situació, i jo crec doncs, que hem de seguir doncs, impulsant polítiques i espais com aquest, com el Mercat Vell transformat amb aquesta fira, doncs, per acompanyar-los i sobretot per intentar entre tots doncs, buscar noves oportunitats. Però jo crec que tot el que sigui intentar donar a la gent eines per trobar feina o per intentar almenys posar a disposició eines de feina, jo crec que és una iniciativa prou vàlida, i crec que la gent ho agraeix, i estic segura que serà un èxit com la primera edició.
2: I ja ràpidament ens queda un minutet, encara una miqueta més. Hem vist com, i ens van avisar, i ho hem anat parlant, d'aquestes obres que s'estan fent a la nostra ciutat, en aquest cas Berenguer III, on ara és més vistós perquè està totalment tallat gairebé des de principi fins als quatre bancs, perquè l'estan asfaltant durant aquests tres dies, entre ahir, avui i demà.
3: Bueno, sí, aquestes hores s'estan veient sobretot perquè hi ha moltes queixes de que, clar, estan tallades i els cotxes no poden passar i la gent està una mica amoïnada. Però, bueno, són obres que s'han de fer. Jo crec que hem dit en més d'una ocasió doncs, que la seguretat de la ciutadania no passa solament per la policia, sinó també per poder passejar i circular pels seus carrers que estiguin en condicions. Llavors, totes les obres provoquen doncs, aquestes obres i tenen doncs, aquestes necessitats. Tot i que tinc que dir que ens ha seguirem queixant-se, perquè és veritat que ara s'està passant per Berenguer III, però hi ha moltíssims carrers que tenen molts sots i que hi ha molta gent que està patint doncs, perquè no s'estan tenint en compte doncs, moltes necessitats d'aquella gent que més ho necessita, en el sentit de que tenen disminuït la seva locomoció, doncs és disminuïda. Per tant, anirem seguint fent aquesta tasca de reivindicació, i a millor amb aquestes reivindicacions veurem que l'Ajuntament es posa més les piles i comencen doncs, a tenir-ho més en compte.
2: Doncs, Susana, fins aquí l'espai de portaveus. Gràcies per ser nosaltres, com sempre, i ens hi retrobem el proper dijous.
3: Gràcies a vosaltres, com sempre, per escoltar-me.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal. Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Continguts en xarxa.
1: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
2: A totes i a tots, arrenquem nova temporada de Menja't la vida, My Nutritionist, Naila Martínez. Què tal? Contents de retrobar-te.
3: Hola, jo molt feliç d'estar aquí de nou, molt bé, l'estiu ha anat molt bé, amb moltes ganes de rutina, no? I d'explicar-vos moltes coses sobre alimentació i nutrició.
2: Estiu amb molta calor?
3: Sí.
2: Molta?
3: Moltíssima.
2: No s'ha acabat mai aquest estiu, eh?
3: Moltíssima.
2: hem de fer números. Jo ja havia perdut el compte, però tu el portes.
3: Sí, comencem la temporada 14.
2: 14 temporades 14 parlant temporades. De nutrició amb la Naila Martínez, no?
3: 14 temporades que parlem d'alimentació en aquest espai, 14, i podríem pensar que després de 14 anys parlant-ne, doncs ja quasi no hauríem de dir massa, no? O sigui, ja ho tindríem tot après, però tinc la sensació, Pili, que m'està passant just el contrari, no? Que tenim més informació que mai, ja no només en aquesta secció, sinó doncs amb podcasts, vídeos, influencers, altres nutricionistes, o inclús jo mateixa, no? A través de les xarxes socials, aplicacions que ens diuen el que mengem o com són, no?, els aliments, les etiquetes, i al final doncs tenim, jo crec que dubtem més que mai quan tenim un plat a davant de si ens l'hem de menjar, si no, si ens farà bé, si no, no? O
2: sigui, tens tota la raó.
3: Si el pa es veu dolent, si la fruita engreixa, si els hidrats de carboni a la nit no ens podem menjar, no? O sigui, són coses que... Ostres, jo crec que ja són coses que les hauríem de jubilar el 2026, no?
2: No? Sé.
3: Són mites ja jubilables, ja. Però que continuen aquí, no? I que, per tant, doncs... crec que és important continuar amb aquesta secció, continuar informant per ser crítics, no? I per saber seleccionar la informació que rebem i poder fer o tenir una mirada molt més àmplia cap a l'alimentació i no fer zoom, no?, amb aquelles coses que a vegades no ens aporten res, no, Pili? O sigui, si tu et planteges si la maduixa té més sucre que el plàtan, o sigui, t'has plantejat si estàs menjant fruita? Abans de pensar això, vull dir, si estàs arribant a les 3 racions al dia, no? O sigui, o almenys en menges diàriament, no? O sigui, fem el zoom, no? Ampliem a cosetes, no? O sigui, aquest pa està fet de massa mare o està fet de quin tipus de farina? Ja, però és integral, no? O sigui hem de tenir una visió com a més oberta cap a l'alimentació, no focalitzar-nos en menjades puntuals, no? Ostres, què he dinat avui? No ha set perfecte. Ja, bueno, però a veure, què has menjat la resta del dia? I ja no només la resta del dia, Pili, la resta de la setmana. És veritat que hi ha unes recomanacions, i és veritat que aquestes recomanacions ens les donen, doncs, amb freqüència setmanal. Per què? Per ajudar-nos a organitzar-nos. Però què passa si jo les fruites de la setmana me les he menjat en 3 dies i després durant 2 dies no em menjo perquè no me va bé i el tercer dia em torno a menjar. Passa algo? No, jo he de fer un còmput setmanal, no? Per tant, deixar de fixar-nos en aquella menjada puntual, perquè aquella menjada puntual no ens dona cap tipus d'informació. Pots fer-ho o pots tenir un dinar supernutritiu i que la resta del teu dia i setmana no ho sigui, i per tant, doncs, la valoració no serà nutritiva al cap de la setmana, no? I pot ser al revés. Pot ser que tu tinguis un dinar, un sopar, que no sigui nutritiu, però si la resta de la teva setmana sí que ho és, perquè al final, Pili, per què volem menjar bé? Per a què?
2: És una pregunta que em fas tu a mi?
3: Sí, per a què? També... Ja no per què, per a què?
2: Jo també ho penso molt, eh? I llavors em venen al cap reflexions teves, no? Que al final és el nostre temple, és el nostre cos.
3: És l'únic lloc que tenim per viure.
2: Exacte.
3: No? O sigui, el nostre cos, igual
2: però
3: que el nostre planeta.
2: Però se'ns oblida, això, eh?
3: Se'ns oblida.
2: Perquè l'alimentació és moltes coses, és molts negocis, a molts nivells, perquè menjar sí, hem de menjar cada dia. I per tant, sí, hem de fer una despesa diària. I per tant, l'alimentació és moltes altres coses que energia per al teu cos.
3: Sí, també és plaer.
2: Sí, també.
3: També és plaer.
2: No, jo parlo
3: però
2: ara d'economia.
3: Ja d'economia,
2: sí. Per tant, d'interessos.
3: A darrere de cada missatge exagerat o que fa el zoom, no?, a darrere de cada missatge, hi ha un interès moltes vegades econòmic a darrere.
2: Econòmic inclús, i social.
3: Inclús, Pili, sí. Que això en parlem un altre dia, dels suplements, si vols.
2: Sí.
3: Clar, o sigui, hi ha moltes persones que em diuen, Naila, creus que m'he de prendre un suplement? Perquè tal nutricionista o tal metge ho està dient a les xarxes socials. I jo pregunto, aquest missatge va associat a un codi de descompte?
2: Ah, sí, sí, sí, sí. O dels cossos de les dones cada vegada més prims, també. És a dir, al final hi ha moltes coses darrere de l'alimentació, no?
3: Sí.
2: I ara, quan estàs explicant, és que realment fa molts anys que fem aquesta secció i recordo que la primera vegada que vaig escoltar aquest concepte va ser teu. No sé si és que tu te'l vas inventar o tu me'l vas explicar, però era aquest concepte de la infoxicació. Aquesta és una cosa que jo he descobert amb la Naila Martínez i és cert. Estem infoxicats de tanta cosa que al final no veiem res, no?
3: Exacte, o sigui, ja tenim tanta informació que acaba sent tòxica i que no ens deixa realment tenir aquesta visualització, visió global de l'alimentació i prendre decisions favorables cap a nosaltres. Tenim una informació tòxica i, a més, tenim un tal volum d'informació que moltes vegades ens paralitza. Ostres, ara no sé si ho estic fent bé. I després me dona la sensació que ens hem tornat, o que pensem en l'alimentació com si fóssim laboratoris, no? Vitamina D, magnesi...
2: Però que tampoc sabem què és.
3: Proteïna, omega 3, no? Que primer no sabem què és, no sabem què és, no sabem exactament què fa, no? Te desinflame perquè ara està de moda. Vull dir, en aquestes 14 temporades, Pili, hem passat per tantes modes. Si recuperéssim un podcast de fa 10 anys, tindríem una moda que ara ja ni existeix ni ningú l'escolta.
2: No, la pinya.
3: No?
2: Això ja ha quedat,
3: per exemple, no,
2: molt, molt de modè.
3: Les dietes de monoaliment, no? d'un sol aliment. Però vull dir que al final, doncs ara tothom està inflamat. Des d'aquí també vull dir que a tothom, absolutament tothom, després de menjar se li unfle la panxa, val? Una altra cosa és que tinguis un problema, però és que a mi se m'omple la panxa després de dinar. Per què? Doncs perquè l'estómac s'amplia, val? I això no és estar inflamat, perquè és que ara traiem problemes d'on no hi són, no? Vull dir, és com la cel·lulitis mateix, que ara em posarem un altre camp, però és igual. És habitual.
2: L'hipedema, com es diu això?
3: L'hipedema és una altra història.
2: Clar,
3: o sigui, tenim aquí un
2: algoritme
3: de diagnòstics.
2: Sí.
3: Sembla que tothom necessitem una etiqueta per sentir-nos identificats en algun lloc i aferrar-nos a una alimentació, perquè, clar, hi ha tanta informació que al final dius, bueno, jo com menjo? Bueno, doncs me fico una etiqueta i almenys ja tinc les directrius de com menjar, no? A veure, calma, no? O sigui, jo, és que mira, m'he posat ja, m'ha agafat una mica d'angoixa només d'explicar, no?, tot això que ha set molt, molt petit, no?, amb tota la informació que realment existeix, però ens hem de fixar realment en les recomanacions oficials, no?, en que quan ens recomanen algun suplement sigui, doncs, un metge que hagi valorat, o una nutricionista que ens pugui recomanar, però que hagi fet una valoració prèvia del que mengem. O sigui, per tu prendre't un suplement és perquè hi ha un dèficit.
2: Has de fer una analítica, suposo.
3: Una analítica, o a vegades a les analítiques no surt, però, per exemple, fer un... a part de l'analítica, si no hi ha cap problema d'absorció i digestiu a la persona, doncs fent un diari dietètic del que mengem i que una nutricionista ens valori si realment estem cobrint les necessitats o no, perquè ens hem de medicar, perquè al final val, és un suplement, però no deixa de ser una pastilla, no? Sembla que necessitem medicalitzar-nos encara més, que ja ho estem molt, no? Encara més prenent aquests suplements, que en parlem un altre dia d'això. Però vaja, el que jo volia dir, no?, és que al final, després de tants anys, després de tanta informació, ha arribat un moment que ja no saps què menjar. Hi ha un vídeo, no sé si l'heu vist, d'una persona que se'n va menjar pa i té una veu en off que li diu no, el pa no, perquè el pa inflama, no? I després se'n va buscar uns fruits secs crus i diuen no, perquè els has de posar en remull i si no són antinutrients. I després se'n va buscar, no? I al final dius, bueno, què menjo, no? Doncs tenir una visió molt més global, molt més, o sigui, treure pressions, baixar una mica aquesta angoixa que tenim entorn a l'alimentació i mirar i fer una mirada una mica més oberta a tots els aliments que existeixen, què és el que m'agrada a mi menjar, què és el que recomanen al meu territori, perquè no és el mateix les recomanacions que hi ha als Estats Units que les que podem tenir aquí. No són les mateixes i no són les que hem de seguir, no? Llavors, i després, dins de les recomanacions oficials, què em funciona a mi i a la meva família, si tinc família, no? I, a poc, anar doncs, trobant la nostra alimentació, cadascú la seva, que l'ajudi a cuidar-se, però que també li generi plaer, no? Perquè menjar és un plaer, i que al final doncs, reduïm els riscos de patir malalties, que també doncs, és una part important, no? D'alimentar-nos de forma saludable. I aquí parlem d'alimentació, però ja saps que també hi posarem doncs, l'activitat física, el com ens relacionem amb l'alimentació, no? La part emocional també és important. Per tant, crec, Pili, que hem de continuar informant els nostres oients perquè realment doncs, tinguin aquesta visió doncs, més oberta i puguin menjar d'una forma... Bueno, menjar sense pressions a taula.
2: Doncs escolta, Naila, gràcies. Em necessitàvem, per cert... A la taula, a la mesa s'impressiones, podem comprar, és el teu llibre,
3: sí.
2: I el podem comprar a través llocs.
3: Sí, podeu comprar a través de l'editorial pròpia, que és Dashbook, però també el trobareu a Amazon, a FNAC, a la Casa del Libro, de forma online, i a Lleida el trobareu a la llibreria Caselles.
2: I com sempre, a tu seguim a través d'Instagram, a my-nutricionist. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Continguts en xarxa.
5: Cada setmana a El món és digital ens apropem a aquesta nova realitat a través d'entrevistes i tertúlies amb destacats especialistes, directius, emprenedors i usuaris de les noves tecnologies. Tots els dimarts a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
6: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
7: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui fem números i parlarem del 900. Avui arribem als 900 tastets de llengua. 900 es defineix com a 9 vegades 100. Això vol dir que avui no celebrem un programa qualsevol. Avui arribem al programa 900. I no és poca cosa, perquè no hem fet pas el camí un dia. 900 emissions són molts petits tastets, moltes històries, però sobretot són 900 oportunitats de compartir paraules i curiositats amb vosaltres. El número 900 és un nombre rodó, imponent, que fa respecte. En català, quan volem expressar abundància, sovint recorrem als nombres. No cal que siguin exactes. Quan diem que una persona té mil coses al cap, ningú no agafa una calculadora. Quan assegurem que hem repetit una història 100 vegades, tampoc no estem comptant. Els números a la llengua són una manera de magnificar, d'exagerar o de destacar la importància d'allò que expliquem. Per això avui els 900 no són només 900, són una xifra que simbolitza constància. Ja ho diu el refrany, de mica en mica s'omple la pica. Una missió darrere l'altra i així fins al 900. I és que per arribar al programa 900 cal haver-ne superat 899 abans. Sembla una obvietat, però sovint oblidem que les grans gestes neixen sempre d'una suma de petites passes. La llengua ens ensenya que els números també expliquen emocions, i si avui haguéssim de buscar una expressió adequada, podríem dir que aquest programa ha passat per mil tràngols, ha viscut 9 vegades 100 alegries i encara conserva la il·lusió del primer dia. Potser per això el 900 ens sembla tan especial. No perquè sigui exactament 900, sinó perquè sona gran. Perquè aquest aniversari no és només de qui fa el programa, és també de qui l'escolta. Sense oients no hi hauria 900 programes. Gràcies per ser-hi i per molts anys. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Catlladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

Us convidem a fer un veure al bar Tiki de Ràdio Mollet, un espai on podeu sentir el millor rock, soul, rhythm and blues, on parlem de la música i de les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 del vespre i els diumenges en redifusió a les 9 de la nit.

0: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.
1: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina alegria començar amb tanta energia, Aran. Benvinguts tots i totes. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
2: Hola a tots dos. I hola a tots els nostres estimats oients.
0: Quina satisfacció tornar a ser aquí una setmana més. A punt per compartir amb xics i grans un grapat d'històries màgiques que ens faran somiar.
2: I tant que sí, Lluís. Tenim a punt un farcell de relats que ens duran a viure aventures inoblidables i a conèixer personatges que ens robaran el cor.
0: I com no, pot ser d'una altra manera, no ens oblidem de la nostra secció d'arqueologia lingüística. T'ha agradat això,
2: M'ha agradat molt la paraula arqueologia lingüística, uau! Aquestes paraules que diuen que estan oblidades, però que nosaltres rescatem per tornar-los a la vida. Avui descobrirem tot el que amaga la paraula murri.
0: Murri. Uh-huh. Bona paraula, bona
2: sí.
0: paraula. I tampoc ens deixarem de banda la lectura, Mercè, perquè farem un bon cop d'ull als prestatges de la nostra biblioteca per triar una recomanació ben especial, ideal per fugejar a casa abans d'anar a dormir i en bona companyia.
2: I com a traca final, tancarem el programa amb el ritme i bona música per fer un bon ball. Recordeu que ens podeu escoltar setmana a setmana a la vostra emissora local i a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra.
0: Així doncs, no esperem més. Obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 591 i el primer que ens surt és...
2: El primer que surt és La llegenda del gegant Gori i El naixement del llac de Banyoles. És un conte que té la força de la nostra terra i la màgia de les grans històries.
0: Quina història tan bonica, Mercè. Ens traslladem a temps remots per conèixer en Gori, un gegant immens, alt com una torre i fort com 100 cavalls, però que amaga un cor extremadament tendre i delicat. Un bon dia, en Gori es va enamorar en secret de l'Alba, una noia tan radiant com el primer raig de sol.
2: Però en Gori pensava que un gegant com ell mai podria estar al seu costat i va començar a plorar tan i tan fort que les seves llàgrimes gegants van omplir tota una vall.
0: I així és com la seva tristesa es va convertir en l'aigua clara que avui coneixem com el llac de Banyoles. La llegenda del gegant Gori i el naixement del llac de Banyoles.

0: Fa molt, molt de temps, quan el món encara es dibuixava amb colors salvatges i els mapes tenien racons sense nom, en un indret amagat entre les muntanyes i els vastos boscos de Catalunya, hi vivia un ésser extraordinari. Es deia Gori, i en Gori era un gegant, alt com les torres dels castells més imponents, fort com 100 cavalls salvatges corrent junts. Qualsevol que el veiés de lluny hauria fugit corrent, tement la seva fúria. Però la mida és enganyosa, perquè sota aquell pit de roca, en Gori amagava un cor molt tendre, fràgil com el pètal d'una flor de bosc.
1: Un altre dia que s'amaga el sol, els arbres se'n saluden, el vent en parla, però la cova segueix massa buida. Quina vida té la solitud d'un gegant? És tan gran, tan gran com jo mateix.
0: En Gori vivia en una gran balma de pedra. Tot i que estimava la natura, el silenci de la nit se li feia feixuc. Fins que un matí de primavera, tot va canviar.
1: Què és això? No és el vent. No és el rierol. És música.
0: Ai, com si fos un encanteri. En Gori va seguir aquella melodia celestial, obrint-se pas entre les capçades dels pins amb una delicadesa inaudita per algú de la seva mida. Al final del camí, el bosc s'obria en un prat verd, esquitxat de flors blanques i roges. I allí estava ella.
2: Oh, quin lliri més bonic! Aquest anirà perfecte per al ram de la mare.
0: Es deia Alba, i feia honor al seu nom. Era tan bonica com el primer raig de sol del matí. Els seus cabells brillaven com l'or pur sota la llum i el seu somriure tan radiant que feia la impressió que les flors mateixes es giraven per buscar la seva escalf.
1: És un àngel! Com pot algú d'un petit omplir tot aquest prat amb tanta llum?
0: En Gori es va enamorar a l'instant. Un amor pur, fulminant. Va fer un intent d'avançar, d'apropar-se.
2: Ep, hi ha algú aquí? Deu haver estat un teixó.
1: Què fas, Gori? No hi vagis. Ets un monstre als seus ulls. Ets un gegant de les muntanyes. Si et veu, cridarà. Fugirà i el poble vindrà amb torxes i forques. No, mai podràs formar part del seu món.
0: Nit rere nit, en Gori s'asseia a l'entrada de la seva cova. I des d'allí fixava la seva mirada en el prat fosc on havia vist l'alba per primera vegada. Però la ment és cruel i la certesa de saber que aquell amor era impossible va començar a escardar el seu gran cor.
1: Per què sóc així? Per què la terra em va fer de pedra i bosc? Si per dins sento com el més fràgil dels ocells, Alba, mai sabràs que existeixo.
0: I aleshores, la tristesa acumulada durant dies es va desbordar. El gegant va començar a plorar. No era un plor de ràbia. Era un plor silenciós, profund. Però les llàgrimes d'un gegant no són com les nostres. Eren grans com perles de vidre, carregades de dolor. Van caure sobre la terra seca del bosc, colpejant les pedres, amarant les arrels. Va plorar durant hores. La lluna feia brillar aquell doll de pena que brollava dels seus ulls. El petit rierol va començar a baixar muntanya avall, buscant la plana. Les hores passaven, la nit avançava, i en Gori no podia aturar el seu lament. El rierol es va convertir en un riu jove i brau, i l'aigua va començar a inundar la vall seca. Quan els primers raigs de l'alba van tenir el cel de rosa, en Gori va obrir els ulls, exhaust. Es va aixugar els ulls amb les seves mans immenses i va mirar cap avall. On abans hi havia hagut una vall de terra, eixuta i pols, ara brillava un mirall immens.
1: És un lloc. Tota la meva pena és ara aigua clara.
0: Davant seu s'estenia el llac de Banyoles. un llac nascut de la puresa d'un amor secret. L'aigua brillava sota el sol del matí i cada petita ona semblava bressolar i endur-se un trosset de la immensa tristesa del gegant. Des d'aquell dia, el llac de Banyoles ha estat un lloc de bellesa incalculable, però també de misteri i melangia. Diuen els que hi viuen a prop que les seves aigües són tan profundes i insondables com el cor d'aquell gegant i que a vegades, quan el vent s'atura, quan el capvespre apaga els sorolls del món i tot queda en un silenci absolut, si s'escolta amb atenció, es pot sentir un eco suau flotant sobre l'aigua. És el llac, que encara plora un record d'aquell amor perdut que mai va poder ser. Avui, a la vora de l'aigua, els avis continuen agafant les mans dels seus nets per mirar el reflex de les muntanyes i explicar-los la història d'en Gori, un gegant que, lluny de fer mal, va regalar al món un dels paratges més vells de la nostra terra. I així, de generació en generació, el seu record continua bategant.
3: Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com m'ho diria, molt i molt fina?
4: A veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica o educada. Ell busca la sang més blava, més pura del món per al seu fill.
3: El pobre príncep ha fet la volta al món buscant la princesa adequada i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altra tenia les mans aspres, semblava que no es casaria mai.
4: Però, en plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
3: Doncs vinga, ens podeu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir al final del conte? Va, doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat. El cotxer ha pres mal. I la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau. I demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Continuem a l'hora del conte amb les paraules en català que estan en desús o una mica oblidades. Avui parlarem de la paraula murri. Aquesta paraula, murri, es refereix a una persona astuta, sagaç, que té molta picardia, que té traça i habilitat per aconseguir allò que vol. De vegades amb una mica de malícia o sense una total honradesa. També pot descriure algú taciturn, esquerp, malcarat. Tu et consideres una persona murri, Lluís? Ep! Que t'ho dic en el millor sentit de la paraula, eh?
1: Aviam, Mercè, aviam. Crec que més aviat sóc una persona ben franca i d'una sola peça. Anar sempre de cara i sense dobles intencions, eh? Vinga, dit això, trobo que la paraula murri o murria és molt bonica. Almenys jo sempre l'he utilitzada en sentit positiu i carinyós. Un exemple que se m'acut podria ser: la meva neta és molt murria. Volent dir que no, m'ha fet dir que sí. Mercè, em sembla que ens endinsem a la biblioteca?
0: Sí, i anant a la múrria de la teva neta, sempre aconsegueixen el que volen, eh?
1: Sempre, sempre.
0: Amb aquesta picardia que tenen.
1: Sempre, sempre. Anem cap
0: a la biblioteca,
1: vinga. Molt
0: bé, doncs sí, anem a la biblioteca i mira, ja hi som, Lluís. I avui he cregut oportú dedicar un conte, o millor dit, una novel·la, a aquells nois i noies que el juny van acabar primària i ara, al setembre, s'inicien a secundària a l'institut. Alguns han de marxar del seu poble i d'altres continuen el nou curs a la mateixa escola. Sigui com sigui, anar a l'institut és un pas important. I de la mà d'aquesta novel·la, tot serà més amè i divertit. Per cert, la novel·la es diu Drames i laics a l'institut. De fet, el títol promet, eh? Com et dic sempre, Lluís, ens en fa 5 cèntims?
1: Sí, tant que sí. Mira, amics, família, embolics. Tot normal fins que apareix un compte a les xarxes socials que exposa secrets dels companys de l'institut. És aleshores quan l'Aloma i els seus amics intenten descobrir què s'amaga darrere del perfil. Drames i laics a l'institut és una història per descobrir que l'amistat, el perdó i la sinceritat són més importants que qualsevol aparença i que estimar algú també significa confiar. Però la confiança, a vegades, és un camí ple de riscos.
0: Considero que és una molt bona història per començar el primer d'ESO i per això la recomanem a nois i noies a partir de 12 anys. Recordeu, Drames i laics a l'Institut de la Gemma Pasqual i Escrivà i editat per Edicions Bromera. I fins aquí l'hora del conte d'avui. Quin programa tan màgic hem tingut, oi, Lluís?
1: I tant que sí, Mercè. Avui hem viatjat fins a les terres gironines per conèixer la trista i bonica història del gegant Gori i com les seves llàgrimes van crear el meravellós llac de Banyoles. I després hem pogut gaudir del clàssic de la princesa i el pèsol, on una sola nit, sota un munt de matalassos, va fer descobrir la puresa d'una veritable princesa.
0: Dos contes inoblidables. I per tancar el programa, avui no podem triar una altra cançó, perquè si hem parlat del llac de Banyoles, ens toca ballar amb la seva criatura més famosa.
1: Exacte, ens acomiadem a ritme de bon rock en català, amb la versió tan divertida que fan els amics de Rock per Xics del mític tema El monstre de Banyoles.
0: És el món, el monstre de Banyoles.
1: Exacte, aquesta.
0: Doncs vinga, poseu-vos drets, pugeu el volum del transistor i a ballar sense parar. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més i fins la propera. Us deixem amb el monstre més roquer i amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

Vols saber què passa al teu ajuntament en temps real? Segueix la retransmissió en directe del ple municipal de Mollet del Vallès a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM o online a la web radiomollet.com. T'informarem de totes les decisions, mocions i acords que afecten la nostra ciutat de manera clara i sense filtres. Dilluns, a partir de les 6 de la tarda, no et perdis ni un detall. Sintonitza Ràdio Mollet i viu el ple municipal com si fossis allà mateix.

Gabon, Danori, boas noites, buenas noches, bona nit i benvinguts. Jazz Women and Jazz Men del Camps de Cotó. Doncs vinga, ja estem disposats, com totes les setmanes, a començar aquest espai. I alguns de vosaltres ja sabreu que el dediquem sempre al Cifu. El Cifu era el Juan Claudio Cifuentes, més conegut per tots com Cifu. I ell va ser l'home que ens va provocar aquest amor pel jazz a molts de nosaltres i que alguns d'ells, com és el meu cas, ell era el meu amic. A més, em va provocar estar aquí fent un programa de ràdio i abocant totes les setmanes aquesta frase que era d'ell i que ara és nostra, aquesta frase que ens hem fet nostra i que ell deia, com això tan maco que és, benvinguts a aquest programa de jazz per tu, que t'agrada el jazz. I bé, ara ja havent desvetllat fins i tot qui era el nostre amic, el Juan Claudio Cifuentes, el nostre Cifu, per tots aquells que sou nous i us heu aproximat per primer cop a aquest programa o d'altres de programes de jazz, dir-vos que això que estàs escoltant ho fabriquem i ho fem, com diem sempre, amb tot el nostre amor, des d'aquests petits estudis a FB de Montcada i Reixac, i que us recordem, a més, que el Camps de Cotó és un espai, és un programa que s'ha fet a través d'un grup d'emissores locals i diversos allotjaments de servei multimèdia, com ja sabeu, els més coneguts doncs són a l'Spotify o a l'e-books. I que també teniu aquesta pàgina, aquestes www.andrewjazz.com www.andrewjazz.com, per si us ve de gust us pugueu apropar, si més no, una miqueta, conèixer de què va aquest petit espai radiofònic que tu en aquest moment estàs escoltant, i allà trobaràs programes anteriors, diverses coses que poden ser d'utilitat per tu, que ets una bona jazzwoman o un bon Jasmine, ja ho saps. Bé, dit tot això, avui inclús explicant-vos a tots qui és el nostre estimat Cifu, al qual li dediquem els nostres, tots els nostres programes. Comencem el nostre espai d'aquesta nit, avui espai de novetats, amb un concert al final bastant espectacular. Per tant, sense dir res més, sense res més a comentar, a emplaçar-vos a que ho passeu bé i dir-vos que el nostre espai d'aquesta nit comença així. Atenció, som-hi, benvinguts.

Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.

Caram, quin luxe de començament, començant avui amb novetats i amb aquest enregistrament que estàvem escoltant, un àlbum que du per títol Jagged Edges and Alien Lines, i aquí ens posa The Music of Ein Inserto, la protagonitzat per la VDR Big Band amb la col·laboració del trompetista Sin Jones i amb Ein Inserto com a compositora, arranjadora i, diguéssim que la màxima representant d'aquest àlbum, ja que està aquí, es porta a terme les composicions d'aquesta dona, aquesta compositora nascuda a Singapur i establerta doncs, a Boston, una músic que va estudiar composició de jazz, com tants altres. Recordem a la nostra pròpia Maria Schneider, amb el gran Bob Brummeyer, ja sabeu, el gran trompetista, i aquest home que va ser també una figura fonamental en la història de l'escriptura per Big Band. Ein Inserto, que a més des del 2001 va dirigeix la seva pròpia orquestra, aquesta Ein Inserto Jazz Orchestra, que nosaltres l'hem anat seguint aquí des del Camps de Cotobó perquè ens semblen uns treballs molt representatius de la bon nivell que hi ha en aquest moment i del que s'està fent per aquelles latituds. I com us dic, ha editat ja, ha publicat altres àlbums anteriorment, com recordem aquell Clairvoyance del 2006, aquell Muse del 2009,

19, aquell altre Home Away From Home del 15, o el que li dona títol al tema que estàvem escoltat, aquest Down a Rabbit Hole del 2018, que era el títol del tema que nosaltres estàvem escoltant. El coprotagonista, o la coprotagonista, conjuntament amb l'Ain Inserto, ara sí, conjuntament amb l'Ain Inserto, no és ni més ni menys que el gran trompetista, aquí hi ha el gran trompetista, Sean Jones. Sean Jones és l'encarregat de donar-li aquesta veu especial, tot està fabricat perquè ell, com a solista, ens pugui dir moltíssimes i moltíssimes coses que passen dins d'aquest treball. Ho fa d'una manera inspiradíssima i precisament dedica amb aquell àlbum, aquest Down a Rabbit Hole del 2018, ja el propi Sean Jones també hi participava. I us he de dir que, disculpeu ara que estava aquí, entre que amb aquell... no sabia què dir i us deia, i és que cosa que passa amb ràdio bastant habitual, i és que a vegades els papers on tens el disc, la portada del disc, doncs et cauen, com m'ha passat a mi, i et trobes una mica desfasat. Bé, coses de la ràdio, ja ho sabeu. I com la meitat és pràcticament improvisat i les dades les tenim, doncs, ahir amb la carpeteta del disc, doncs a vegades rellisquen i passen aquestes petites coses. Suposo que després de tants anys em perdonareu. Doncs bé, suposo que sí. I si no em perdoneu, doncs bueno, és el que hi ha. Doncs ahir estava Sean Jones, aquest gran trompetista tímbricament potent, fort, i aquest gran àlbum que, torno a repetir, es presenta com un repte per plasmar aquestes grans composicions d'Ain Inserto, a repetir, aquesta compositora nascuda a Singapur i establerta a Boston, que cada dia ens agrada més. Per tant, no ens quedarem només amb un tema, sinó que ens anirem a un altre. Ens anirem precisament a la Suite for Sean Jones, la primera part. Aquesta, nosaltres hem sentit el tema, que duia per títol Down a Rabbit Hole, i nosaltres ens anem amb aquest altre segon tema, i aquí, doncs bé, veurem aquesta creació trompetística del propi Sean Jones, i diríem que és el tema amb la dimensió més directament relacionada amb l'artista que el públic podrà conèixer en quant a Sean Jones i a la pròpia Ain Inserto. Per tant, ens anem amb aquesta part d'aquesta Suite for Sean Jones, la primera part d'aquest fenomenal àlbum amb el qual avui hem encetat el Camps de Cotó. Som-hi!

Bé, i estàvem, ens havíem quedat amb aquesta Suite for St. John's, aquest tema especialment preparat, el tema més, aquesta Suite for St. John's número 1, és The Artist, l'artista, i concretament ens centrem en St. John's, que Jones és fonamental durant tot aquest projecte. És l'encarregat de dur a terme moltes de les sensacions d'aquestes composicions complexes, a vegades i tan intrínsecament contemporànies d'Ain Incerto, però St. Jones no està simplement convidat per posar el que diríem una estrelleta o per fer gaudir o per donar-li lleu al disc, sinó que la seva trompeta és, doncs bé, aquest element solista que li dona aquesta dimensió especial, aquesta força a més que té el propi St. Jones a l'hora de tocar, i li dona doncs aquesta, diríem jo, signatura, aquesta escriptura orquestal que a més veiem que és extraordinàriament precisa. No oblidem que St. Jones, a més, la seva trajectòria inclou treballs com a líder i col·laboracions amb músics de primer nivell, que també va formar part de l'enregistrament, ara estem pensant, guanyador d'un Grammy cap allà als principis dels 2000 amb Nancy Wilson, per exemple, i aquí es veu molt bé aquesta gran conjunció entre Ain Incerto amb la seva arquitectura i composició, la UBDR Big Band a la seva precisió orquestal que ho hem vist, i St. Jones com era aquesta veu individual, el solista principal de aquest gran treball que jo us recomano des d'aquí, doncs per la seva tensió rítmica, pel seu lirisme, pel seu caràcter. En moments hi ha un tema que du per títol Vinífera, que té un caràcter molt bluesístic, per la seva complexitat i sobretot per aquesta Suite for St. John's. Ja sabeu, no recomanat, recomanadíssim. Aquest és l'àlbum amb el qual nosaltres hem començat aquesta nit. Aquest record, aquesta novetat, aquest àlbum que tornem a repetir, du per títol aquesta The Music of Ain Incerto, la compositora de la UBDR Big Band, amb el trompetista St. John's com a líder. No us el perdeu.

Bé, ens anem amb una novetat que ens rememora algú, doncs, molt especial. Ens anem amb aquest àlbum que posa du per títol Dedicated to You. És un àlbum editat el 18 de setembre d'aquest any, del 2026, i coprotagonitzat pel gran Branford Marsalis i el seu quartet, i la cantant amb alguns temes la nostra estimada Diane Reeves. Ahir estan amb aquest àlbum, aquest Dedicated to You, i Dedicated to You és aquest projecte amb el que Branford Marsalis i Diane Reeves recuperen, doncs, aquelles sis cançons de l'històric àlbum de John Coltrane i Johnny Herman. Recordeu aquell àlbum enregistrat per Coltrane i Herman, com hem dit, el 1963 per Impuls. I aquest àlbum el rememoren intentant substituir aquesta veu d'aquell, el que va ser aquest cantant amb aquest tot tenor tirant cap a Benetton, el gran Johnny Herman, substituint-la per la de Diane Reeves i aportant la seva part personal i, de veritat, extraordinària amb aquesta dedicatòria que li fan els dos grans artistes, a John Coltrane i a Johnny Herman, amb aquest emblemàtic Dedicated to You. Us recordo que al costat d'ells dos, Diane Reeves a la veu, Branford Marsalis al tenor, està ni més ni menys que Joey Caldera al piano, Eric Rubis al contrabaix i Justin Follner a la bateria. Anem a recordar dos d'aquests temes i veurem aquestes diferents, o observarem algunes diferències que hi ha amb els originals, però ells extreuen dos dels grans temes de l'àlbum de Coltrane i de Herman i ens quedarem en dues versions. La versió que fan ells del Autumn Serenade, o sigui, millor mai, es podia dir, aquesta serenata de la tardor, que ens ve ideal, aquest Autumn Serenade, i aquest preciós, ja veureu quina versió, del My One and Only Love. Ahí estan tots dos, Diane Reeves, la nostra cantant de la nit, Branford Marsalis, el tenor, Caldera al piano, Eric Rips contrabaix, Justin Follner a la bateria. Aquest darrer àlbum, Dedicated to You. Ahí estan.

Fresh On Records, els nous talents d'arreu, els músics de casa nostra, les reedicions més acurades, tot amb el prestigi d'un dels segells més importants de tota Europa. Fresh On Records. Descobreix un món de jazz d'ahir, d'avui i de sempre.

quina extraordinària versió d'aquest My One and Only Love i d'aquest Autumn Serenade que ens han dedicat, i aquesta última, especialment aquest My One and Only Love, per de ser una melodia preciosa, tema de Guy Boots i Robert Belin, doncs és que aquí ens l'han presentat, sobretot amb una actuació de Calderacho acompanyant el piano realment extraordinàriament. I aquest disc, com dèiem, que ve precisament amb el tema, estàvem llegint aquí, amb el tema Autumn Serenade, d'Ian Reeves, explica que precisament ella amb aquesta peça no va entrar, el primer dels temes que hem escoltat, no va entrar com una cantant, podríem dir, situada davant del quartet, sinó que es va anar incorporant aquest flux de la banda en quan el tema es presentava i es nota, es percep. I segons ella ens diu, el groove aquest va anar, aquesta ben entesa va anar apareixent doncs mentre tocaven i estaven improvisant junts. Això es nota, aquesta gran transparència i personalitat al llarg de tot el disc. I amb aquest segon tema, aquest My One and Only Love, torno a dir que bé, el tema està explicat de manera preciosa, sense ser més llarg, perquè no ho necessita realment, perquè la gran virtut del tema és precisament aquest lirisme i aquesta elecció. I a més dir que per Marsalis la tria de Reeves és també una decisió artística molt important amb aquest disc, perquè el model avinent hauria estat buscar un cantant masculí que doncs bé, intentés acostar-se al registre i a la personalitat de Johnny Hartman, però Marsalis Branford en aquesta ocasió ha volgut fer tot el contrari. Incorpora una de les grans veus femenines del jazz i permet, doncs, així que bé, que la Diane Reeves faci seva aquesta música sense intentar substituir en cap moment a Hartman, a Johnny Hartman. Un gran àlbum, Branford Marsalis, el tenor i el soprano, Joey Calderacho al piano, Eric Reeves al contrabaix, Justin Follner a la bateria i aquesta gran cantant del nostre temps com és la Diane Reeves. No us perdeu aquest àlbum recomanat, no, recomanadíssim des d'aquí, des del Camps de Cotó.

Bé, ens anem cap a casa. Ens anem a continuar repassant perquè el vam encetar abans de... Bueno, sabeu que estem repassant àlbums del 2025-2026 i que quan vingui el 2027 farem àlbums del 2027 o del 2026-2027. Per tant, ara estem encara repassant àlbums d'aquest any i novetats que ens van arribar a finals del 2025. I per això ens anem amb un altre cop amb el Playtime. Playtime, disculpeu, aquest àlbum del Martí Mitjavila, aquest àlbum que ens agrada i aquest músic que ens agrada tant, un àlbum publicat, com no, per The Change Music, que va aparèixer al mercat o va aparèixer, es va publicar el 19 de desembre del 2025, que és el segon àlbum com a líder del Martí Mitjavila, després d'aquell altre que també vam estar nosaltres repassant, que duia per títol Round the Corner, que això va estar publicat per un altre segell, ara en aquest moment no recordo, crec que era Zenith o Zenith Records, i era cap allà l'any 2023. I aquí el recordarem a Martí Mitjavila Casals, que aquest és el seu nom complet, al costat de Cas Giscut al contrabaix, David Puim a la bateria, i participa en un dels temes que escoltareu, el senyor Ben Van Gelder, que està aquí al saxo alt, només amb un parell de temes. Amb un d'ells, vosaltres l'escoltareu aquesta nit i ens en anirem, doncs, ni més ni menys que amb el tema Arrita, que és una composició de Chico Huarque, i un altre tema, composició del nostre estimat Monk, del nostre estimat Thelonious Monk, aquest Play It Twist. Per tant, anem a tornar a escoltar el nostre gran clarinetista de casa nostra, el Martí Mitjavila Casals, el clarinet, aquest gran clarinetista i clarinetista baix, i aquest darrer àlbum. Som-hi? Doncs vinga.

gaudeix i descobreix The Changes, un dels segells discogràfics independents més reconeguts i rellevants de casa nostra. Un col·lectiu de creació musical que dona veu a tota una generació de músics emergents i remarcables dels nostres dies. Trobaràs totes les seves propostes tant en format d'àlbum digital per descarregar o disc compacte a thechangesmusic.com.

I quina il·lusió sentir els nostres nens, i a part sentir el Martí Mitjavila. Sentir el Martí Mitjavila acompanyat aquí, com dèiem, del Cas Giscot al contrabaix. Martí Mitjavila, clarinet i clarinet baix, Cas Giscot al contrabaix, David Puim a la bateria i Ben Van Gelder, que el teníem ahir al sexual, que només participa en dos discos, però que bé que Mitjavila reivindiqui aquest clarinet, i el rescati. Un instrument, a més, que va quedar molt, molt oblidat després del període clàssic i de la tradició, que durant el període del Bob n'hi havia grans clarinetistes, i ahir ho van demostrar-ho, però que va anar quedant en el temps una mica enrelegat, i que bé ahir el nostre estimat Mitjavila doncs el rescati. I a més és que ho fa d'una manera que no utilitza el clarinet simplement com un color tímbric, així, diferent, sinó que el planteja com un instrument solista plenament integrat al vocabulari del bop i del hard bop, del bop i del hard bop, i això ens encanta, com no ens ha d'encantar. A més que llegíem que a la seva pròpia biografia que el propi Mitjavila es descriu com un músic amb un so càlic i una manera de tocar molt arrelada al swing i al hard bop. Per tant, què més podem dir que aplaudir, aplaudir i fins i tot, si podem, amb les orelles aquesta iniciativa. No oblidem que Martí Mitjavila va néixer a Vic l'any 2000, és un músic molt jove i que actualment està establert a Barcelona, després de bé, haver fet la seva etapa d'estudis i activitat musical als Països Baixos. És, com hem dit, a part de clarinetista, baix també saxofonista, o sigui, clarinetista, clarinetista baix i saxofonista. I així, de passada, aprofitar per dir que la seva trajectòria inclou actuacions en escenaris i festivals europeus, com som el North Sea Jazz Festival, el Gretchen Festival, el Beamish Rock Diamonds, el Breda Jazz Festival, a l'Escona Jazz Festival o festivals de Bretanya i Vic. També va obtenir el Keep an Eye, el Keep an Eye Jazz Award el 2022 i va estar catalogat com a millor solista al Gretchen Festival Jazz Competition del 2022. Vaya fiera. Bé, àlbum més que recomanable. Avui ens hem quedat amb dos temes més, a Rita i el tema de Chico Buarque i aquest Play It Twice, tema del nostre estimat Thelonious Monk. I continuem endavant perquè continuem amb músics de casa. I continuem amb un disc que du per títol Something Sweet, alguna cosa més dolça, i això ens ho diuen els senyors de Barta i Arnedo Quartet, i un disc a part molt especial perquè és interessant, perquè ens combina aquesta composició contemporània amb el bop i alguns estàndards del repertori nord-americà. I aquí els líders són el Matías Bartra, al piano, un pianista hongarès establert a Viena i un dels dos líders d'aquest projecte. La seva concepció pianística està molt vinculada sobretot al jazz acústic, al swing i aquest llenguatge més post-bop. I el Guillem Arnedo, aquest gran bateria i compositor català d'aquí de casa, i que en aquesta ocasió és el segon líder de la formació. I bé, dic que ells dos, Arnedo i Bartra, es van conèixer a Nova York l'any 2015 i des d'aleshores han mantingut aquesta col·laboració estable. I a que afegir que també al costat d'ells està Pol Homedes a la trompeta, aquest trompetista d'aquí de casa nostra, amb aquesta veu pròpia dins d'aquesta escena jazzística d'aquí de casa, d'aquí del país, amb aquest timbre tan acurat i un músic que es mou bé a tots nivells, tímbricament potent, conada, és molt, molt... Ai, vull veure dues mostres molt clares del Pol Homedes, molt, molt íntim, quan la textura o la composició ho requereix. I Dani Zimmer al contrabaix, contrabaixista nord-americà, també establert aquí a Viena. Jo he escollit dos temes, un que du per títol Blush i un altre que vosaltres coneixeu, molts de vosaltres de sobre, que és aquest A Time for Love. A mi aquesta versió, concretament de la Time for Love, m'encanta. Després en parlem, us deixo amb ells, amb tots ells, amb aquests dos temes, Blush i A Time for Love. Aquí tenim aquest grup liderat per el senyor Matías Bartra al piano i Guillem Arnedo a la bateria. Som-hi.

Sounds és més que una botiga de discos, vinils, materials d'importació i un ampli catàleg. Blue Sounds, el plaer de paladejar un buquet jazzístic incomparable. T'esperem al carrer Benet i Mateu 26 de Barcelona, telèfon 93 280 60 28 o entra a la pàgina web www.blueqsounds.com.

aquest, això sí, aquest blues, que era un blues, una estructura tradicional de 12 compassos, molt bé. Aquí hem vist, hem fet, hem jugat amb les dues fórmules habituals, o més aviat, més ben dit, m'agrada molt jugar amb això, veure els nostres músics, o a qualsevol músic, interpretant a vegades un blues o un tema més ràpid i després una balada. Pues bé, ahir hem vist aquestes dues maneres d'entendre la música i què bé ho fan, amb quin control mostren tenir d'ambes coses, perquè al principi un ritme super ben portat, un tempo equilibradíssim, solos extraordinaris, bé, no es pot dir res més que un 10 per ells amb aquest blues, el primer dels temes. I després, com us deia, aquest tema de Johnny Mandel, aquesta preciositat, perquè no oblidem que Johnny Mandel ha estat un dels grans compositors nord-americans de la segona meitat del segle XX. Recordem aquell The Shadows, The Smile, per exemple, i tants d'altres, i aquest A Time for Love, per exemple, preciós. I a mi m'encanta perquè precisament és el tipus de repertori que aquest quartet vol reivindicar. Excel·lent que per fi també hi hagin músics de casa i sobretot de casa que reivindiquin aquestes coses, vinculant a més ells aquests repertoris amb altres coses seves, o sigui, no ens basem en un propi disc d'estàndards, sinó que ells el que fan, o a mi em sembla especialment atractiu, que la selecció el que intenta és recórrer a aquests estàndards, per exemple, com hem vist de Johnny Mandel, d'Struss o Rodgers, entre d'altres, i els posen en contacte amb material original. I això a mi em sembla que és una manera de veure com, coneixent la tradició, coneixent aquests grans estàndards, podem composar i podem mostrar els seus propis temes. Això, doncs, per mi li dona al disc una identitat molt concreta. Podríem dir que aquesta tradició sense nostàlgia. Tradició, però alhora autenticitat. I només en queda que, doncs bé, el que he dit, recomanar-vos aquest àlbum, una altra gran proposta de The Change Music, aquest àlbum protagonitzat per aquests xavals de casa que cada dia estan millor, el senyor, com hem dit, bueno, de casa i afincats a casa també, Matías Barta al piano, el pianista hongarès, Guillem Arnedo a la bateria, aquest sí que és de casa nostra, al igual que Pol Homedes, que és d'aquí de casa nostra, i el contrabaixista nord-americà, el senyor Danny Zimmern. Per tant, recomanat, no recomanadíssim. Com es diu el disc? Anoteu, Something Sweet. On el trobaràs? A The Change Music.

I això que sona per aquí darrere és Pinocho, eh? Pinocho, del nostre estimat Miles, del quintet dels 60, aquell quintet tan meravellós que ha estat irrepetible. Però bé, ens anem amb un àlbum que anem seguint, des de que va aparèixer, anem seguint-lo pràcticament tot, perquè per mi, almenys, això és una opinió personal, no l'heu de compartir pas, però per mi és un dels grans àlbums d'aquest any, d'aquest 2026. Per mi, de moment, és l'àlbum que més m'ha agradat, l'àlbum que més m'ha... podríem dir que jo mateix m'he vinculat a ell, un àlbum que m'atrau, en principi, per una aparent simplicitat i que dintre d'aquesta aparent simplicitat entranya un món, jo diria, amb una arquitectura harmònica riquíssima i que et diu mils i mils de coses. Us estic parlant d'aquest Gospel Music de Joel Ross. Gospel Music que fa aquest, intenta fer aquest binomi entre això, aquesta música gospel, però portant aquesta, diríem, aquesta, com ho diria, pues aquesta gran ensenya de l'Església Negra de Chicago i aquesta seva pròpia espiritualitat, doncs portar-nos a un jazz contemporani d'un atractiu, almenys per mi, em sembla extraordinari. I què dir-vos de Joel Ross, que aquí el trobareu, avui el sentirem, com sempre, el vibràfon, Celesta, Gogne, Pil, Melotron, bateria, és també compositor i productor, aquest gran, grandíssim vibrafonista i gran compositor, Josh Johnson,

El sexual, que amb aquest àlbum substitueix a Emmanuel Wilkins, que és el saxofonista habitual del nostre estimat Joel Ross en treballs anteriors. Maria Grant, el saxotenor, ja veureu que el seu tenor aquí contribueix a crear aquesta sonoritat densa, però transparent al mateix temps. Jeremy Corren, el piano, aquest pianista que porta aquesta gran part que diem de complexitat i d'estructura harmònica. Canoa Mendelhall, el contrabaix, és una peça fonamental, al igual que ho és Jeremy Dutton a la bateria, que és un altre dels motors del disc. Ells dos permeten que aquestes, torno a dir, aparentment simples, si se senten de manera plana, però complexes estructures rítmiques d'arròs mantinguin una sensació. Perquè sigueu més poc habituals als programes de jazz, dir-vos que si sentiu el tema us podrà semblar pràcticament el mateix tema, una repetició d'ell mateix, però dintre d'ell, aquestes estructures harmòniques, passen coses absolutament delicioses. I ens quedem avui amb la part més, jo diria, més gospel de tot el disc. Tres temes, després ho comentem una miqueta, un du per títol Calvary, l'altre du per títol The Giver, i a l'altre, To the Throne. Anem amb ells, un d'ells és cantat, molt content, una autèntica meravella, Calvary, The Giver i To the Throne. Ahí està Joel Ross. I el gran disc, aquest fenomenal disc, darrer disc, aquest Gospel Music.

0: Per mi el jazz és complicitat, harmonia i tranquil·litat.
1: Per mi el jazz és un art musical que va de dins cap enfora.
2: Escoltar jazz és escoltar el millor so instrumental.
3: Camps de cotó, com m'agrada.
4: Caram, eh? Quin gran disc aquest Gospel Music de Joel Ross. La veritat és que, bé, jo torno a repetir-ho, àlbum perquè el sentiu en calma, en tranquil·litat, que el deixeu fluir, que el deixeu fluir molt. Per mi és, de moment, si tingués, torno a repetir-ho, que escollir un àlbum dels que he sentit de novetat aquest 2026 a nivell internacional, doncs potser escolliria aquest Gospel Music de Joel Ross, perquè hem sentit primer el tema Calvary, una lletra composta per Betty Jackson King, que és probablement una de les peces on més clarament ens trobem amb aquest gospel, blues, jazz, contemporani i aquesta espiritualitat afroamericana, eh? I a més la interpretació d'Ekel Nwole, que era qui ho cantava, té un caràcter, doncs jo hem vist, molt més tradicional vocal que altres peces d'aquest mateix àlbum. Tot i així, estàvem sentint el de dins, torno a repetir, és un àlbum que s'ha d'estripar molt pel que estem sentint per darrere. Ross continua tractant aquest acompanyament com una composició de jazz contemporani d'alt nivell. Absolutament. I després aquest preciós tema basat en aquest text de James Baldwin, aquest The Giver, és un dels moments, jo penso, a més, més singulars del disc. No hi ha una gran informació, ho canta el senyor Andy Lewis, que és el guitarrista també amb aquest tema, i l'acompanya Jeremy Corren al piano. És, pràcticament semblava una peça, jo diria, emotivament íntima, i el fet d'utilitzar aquestes poesies de Baldwin amplia, doncs, aquest discurs del disc més enllà de la religió estrictament litúrgica, que és a on vol anar a parar tota aquesta idea entre el gospel music i l'àlbum en si, el seu títol i el que ens vol reflectir aquí Joel Ross, i ho fa amb aquestes lletres carregades d'amor, de sacrifici, d'humanitat, de donació. Bé, un dels moments més íntims, i per últim hem sentit aquest Through the Throne, aquest trono de la misericòrdia, és una de les peces que recuperen aquesta dimensió jazzística després d'aquest bloc vocal que hem sentit, i bé, tot un excel·lent compendi, aquesta seria la paraula, exacte, tot un excel·lent compendi de riquesa harmònica a dojo. Això és el que jo més o menys sento per Gospel Music, sento per aquest àlbum, espero que a vosaltres també us agradi. I bé, ja veieu que hem passat d'aquesta intimitat super espiritual a un aire molt funk, protagonitzat per dos grans també, com són els germans Brecker, els Brecker Brothers. Amb la seva època l'hem posat aquí de fons, perquè ens en anem ja i ens en anem directament. Recordeu, torno a repetir-ho, no us perdeu a l'àlbum, la formació ja us l'he dit, però no us perdeu aquest àlbum de Joel Ross, el seu darrer treball, Joel Ross, aquest gospel music. I com dèiem, ens en anem de concert i aquí acompanyadíssims a Lo Funk, amb un concert, a més, molt, molt potent, perquè quan presentàvem la VDR Big Band, recordeu que estàvem parlant de St. John's, doncs he pensat, com no, si jo tinc aquest concert. I ens en anem amb un directe al Keystone Corner, dintre d'un projecte que li van posar per títol Keystone Trumpet, o sigui, Keystone Trumpet Project, publicat per Summit Records el 2026. Enregistrat a Baltimore, ara sí, el 23 i 24 d'abril del 2025, però que no va aparèixer fins per amb el segell Summit Records fins al 2026. I què passa aquí? Pues que aquí hi ha els X músics que hi participen, hi ha tres trompetistes de nivell, com són Dave Ballou a la trompeta, Sean Jones trompeta, trompeta i Rex Richardson a la trompeta, acompanyats per una secció rítmica apabullant, com la de Richard Johnson al piano, Black Master al contrabaix i Enric Kennedy, per cert, l'hem sentit moltes vegades i aquest tio ens encanta, Enric Kennedy a la bateria. Doncs què passa? Que aquest projecte, o com va néixer aquest projecte del Kingston Corner, doncs us explico una miqueta per sobre. El projecte va començar l'any 2023 quan Sean Jones, precisament, i Rex Richardson van coincidir tocant a l'oest de Michigan, i aquesta experiència que van tenir va fer que volguessin tornar a treballar junts. Llavors va ser quan Richardson va pensar aleshores en un altre company, un altre trompetista, com és en Dave Ballou, a qui coneixia i admirava des de la seva etapa a Nova York durant els anys 90. I així, doncs, els tres músics, els tres trompetistes, vivien o tenien vinculació els tres amb Baltimore i van contactar amb Todd Barkan, que és el veterà productor, promotor i, a més, propietari del Keystone Corner de Baltimore, on han sentit alguns bastants concerts. Doncs bé, al principi van tocar dues nits, això va passar el juny del 24. Bé, i l'experiència va ser tan positiva, doncs, que Balú va proposar repetir-la, i aquesta vegada van proposar fer un enregistrament discogràfic, enregistrament que nosaltres tenim, i per tant els dies 23 i 24 d'abril del 25 van tornar al Keystone Corner amb la secció rítmica de Richard Johnson, Blake Meister, com ha dit, i Enric Kennedy, i van enregistrar aquest disc, un disc extraordinari en directe. Doncs bé, amb això ens quedarem amb ells. Torno a repetir, Dave Ballou, Sean Jones i Rich Richardson a la trompeta i una secció rítmica espectacular amb Richard Johnson al piano, Blake Meister al contrabaix i Enric Kennedy a la bateria. Enregistrat a Baltimore en directe al Keystone Corner els dies 23 i 24 d'abril del 2025. Us deixaré amb dos temes, són dos temes llargs, ja ho veureu, extraordinaris, i crec que quedarà una miqueta del tercer tema que du per aquí, títol Up, Over and Out, i un altre que du per títol Red Sheet. Espectaculars. Per la meva part, res més. Com sempre, que feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Que tingueu una bona setmana i un bon jazz. Us deixo de concert aquí els tres grans trompetistes i aquesta fabulosa secció rítmica al Keystone Corner de Baltimore. A reveure, ja ho sabeu, feu moltíssim l'amor i gens la guerra. Bye, bye, bona setmana, bon jazz.

me a bit about yourself. I'm 5'11, live with my parents.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.